0: facilitar un espai on les coses puguin passar, i des del femení, que és el yin, que és entre certa quietud i cert dinamisme, però com serpentejant, fent-ho des d'un lloc autèntic, nutritiu, i si pot ser, amb la màxima veritat possible, amb la vulnerabilitat que això comporta, mostrant-nos, crec que el paradigma nou tal qual som, sense provocar que les dones idealitzin les dones que estan liderant o que estan al front o que estan obrint espais entre dones.
1: Sí, en aquest sentit, per això el tema del cercle és una bona imatge, perquè aquest contenidor ens ajuda a posar tot això que tu dius, no? En el centre, el cercle... sí, no? Creus que és una bona imatge?
0: Sí, sens dubte. És a dir, no hi ha algú més alçat que un altre, no? En un cercle. Estem en els cors en cercle, els nostres úters estan en cercle, les nostres pelvis estan en cercle. Això vol dir que els nostres ulls estan a la mateixa alçada, les unes de les altres, i això vol dir que estem entre iguals. I això és molt important per canviar el paradigma del lideratge.
1: Uau. Núria, què ens en dius del lideratge femení?
2: Doncs bé, jo primer de tot estic totalment d'acord, vibrant absolutament amb el que acaba de compartir la Montse, que a més és un tema que hem tocat i toquem sovint, per la feina també que fem, pel servei que oferim. I sento que bueno, el lideratge en femení comença amb el lideratge en una mateixa, no? Que porta el que és la paraula sobirania en el nostre cos, en els nostres àmbits diferents del quotidià, sobretot. I precisament en aquest quotidià comportem aquest lideratge intern, i després, quan això està connectat, quan aquest lideratge està realment habitat, és com el podem compartir cap a fora, des d'un lloc honest i coherent. El cercle, efectivament, ens porta, ens recorda, no? Jo recordo molt bé com he viscut tants anys a l'Índia, i hi ha molta la cosa del guru que es posa, a més, en una tarima, no? I ensenyava les classes i tot allò que estudiava, i jo pensava, ostres, però... O el món de la dansa, també, no? Amb els miralls i jo seguint a la professora. I jo recordo que ja des del principi sentia com que havia de trencar això i posar-me en cercle i començar des d'aquí i acabar des d'aquí. Després trencar-lo i tornar-hi, no? Tornar com a... Però sento com molt important com en el moment que aquesta geometria sagrada s'estableix, podem entrar en un diàleg real i honest entre dones, i és des d'aquí, no? Com ha dit la Montse, no hi ha ningú per sobre ni per sota. Naturalment, qui està guiant l'espai assumeix aquest lideratge amb humilitat i honestitat, amb entrega al servei. I sento que aquesta humilitat i honestedat és la... diguéssim, aquest puntet que a vegades costa més, no? Que s'ha de treballar una miqueta més en aquesta societat que no t'acompanya en això precisament, no? Si és com, vamos a fomentar el ego, i és cap aquí que se'ns empeny, no? Llavors, bueno, sí, això diria.
1: I que tothom té paraula, no? Que tothom té la paraula per donar, i la seva paraula és valuosa i escoltada per totes les altres persones, tota l'altra part del cercle. Llavors, jo tenia una pregunta per vosaltres, és què li ha passat a aquest món que només visualitza la productivitat, el rendiment econòmic? Què ens ha passat aquí? Això com vibra amb vosaltres? Crec que és un dels problemes que potser més tenim en aquesta visió tan yang de la productivitat i rendiment econòmic a la societat. Per això dèiem lo de l'en femení també. Quina aportació?
0: Jo diria que per mi serien dues coses una mica dissociades. O sigui, en primer lloc, jo posaria aquí al damunt del taulell que la dona, el femení, estaria molt bé que no estiguessin barallades amb l'economia, amb els diners, no? Amb el que mou, que també és un estigma
1: molt bé
0: que se'ns ha inoculat. És a dir, les coses s'intercanvien en aquesta societat majoritàriament per diners. Llavors, és una de les maneres dels estaments on es dona valor a les coses, no? A través de l'economia. Economia amb diners, no? Llavors, per un costat, seria molt interessant començar a resignificar això, i per un altre costat, veure que tota l'estona el cercle en femení, o sigui, tot allò que es mou des del yin, nutreix la vida, no? I que no sigui una condició l'economia per seguir nutrint la vida, no? Com que puguin passar aquestes dues coses, no? El que ha passat que se'ns ha inoculat material del patriarcat, igual que se'ns inocula material del patriarcat amb el capitalisme, que també crec que ha tingut molt a veure amb tota aquesta projecció malentesa de l'economia, i aquí se'ns ha inoculat, doncs, aquesta falta de moltes vegades d'essència, d'ànima, de que hem vist un producte fora i hem preferit anar a veure el producte en comptes de que el producte ens vingui a veure nosaltres, no? Amb la Núria a vegades parlem molt del que està passant, no? En qualsevol tema, en el sentit de les dones, menstruació, monarquia, ciclicitat, no? A tu t'atreveça aquest concepte i et ve, uau, vull acompanyar això, i essencialment ho acompanyes, evidentment, vivint d'això, per què no? O sigui, per què no podem viure del servei que oferim? I l'altra, molt contrariada, que per mi és més inoculat del patriarcat i del capitalisme, juntets de la mà, que és, tens que ser superproductiva, facis el que facis, mira què necessita el mercat i vés a fer-ho, no? Que això seria més yang, no? I més inoculat del patriarcat. Jo crec que el yin, sent la crida, sent l'essència, sent què li toca fer en aquell moment la dona, a què es posa al servei, i a més, ho pot fer guanyant diners, ho pot fer de la manera que decideixi fer-ho, que estarà bé, no? Però jo crec que el de la productivitat i l'èxit ha sigut molt del yang, d'anar a buscar coses externes que siguin productives a nivell econòmic, en el preu que sigui, així s'ha patat també el sagrat. S'ha patat, vull dir que també s'ha explosionat allò que era sagrat del yin, però que també hi hagi la sobirania de poder dir, jo guanyo la vida, no? Bueno, la vida ja ens la tenim guanyada des que naixem, però sí que visc i visc amb abundància dels meus dons i del meu servei, no? Que no estigui barallat, per mi també seria molt interessant, no? Però que no sigui al revés, que el moviment ve de què es necessita fora i ho vaig a crear per fer diners, no?
1: Això és el que també deia la Núria, no?, de la valoració, i tu també, de la valoració d'una mateixa, de la sobirania d'una mateixa, no?, que tot comença també per aquesta manera de veure'ns valorant el que fem, posant-lo sobre la taula. Oi que sí, Núria?
0: Sí.
2: Sí, i aquest reconeixement propi, intern, per després poder-nos reconèixer també en el grup, no? en la nostra comunitat, i abraçar el reconeixement també de la nostra comunitat com nosaltres reconeixem els altres. I això se surt molt del paradigma en el qual vivim, encara malauradament, perquè és un reconeixement de mèrits, de números, de likes, o com li vulguem dir, no? Ens basem en coses que on realment tot està molt desconnectat de lo que és aquesta humanitat. I sobretot quan treballes, no?, i estàs amb persones, i treballes amb persones i estàs acompanyant processos, moltes dones, i jo ho veig constantment, com entren en molt conflicte a l'hora de parlar de diners. O sigui, és un tema bastant, bastant recurrent ara, el conflicte de dir, ostres, això és un servei, el faig amb el cor i és una cosa que faig, no puc demanar, no? O al contrari, veiem l'oposat, no? Només estic pensant en el resultat econòmic, en fer diners, prostituint-me en el sentit de lo que és més igual amb què, de quina manera. Ara està de moda parlar d'espiritualitat femenina, doncs mira, em llegeixo un llibre, faig un curset d'un cap de setmana i con un 6 i un 4 que tienes tu retrato de cursillo i comences a parlar de coses que ni saps, però que parece que tenen un filón, no? I això forma part d'aquest gran món de contrast en el que estem ara, que ho continuarem veient més. Això parlem molt amb la Montse. El que ens queda per veure. Llavors, com és la llei del pèndol, no? I necessitem ara, suposo, que anar cap a aquest extrem on l'espiritualitat o l'acompanyament o l'essència i tot el que és el més natural està entrant en un màrqueting feroig encara, no pot sostenir-se. No sostindrà, és impossible, perquè una cosa no pot anar de la mà de l'altra. Això sí, ha d'haver-hi un equilibri, com deia també la Montse, amb què jo realment puc treballar, oferir els meus serveis i aquests diners estan per tot el que jo vulgui, i no en supervivència, no només per cobrir la base i viure en supervivència, que és el que passa encara molt, no? Sinó de dir, doncs, per permetre'm gaudir amb lo material, cadascú amb les seves necessitats, perquè no tots desitgem lo mateix i volem lo mateix, no? Però sento que encara hi ha molta feina per fer amb això.
1: Llavors, arran del que esteu dient, com veieu la dona en aquest moment? Quin és el gran canvi que estem vivint? Si realment veieu un punt de canvi important ara mateix? Si estan... Com veieu el moment actual?
0: Jo sento que estem i que s'està iniciant un nou lideratge del femení profund i també un nou moviment del femení profund en quant al coneixement, o sigui, en quant com entenem el servei, els dons, o sigui, com la dona es posa al servei de la comunitat. Però sento que està molt a l'inici, i amb això vull dir que, clar, durant tants anys igual se'ns ha entrat moltíssim material del patriarcat amb conceptes com la competència, la competitivitat, les enveges, doncs aquesta cosa, no?, de veure si l'altre emprèn la meva comunitat, si reconèixer els dons de l'altre vol dir que estic minvant els meus. Tota aquesta cosa que s'ha posat molt en solfa, inoculada absolutament una altra vegada pel patriarcat, però a més per debilitar les qualitats de la dona, que això sí que segueix sent material del patriarcat, i el podem olorar fins i tot amb les adolescents, amb el tema de les parelles homes, no? Si no sigui que una més jove, més guapa, més no sé què, em vingui a prendre el meu príncep blau. No? Això és material de Disney, de patriarcat, i en el terreny laboral i en el lideratge també ha entrat, no?, una mica. És a dir, jo amb la Núria ho parlo moltíssim, jo estic superclara amb això. Mira, jo hi ha coses que amb les que puc tenir dubtes, però amb que hi ha una revolució del femení profund en aquest aspecte, estic superclara, i estic superclara en el meu entorn també, no? És a dir, nosaltres ja ho estem fent d'una altra manera, no? Si jo a les xarxes socials, a la meva comunitat, parlo d'una germana, d'una amiga, d'alguna dona que està, i evidentment jo conec el seu treball i sé que és coherent i sé que està madurat i sé que és un treball, ostres, cuidat, jo he de poder parlar d'això, que el cor se m'obri i donar-li un espai en aquesta dona, perquè en primer lloc n'hi ha per totes, o sigui, sabem els milions de dones que hi ha en el món que estan necessitant acompanyament, que estan obrint paradigmes en el femení, n'hi ha per totes, o sigui, no tingueu por que n'hi ha per totes. I el segon és que com més dones estem obrint el camp, més dones el tindran obert. Això vol dir que tindran més ganes de fer coses, que estaran amb més coneixement i que aniran a buscar espais on això sigui possible, no? Llavors, tu parla bé de la teva companya, de la teva germana, evidentment quan ho sentis i quan ho creguis. No ens inventem coses, tampoc. Clar. No perquè em pagui uns diners, no perquè tingui una comissió pel seu servei, o sí, però si sí, a més m'agrada el que fa i crec en el que fa, no? O sigui, els acords ja cadascú pot fer els que sigui, no? Però ens han inoculat aquesta cosa de la competència en tots els terrenys, però en el lideratge està superclara, que també s'ha inoculat, i ens l'hem menjat, ens l'hem cregut, l'hem fet nostre, i a més, algunes vegades inclús ens ha fet por en algun espai de dir, hòsties, que a veure si aniran a casa de la meva amiga en comptes de venir a casa meva, no? Doncs jo diria, no és tan així. Clar. Igual és una miqueta més al revés, no? Si totes des d'aquí, les que amb la Maria ho parlem molt, no? Les que estem, no sé, portant comunitats de dones, grups, que estem una miqueta remenant material de comunitat, entre nosaltres ens cuidem d'aquesta manera i obrim aquests espais de... Sí, d'obrir els espais de les altres dones i reconèixer els dons, els serveis... Això és un cercle que no s'acaba mai, es va expandint, i és exponencial a tot allò que arribarà cap a nosaltres al cap d'un temps.
1: Sí, per mi
0: la clau... Això no sé si és matemàtica pura, però jo diria que sí, i a més m'ho aplico, ho vull, i m'agradaria que acabés sent així. No?
1: Per tothom, en benefici de tothom. A mi m'agrada molt això que dius del femení profund, que crec que aquest és el qualificatiu que pot embolcallar millor això, i la sororitat, i la que la competència no és tan important. De fet, cadascuna té els seus dons, el seu lloc, el seu missatge per dir, i com més compartim és com més sumem i més, no?, més... Bueno, el que tu dius, una cosa exponencial, no?, és com una explosió de saviesa i de compartir. Llavors és que és increïble. Núria, què ens en dius d'això?
2: Jo aprofito aquí públicament.
1: Vinga, aprofita. Vés-hi.
2: aquesta gran frase de la meva estimada Montse Guardiola, sí, perquè la frase de la revolució del femení profund, que l'he sentit i fa temps i la sentia moltes, i ella, sento que la Montse va posar paraula, aquesta bella frase, bella, de bellesa total, que és dir el femení profund, amb tot el que porta i comporta, per mi ja engloba tot això, no? I quan pensem en la dona, en quin punt està, potser per la meva experiència vital, que al final és el que ens basem també, no? En el que hem anat transitant com a camí, hi ha una part meva que entra com a... Uau, havent viscut en una cultura tan diferent com a la Índia, sabent els paradigmes tan diferents i allà com podia veure des de la zona dones locals amb les que jo col·laborava i volia portar el que jo feia, però no podia ser, perquè aquesta és la idea de l'occidental, que vam totes les seves idees de canviar el món pensant en empoderament femení, i va ser com, mira, boniqueta, que t'explicarem dos cosetes. Sí, estàs en una altra història, en una altra cultura, i no ets tu que vens aquí a fer alguna cosa. Si acaso tu rebràs algunes coses i a veure què passa, no? Llavors va ser en aquest rebre, que és un... que això ens porta aquesta energia molt del femení. Com jo, per exemple, entrava en els seus espais de cosir, on cosien elles, estava a les seves converses i des d'allà vam començar a establir un vincle on jo podia començar a entendre mínimament en quin punt estaven cada una, no? I sí que al final hi ha aquest fil que ens uneix a totes, no importa on hagis nascut, l'edat que tinguis, sí, també la història de la teva vida, de la societat i de la família, que pot haver sigut molt dura i continua sent, perquè jo he estat en situacions de dones que vivien amb una precarietat emocional i econòmica molt bèstia, i en el fons sempre trobem aquesta llavor, aquest fil vermell que ens uneix, on l'únic que importa és el cor, és aquest cor que s'obre, on ens entenem sense paraules, on la vulnerabilitat, com també deia la Montse abans, no? Quan realment ens obrim, permetem que aquesta vulnerabilitat neixi, ens reconeixem, creem aquests espais segurs de comunicació, de diàleg sincer, on també hi ha l'ombra, i a l'ombra hi ha la llum, i a tots els aspectes que són la vida, perquè la natura, la vida és així, no? Amb tota la seva intensitat, tota la seva bellesa, la vida i la mort. Llavors, quan realment aconsegueixes crear espais reals, sento que aquí és el canvi, un canvi que s'ha fet històricament, amb els segles dels segles. No ens estem inventant res nou amb aquests cercles. Ja ho estaven fent les nostres ancestres. El que passa que en un moment de la història ens vam perdre, i ens vam perdre molt, moltíssim. Mm. No? Llavors, recuperar aquesta essència, que és això, per tornar a aquesta gran frase de la revolució del femení profund, que és de la, jo sento, sempre ho dic, no? La Montse Guardiola, així com ressignificant aquesta... I ho vull dir perquè així ho sento, no? I jo quan la dic és com sentint, sí, és que és aquesta la frase, no?
1: El femení profund.
2: És una revolució que ve des del cor.
1: Sí.
2: Sí, sí, és que a més és així, o sigui, porta tota la connotació i de dir, és des d'aquest yin, des d'aquesta energia de la Shakti, aquesta energia del femení, que és la que ara necessita urgentment aquesta societat. Home, dones, no importa el gènere, no estem parlant més enllà del gènere, és aquesta energia que necessita aquest món per continuar aquest procés de sanació en el que estem i de canvi tan, tan potent, no?
1: Uau, sí. I també m'agradaria introduir el tema de no oblidar-nos de la cura dels nostres fills, la cura de la part més femenina de la casa, ja no dic de neteja, que també és important, però com aquest femení, de, tant pels homes com les dones, aquesta part més de cura, no? Jo trobo que això és molt important, acollir-ho i posar-li en un lloc on es pugui visibilitzar, no? No, que cadascú valori allò que està fent. No sé que, com us mou això a vosaltres.
0: A mi se'm mou la invisibilitat a la que la dona ha estat sotmesa pels cuidadors de la vida, no? Que no es paguen els cuidadors de la vida, això. Que no es paguen les cures de la vida, no? I dic la dona o alguns homes que cuiden la vida, que sembla que tot allò que es fa de casa cap a fora té un preu econòmic i que té una retribució, i tot allò que es fa de casa cap a dins, doncs es dona per fet, no? La invisibilitat de tot allò que la dona ha sustentat durant centenars d'anys i que ha sigut invisibilitzat, no ha sigut reconegut, I aquí és on es cuida la vida, des dels altars de les cases, no? I des de les cuines, des dels focs que s'encenen, no? Com avui amb la Núria teníem una conversa que dèiem... O sigui, les dues que tenim, jo tinc una filla adolescent i jo tinc dos fills adolescents, dèiem tot allò que se sosté, que no es veu, no? Des de que arriben de l'institut, a com els hi ha anat, no sé, sabent en quin moment estan passant, a part de les tutories, els no sé què, no? Aquestes coses que ja formen part del quotidià.
1: La presència, sosté, eh?
0: Clar, allò que se sosté, vaig acollir com ha arribat avui de creuat, si s'està tenint dubtes a què es dedicarà. O sigui, uau, no? O sigui, això és cuidar la vida. I això no s'està posant al centre del reconeixement.
1: I són les generacions.
0: I això és d'una invisibilitat i d'una violència brutal. Mm. O sigui, estem, les dones, dic en general, i potser alguns homes que també estan cuidant la vida, com estan cuidant els avis, estan cuidant la vida, no? I estem invisibilitzats, no? Clar, uau, si això pogués donar un tomb i comencés a posar-se al centre aquestes cures, aquests altars de la casa, doncs això, no? Tot allò que es crea a les llars, que és cuidar la vida, com podríem canviar el món des d'aquest lloc, visibilitzant allò que cura i cuida i custodia la vida.
1: El femení sagrat.
0: Que no
1: sagrat.
0: És una empresa, que no és... Exacte, el femení sagrat no és una empresa, no és uns likes, no és no sé què, no és un Instagram directe, no és un seguidor, no? Llavors, bueno, jo també, no, per ser el dia que és, ostres, totes aquestes dones que han estat cuidant la vida sempre i que ara estan cobrant 700 euros al mes de pensió.
1: Sí, ostres,
0: no? Com posar aquí al centre que això per mi és violència. Patriarcal.
1: Sí, honrem totes aquestes feines per invisibilitzades, per visibilitzar-les i donar-li veu, que és el que es tracta. Núria, ja ens queda com dos minutets... si vols anar dient alguna cosa sobre això i anem fent el tancament d'aquesta conversa.
2: Sí, la veritat és que, bueno, m'emociona molt escoltar això. A més, avui ja era un dia que em sentia molt emocionada, no? Sentia així com l'emoció que estava sorgint després d'anar a la classe de Qigong de la Montse, també ha sigut molt emotiva. I he sentit com mai, i això és algo... Això és algo interessant, no? He sentit com mai l'energia d'aquest dia, no? També el que significa, però aquest cop l'he sentit a un nivell més profund que d'altres vegades, no? Això és la màgia també de... Bueno, van passant els anys, ho vivim sempre diferent, depèn de la situació, del moment en què ens trobem. On estic fent molta observació també a aquesta energia masculina, a el que és l'home, com acompanya, com deia la Montse, també aquests homes que acompanyen la vida i que estan... I com encara hi ha molt per visibilitzar. I com hi ha tant per visibilitzar a nivell intern. Perquè és que és algo que no em cansaré de repetir. Fins que no ho visibilitzem a nivell intern a nosaltres, no serveix de res. No serveix de res que fem tota la part externa com, no? més yang o més d'aquest Shiva, més aquesta energia masculina que surt, que també és necessària. I és necessària si està nutrida amb aquesta mirada interna. Llavors, és per revisar, no? I sento així com que és un dia important per revisar, per realment sentir quina coherència interna portes tu i en aquest quotidià sagrat de la teva vida. No?
1: És a dir, que el canvi està en cadascuna de nosaltres, cadascun de nosaltres, i des d'allà, en el col·lectiu, visibilitzant tot el que el femení fa... tant homes com dones. Noies, moltes gràcies per haver vingut aquí al programa. És un superhonor de sentir-vos i això, esperem una altra vegada tenir-vos.
0: Gràcies. Gràcies a
2: moltes
0: tothom.
2: Moltes gràcies. Gràcies, de veritat.
0: D'acord.
1: Adéu, guapes.
3: Porque las hadas existen que muchos no sepan verlas.
1: La Remeiera en tu amb Eve Burgos, la secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar. L'Eve és la nostra remeiera biòloga apassionada per la natura i el ioga i en aquest espai ens comparteix sempre la seva saviesa. Benvinguda, Eve.
4: Y aunque recién levantadas tenga los ojos algo Hola, Imma, hola,
1: hola, hola, hola, hola. Bueno, el dia 8 és el dia de la dona, bé, avui ens portes algunes inspiracions per poder connectar millor amb els nostres cossos, la nostra sensualitat i, definitivament, amb nosaltres mateixes. Gaudir de nosaltres mateixes. Oi que sí?
4: Sí, Imma, perquè... Sí, sí, total, no? Una part de l'energia vital passa per l'energia.

0: necessitem estar, sí, necessitem estar ben connectades, no?, al nostre cos, a nosaltres, i tenir doncs aquesta part energètica ben alineada, no?
1: Sí, amb autoestima, amb autocures i amb tot això que ens proposaràs ara sobre sí. l'energia sexual, que és l'energia de la vida.
0: Sí, de fet, tu ja m'has avançat, i és que realment per tenir una bona energia sexual i per tenir sensualitat, no?, perquè és la base, diguéssim, per poder després tenir una vida sexual activa amb nosaltres o amb la parella, doncs necessitem això. Primer, seguretat i confiança en el nostre cos, no? Per tant, autoestima i autocures. Després, estar relaxades i descansades. Això és importantíssim i a vegades ens oblidem. Una vida estressada no ajuda. No podem demanar, com diuen peres a l'olmo, no? No podem demanar estar estressades, anar de bòlit, estar fet a caldo i a sobre ser allà doncs, la primera, no?, en tenir una energia sexual superpujada, no? I després ben nutrida, no? La nutrició. La nutrició tant des del punt de vista físic com emocional. Llavors, en aquest sentit, bueno, doncs simplement recordar algunes plantes que ens poden anar bé en determinats moments, sobretot adaptògens i plantes que realment s'ha demostrat que tenen a veure amb la líbido, no? Amb aquesta líbido. I algunes idees, Imma, sense més, sense pretensions, perquè hi ha molta cosa en els llibres, hi ha molta cosa per internet, alguna de les quals no es pretén que sigui miracle, eh? Miracles tampoc no podem fer.
1: Bé, per tant... perdona, podries fer el micro una miqueta més cap a fora? És que com que se senten una miqueta de sorollets, així podrem sentir molt millor. Pot ser?
0: Sí, perdona, Imma.
1: No, al revés, vull dir que ja que estem, que volem sentir la teva veu sense entrebancs. Perdona. Continuem.
0: Sí, és que porto el micro aquí molt a prop, igual massa a prop.
1: Ara, perfecte, vale, doncs... sí.
0: Fantàstic, perdó. Me'l posava massa a prop, pensant que no em sentíeu. Doncs vinga, anem cap allà. Mira, a nivell d'herbes, herbes que poden anar bé o plantes. Així com dos estrelles, que no hem parlat gaire i que són molt interessants. Una seria el ginseng, que el ginseng seria considerat un adaptogen, no?, en moments així de baixa energia, etc. El ginseng ens ajuda doncs, a superar aquests moments, no?, i ens dona doncs, una estimulació, una tonificació extra. Doncs el ginseng és molt interessant perquè augmenta també doncs, la circulació i és una planta que permet, doncs, diguéssim, enfrontar aquests moments energètics una mica doncs, que necessitem un suplement, no?
1: La medicina xinesa nutreix molt, molt, molt el ginseng, l'energia del ronyó, que és el que ens sustenta la vida, no? Llavors té tot el sentit del que dius.
0: Clar. Doncs sí, al final no estem dient res que no tinguessin ja, no? En aquest cas, cultures ja doncs, tan antigues, no? La maca, que la maca és un descobriment més recent, tot i que la maca s'utilitza molt a la cultura andina, és una arrel andina dels Andes i que s'ha descobert doncs, que té aquesta capacitat de, bueno, de contribuir a augmentar la líbido i també és un adaptogen, és una planta que genera, doncs és molt nutritiva, i el que fa doncs, és aportar aquesta part extra, no?, de nutrició. I després tindríem altres plantes que ja funcionen a altres nivells, com podria ser el ginkgo biloba, que serveix per millorar la circulació. La sàlvia, que és un regulador d'estrògens, aquesta n'he parlat molt. Per tant,
1: la sàlvia no sempre ve, eh? La sàlvia és com un comodí.
0: La sàlvia és el nostre comodí, és la planta estrella.
1: Posa la sàlvia a la teva vida.
0: Llavors, ja sabeu que sàlvia vol dir salvare, i era una planta que s'utilitzava per moltes coses, no? I finalment, una altra planta molt interessant és l'herba de Sant Joan. L'herba de Sant Joan, a més, és molt mediterrània, la tenim moltíssim a prop d'Arenys.
1: És l'hipèric?
0: És l'hipèric, sí, exacte. L'hipèric, que s'utilitza per combatre la depressió i l'ansietat. I, per tant, doncs, també ens ajuda en aquests moments en què necessitem un extra o volem doncs, ajudar-nos a tenir un suplement, no? I després... com us comentava, una altra forma de treballar aquesta part és la part nutritiva, no? I la part de nutrició, doncs, tenim algun suplement que és molt interessant, com és la canyella. La canyella augmenta també aquesta part de... genera com calor, no? Tot allò que genera calor ens ajuda a millorar aquesta part de pujada de libido. Llavors, hi ha, doncs, jo què sé, espècies com la canyella o el pebre que ens serveixen per augmentar aquesta calor. O el picant, eh?

0: doncs, podríem treballar els afrodisíacs utilitzant, doncs, això, plats que tinguin certa part picant, no? I després aliments nutritius que ens ajudin també a tenir energia, i una energia de lenta assimilació, com pot ser l'avena o els fruits secs. En algunes cultures, com per exemple les àrabs, jo me'n recordo quan anava de viatge a països àrabs com el Marroc, que et donaven afrodisíacs. I jo me'n recordo que feia molta gràcia perquè el que et donaven eren uns bombons fets de dàtil i fruits secs.
1: Uau!
0: Que és una mica aquesta part energètica, són com bols energètics que en determinats moments doncs, són necessaris, no? I després, la part aquesta de relax, jo el que us recomanaria és utilitzar l'olfacte, que també és una part molt interessant per pujar la libido, utilitzant olis essencials. No? Sí. I aquí no poden faltar alguns olis essencials que ens agraden molt i que jo sé que t'agraden molt, Imma, com és l'ilang ilang, la canyella i alguns cítrics. No?
1: La taronja. Jo posaria la taronja aquí,
0: eh? La bergamota.
1: Sí.
0: La taronja dolça i la bergamota. Són els quatre que jo he escollit. I aquí podem utilitzar-los tant per fer difusor en un espai que ens interessi doncs, tenir-ho, com olis base per fer-nos massatges i llavors afegir, a part de l'olfacte, el tacte, no? Que és aquests olis per fer-nos automassatges o fer massatges a l'altra persona amb la que vulguem tenir relacions. I, per tant, doncs, són petites idees que només de pensar-hi ja, d'alguna forma, estem contribuint a millorar aquesta part cap a millorar l'energia sexual, no?
1: Totalment. A més, són fàcils d'aconseguir, fàcils de fer, molt a la mà, i em semblen molt bones idees. I bé, moltes gràcies.
0: De res,
1: No sé si per anar tancant ja tens alguna cosa més o...
0: Bueno,
1: és tot, no?
0: Sobretot... enfatitzar el tema del descans, perquè la hormona base, que a més ara està molt de moda, és la testosterona, que és la que diuen, no? que fa realment, connecta amb la libido, molt més que els estrògens o la progesterona, que actuen més indirectament. I per la testosterona, doncs, aquests aliments que estem comentant doncs, ja serien molt interessants, però està molt, molt relacionada amb les glàndules suprarrenals esgotades. I les glàndules suprarrenals estan vinculades a l'estrès. Per tant, aquí sí que alerta, perquè necessitem descansar, necessitem contemplar i necessitem, sobretot, hores de son. No?
1: Entrar en llit i descansar, que és com la gran recomanació d'aquest segle, gairebé. Ai, pues molt bé. Eve, moltes gràcies per totes aquestes inspiracions que ens has portat i ens veiem en el proper programa.
0: Molt bé, Imma, fins al proper programa.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: En veu de dona, en Pep Duran. En veu de dona presentarem llibres escrits per dones o que parlen en veu femenina, aquesta veu que tenim totes, homes i dones. Hola, Pep Duran, benvingut. Benvingut.
2: Hola, hola, Imma.
1: Hola.
2: Salut. Gràcies.
1: Salut. Bueno, en Pep Duran sempre ens presenta aquest programa en veu de dona, amb la seva veu d'home en femení. I a nosaltres ens encanta escoltar-lo. Els teus contes, Pep, les teves seleccions, la teva sensibilitat. Així que estem encantats de amb veu de dona amb Pep Duran, sí? Com que avui és el Dia de la Dona, doncs m'agrada parlar molt en femení, aquella part que tenim tots i totes. Oi que sí?
2: Molt bé. Sí, sí. Mira, Imma, avui us portava un llibre que volia comentar que a mi m'ha agradat moltíssim, que el seu títol és una mica rar, però ja que és, estem parlant de dones...
1: Endavant, endavant.
2: Males Mujeres.
1: M'encanta aquest títol.
2: Castellà,
1: o sigui, Males Mujeres.
2: Està escrit en castellà, està editat per Lumen i l'autora es diu María Gés. María Gés és una sevillana d'adopció que va néixer el 1982 i ja des de 6 anys dibuixava, i llavors bé, ja d'adulta ha estat escrivint, il·lustrant diversos llibres que han tingut molts premis. I aquest, concretament, a mi m'ha agradat moltíssim per el repàs que fa a la història, bé, història, mites, contes. És un assaig, però un assaig molt ben il·lustrat. És com un conte llarg, per això us el volia presentar.
1: Molt bé.
2: No sé, m'ha agradat tant per l'il·lustració com pel text. En el text, el que es basa ell amb els contes, o sigui, com els contes clàssics, els contes de fades, ens parlen d'aquest personatge, d'aquesta biografia, d'aquesta nena o dona que ha de ser princesa i que ha de venir un príncep a buscar-la, esclar. I llavors s'acaba, no? S'acaba i varen ser feliços, etcètera, etcètera. Però ella el que fa és anar analitzant cada un dels contes des d'aquells
1: hola a veure ara te tornem a tenir te n'has anat una mica, eh? Pep Duran, ja, estàs aquí? Sí? Hola?
2: I un dia...
1: A veure
2: clar
1: ara.
2: Ja no hem tingut fins ara.
1: Ara mateix, sí. Tornem a veure, és com ens explicaves a les males mujeres, doncs tots aquests mites d'aquests contes, sí. I començaves a explicar-nos una miqueta. Pots continuar.
2: Val. Llavors continuo o tornem a començar?
1: No, pots començar a dir des de tots aquests contes i què és el que la Maria Gés pues, ha fet, no?, amb ells.
2: Vale. Bé, en realitat la Maria Gés el que ha fet ha sigut partir dels contes, dels mites, de les històries de les dones al llarg, de les històries que en realitat hem anat trobant a través dels llibres, moltes vegades escrits per als homes i dins d'una estructura patriarcal totalment. Per tant, el paper de la dona en aquest lloc, el paper de la societat que se li dona, tant dones científiques, dones que escriptores, dones filòsofs, etc., estan mirats sempre des d'un costat en el qual la dona té sempre un paper secundari. La dona sempre té el paper de reproductora. En realitat és aquest paper que fins fa molt poc no ha tingut ni la possibilitat de votar. En el segle XIX no tenia ni la possibilitat de tenir diríem, de ser mestressa dels seus fills ni dels seus béns, perquè la pròpia estructura social el que li portava era que el marit era qui podia decidir per ella.
1: I això fa poc temps, eh? Imagina't.
2: No, aquí que va, això. És aquí mateix, sí. I, aviam, al llarg del llibre el que va és alternant els contes, explicant els diferents contes, els contes que ja sabem, eh? Contes com la Blancaneus, la Bella Dorment, el Hansel i Gretel, etc. I va reflexionant d'una manera molt divertida, amb molta ironia, però ironia punyent, de com en realitat sempre la dona tenia un paper, com et diria, o sigui, com de bleda, no? Com d'acceptar-ho tot. Fins i tot la Blancaneus, quan la madrastra li dona a menjar el vareno a través d'una poma, o bueno, quan li va donar les juntes proves, ella s'ho creu, se la creu sempre. En realitat, el que explica la Maria Gés és de com les dones més lliures eren les bruixes. O sigui, com el paper de la bruixa, tractat en els contes de fades, era qui tenia més iniciativa, més poder, més capacitat d'actuar i de transformar el que tenia l'entorn. Encara que, esclar, després al final la bruixa era malèfica i per tant se la castigava.
1: Però sempre eren tant, personatges i... malèfics i dolents,
2: clar,
1: no?
2: Clar. Perquè no era... Uau. Perquè no seguien el paper i l'estructura que la pròpia societat els manava. Els germans Grimm, en els seus contes, han influenciat moltíssim la manera de com traslladar, diguem, aquesta saviesa popular del conte de fades, posar-la per escrit i donar-la en el món, diguem, a que es pogués manifestar des d'ell, van estar estructurant tota una manera de pensar totalment paternalista. I transformaven els contes, aviam, els contes que venien orals, perquè ells el que feien era recollir l'oralitat i posar-la per escrit. Però, esclar, no ho feien pas de qualsevol manera, sinó que l'adaptaven en el moment social en el qual estaven. I, per tant, transformaven aquests contes per adaptar-los també en el que vivien en el moment i en el que la societat en aquell moment demanava. En realitat, això sempre... Els contes han fet això. Els contes, sobretot els contes populars, no són de ningú, però sí que es van explicant des de molt antic i es van adaptant, el narrador, el que els explica, els van adaptant en el moment en el qual estem vivint. Però no només els contes, els mites. Ella parla llavors dels mites grecs, que és, diguem, els pares de la nostra civilització, de la nostra estructura social i filosòfica, com els mites també expliquen aquests, diguem, presenten aquest paper de la dona, o és molt especial, com la Circe amb l'Ulisses, no? Però sempre és a través de la seducció i a través de poder quedar, diguem, sotmesa per l'enamorament o, diguem, per aquesta part més afectiva, sotmesa a l'estructura que l'home li marca. O és pèrfida, o és dolenta, o és gairebé adaptada en el paper que li dona en el moment en què està vivint.
1: La nena bona.
2: No sé, és molt interessant. Parla fins i tot del mite de Dan i Eva, no? O sigui, perquè abans de Dan i Eva, bueno, abans de l'Eva, en realitat la primera dona va ser la Lili, però la Lili no sometia a Dan, segons la mateixa... els textos sagrats, no?, de la Bíblia. I per tant, la Lili se'n va anar, i va ser llavors que, segons explica el text, Déu va treure a la Eva d'una costella de l'Adam, no? I bueno, diguem, va fent tot un repàs de tots els filòsofs grecs, de fins i tot el cristianisme, com agafa els diferents personatges que són, bueno, personatges de la Bíblia, i com en realitat els presenta sempre com un objecte, la dona com un objecte de canvi, o un objecte en el qual a través d'ella doncs passen un munt de coses de la qual o és culpable o és la que serveix per aquest fet. Fins i tot l'Església parla de com l'única dona que se la va poder diguem, salvar d'aquest aspecte és la Verge Maria. Però ens escandalitzem perquè, esclar, la Verge Maria la van considerar verge immaculada, a més, per poder-li, diguem, perquè tingués un paper dintre l'Església, però un paper com a part, perquè ni en aquest moment l'Església accepta la dona dintre del poder que tenen, no? La dona no era un sacerdot.
1: Bueno,
2: no pot, no
1: Pep,
2: etcètera.
1: Ja tenim el temps complet, s'han passat els 10 minuts volant. Moltes gràcies per haver portat el Males Mujeres i fent aquesta retrospectiva, no?, en el que la dona ha aguantat molt de pes i que ara estem sortint d'això. Així que, bueno...
2: Us el recomano molt.
1: Moltes gràcies.
2: Perquè el pugueu trobar, llegir i o regalar.
1: Molt bé.
2: Mireu-se'l abans, perquè és un llibre preciós, però que alhora, quan el llegireu, bueno, us ho passeu bé.
1: Molt bé. Pues moltes gràcies, Pep. Fins la propera.
2: Fins la propera. Salut.
1: Salut. A la secció Recomanem, l'equip del Cau de la Bruixa Verda us presentem llibres recomanats per oients, la Biblioteca Fidel Fita i els llibres dels 7 Ciències d'Arenys de Mar. Si ens vols recomanar algun llibre sobre salut natural, dones, remeis, natura, o aquell llibre que t'ha impactat personalment, envia'ns un WhatsApp al 647-728008. Guess I hear just every sound. I aquesta setmana celebrem el Dia de la Dona, del femení, aquesta part femenina i yin que tenim totes, homes i dones, i que no es considera ni es valora adequadament. Us portem avui una recomanació de la nostra col·laboradora, Cinta Curto, de Maria Mercè Marçal i Serra, dins d'un recull que es diu Bruixa de Dol, del 1979, i que es titula 8 de març. 8 de març. Amb totes dues mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Hereves de les dones que cremaren ahir, farem una foguera amb l'estrall i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats. Deixaran les escombres per pastura del foc, cossis i draps de cuina, el sapó i el blauet, els pots i les cassoles, el fregall i els bolquers. Deixarem les escombres per pastura del foc, els pots i les cassoles, el blauet i el sabó, i la cendra que resti no la canviarem, ni per l'or ni pel ferro, per sceptres ni punyals. Sorgida de la flama, sols tindrem ja la vida per arma i per escut a totes dues mans. El fum dibuixarà l'inici de la història com una heura de joia entorn del nostre cos, i plourà i farà sol i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula dona. Llavors creixerà l'arbre de l'alliberament. I tenim unes recomanacions també de la Biblioteca i dels Set Ciències, d'aquí d'Arenys de Mar. Un dels llibres és Oportunidades Iguales, Cómo impulsar el liderazgo femenino, de Miriam Izquierdo, de l'editorial Lit, que diu que malgrat la millora de la situació de la dona en els darrers anys, encara continua la diferència i falta de representativitat de les dones en la presa de decisions a la vida econòmica i a la societat. Amb aquest llibre, la Míriam ens convida a sumar-nos a aquesta causa, conèixer millor els motius que produeixen aquesta situació i participar en algunes accions que suggereix. Que tots els països necessiten el talent de tota la població sense restriccions ni exclusions, sense menystenir-nos i respectant els drets humans i la igualtat dels sexes. Un altre llibre, Feminismos Europeus, 1700-1950, Una història política, de Karen Offen, i traduït per Pedro Andrés Piedras Monroy, edicions ACAL del 2020. Karen Offen rescata la història de les lluites de les dones europees i els homes en contra de la dominació masculina. La Karen ens presenta un recorregut de 250 anys des de la Il·lustració fins a l'era atòmica. Ens aporta una crònica històrica des de l'òptica feminista de les diferents societats europees. I després un llibre molt i molt recomanable que es diu Caliban i la bruixa, dones, cos i acumulació primitiva. És una edició en català de Sílvia Federici, que és l'autor, Laia Bragulat, Inés Moreno López, dissenyadora, i Marta Pere Cucurell com a traductora, de Virus i Editorial, de l'11 d'abril del 2018. En anglès es diu Caliban and the Witch, Women, the Body and Primitive Accumulation, que és del 2004. Aquesta no és una història de fades, sinó una de bruixes i resistències, a l'origen de la qual trobem el genocidi, l'assetjament i el control disciplinari dels cossos de milers de dones a l'Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. Algunes de les moltes lliçons polítiques que podem extreure de Caliban i la bruixa són la implantació d'una nova divisió sexual del treball, la desmitificació de la foscor de l'edat mitjana o la dilució de les pràctiques socials basades en els béns comunals per part d'un capitalisme embrionari. Tant la transformació del model productiu com el fenomen incipient d'acumulació de riquesa van desembocar en un canvi d'ordre social que va naturalitzar la violència cap a les dones, alhora que les arraconava a l'espai domèstic. A partir d'una profunda investigació històrica, Federici ens ensenya els orígens del món en què vivim, un món on les violències dels sistemes capitalista, patriarcal i colonial continuen vigents, i ens demostren que la caça de bruixes i els seus efectes històrics es cronifiquen fins als nostres dies. Molta feina a fer.

0: I hem arribat al final del programa d'avui. L'hem fet possible la Montse Guardiola, la Núria Peguera, l'Eve Burgos, el Pep Duran i els serveis tècnics, el Joan Bosch i el David Valverde, i qui us parla, Imma Lizondo. Agraïm les col·laboracions que tenim amb l'Elsa de la Biblioteca d'Arenys de Mar i la Montserrat de la Llibreria d'Arenys dels Set Ciències. I sobretot gràcies a tot l'equip del Cau de la Bruixa Verda. Recordeu que podreu trobar tots els recursos a caubruixaverda.com.
1: Yo llevé dentro un faro que marcaba la ruta. Soy una guerrera desconocida. Yo soy tierra.
0: I ens acomiadem des del Cau de la Bruixa Verda amb aquest programa d'avui, Lideratge en Femení, amb una cançó per ser escoltada, Yo soy hembra maga, de Julián Bozo, amb veu i text de Macarena Girón. Aquí us deixem escoltant aquesta preciosa cançó. Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi, per seguir-nos. A reveure. Salut.
1: Pues mi instinto puede más que mil lecturas. Yo soy en cada una de mis criaturas hasta el último de mis días. Yo soy poderosa, pues traigo la savia que hace funcionar el mundo. Yo soy joven, vieja y niña. Soy todas las mujeres que fueron antes de mí. Yo sé que mi cuerpo no soy yo. Mi hogar está en un lugar invisible a los ojos. Y luzco orgullosa las cicatrices de mi mapa vital. Yo sé que la vida me espera. Pues estoy inventándome una vida. Yo soy imperfecta, soy superlativa.
2: Música. Ràdio Arenys, la primera.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Benvinguts un dimecres més a Mediterrània, espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure, granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho i desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Us convidem a participar a través del telèfon 93 795 79 12. Ens podeu enviar missatges de veu o trucar-nos. Estarem encantats de comptar amb la vostra participació. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Podeu trobar en el Facebook Mediterrània Ràdio Arenys i a Instagram. Allà trobareu tot el que fem i els programes emesos a la web de la ràdio, a Ràdio Arenys. Entreu a la carta, busqueu Mediterrània i allà tenim tot el que hem fet durant els anys que fem Mediterrània. I en això ho trobareu també en la en el 92.2 de la FM. O si ara ens voleu seguir en directe, doncs estem en imatge, en el Facebook de Radio Arenys, en YouTube, en Instagram i en Twitch. Allà ens veureu la imatge i ensenyarem coses que portem avui que us poden interessar i us les ensenyarem en càmera. O sigui que aquí poso l'AM perquè entreu, ens mireu, ens veieu i feu algun comentari que també és de molt agraït. Us parla Ren Garcia i en el so tenim a Joan Bosch, que es saluda des de la peixera i ens envia petonets a tothom. Us parla Ren Garcia i en el so tenim a, que ja us he dit, a Joan Bosch, repeteixo, si no havia quedat clar. I avui ens acompanya Miguel Iribarren per fer una altra Converses amb Miguel.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res. També, a veure, com no, hem de donar... la benvinguda i saludant en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem el mateix. Ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà doncs les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre,
0: no, Montnegre,
2: el Corredor...
0: Corredor, sí, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: No, la costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo em miraria de parlar amb el pilot, a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home, no sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Va, vinga, va, doncs fem aquest esforç. A veure, ja li comunico en un momentet.
2: Ara li comuniques anem a la cabina i li comentem. Tu tranquil, que ens farà un viatget.
0: És que jo, de petit i de menut, anava molt al Turó de l'Home. I ara el vull veure amb vista d'ocell.
2: Potser està nevat, o no?
0: Segur. Doncs res, va, vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui, a Temps de Salut, encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a lo que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més, del centre on t'estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar al passat, a la meva adolescència, que no va ser una adolescència doncs, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
0: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
1: A veure què passa, sí.
0: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
1: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues, això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp, i com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
0: I per què no?
1: Clar.
0: Llavors, amb adolescents, a veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars, i amb adolescents quan, també?
1: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
0: O sigui, combines adolescents i adults?
1: I adults, exacte.
0: O sigui,
1: sí, em dedico
0: cantó
1: a les famílies en si.
0: A llavors, les famílies.
1: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
0: D'adults. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
1: Sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no són conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
0: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
1: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Et refereixes com a l'adolescent, no?
0: Sí,
1: a l'adolescència, diguéssim.
0: Sí.
1: Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no? La seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahí en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre doncs això, l'educació dels pares. I
0: sí,
1: els
0: sí.
1: pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera.
0: Exacte. Doncs escolta, per què no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica?
1: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
0: Vale, les dinàmiques ocultes, allò
1: exacte,
0: invisible, que no es veu,
1: invisible,
0: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
1: I repetir-la a
0: l'hora
1: de la teva vida.
0: Imagina't tu.
1: Sí,
0: imagina't.
1: Vull dir, ja les carreguem sempre.
0: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
1: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si. I també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? todos somos un sistema.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiars que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de, diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
0: Sí.
1: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constel·la amb el grup elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment. Es genera, la, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
0: La que està oculta.
1: Exacte.
0: Val, i això d'aquí es genera amb tots els membres del grup, aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
1: Ah, exacte.
0: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, és... perquè jo, també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant. Sí. O sigui, tu series la meva mestra, jo seria el teu alumne. Però, bueno, avui és al revés. Bueno, avui ja... és al revés.
1: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre convido a que vinguin a veure una constel·lació.
0: És el millor, és el millor.
1: Sí, és la millor manera de veure.
0: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí. Doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir un, i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024, i que forma part del seu àlbum Fruit del Deliri. Aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar, Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, va cantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents canten aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. L'hauria pensat, que sí? Doncs molt bé, doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista. Estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogant, no?, amb alts i baixos emocionals, com és l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí.
1: Doncs va crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar,
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: Ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu, sí, em sona que sí.
1: I llavors, pues, bueno, pues el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor. I segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Uh-huh. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia, per prendre normalment, pues, dijéramos, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares, avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors, pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors, la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això. Prendre i també equilibrar-ho, no?
1: També, i equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre, o sigui, aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors, l'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient. Posa al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real. Al final és sistèmic. Al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Sí, era como, uy, esto es raro. Sí.
0: No sé, una altra pregunta, Iago.
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando y que res casualidad, que todo eso después le donará unas eines perquè él pugui treballar la seva vida d'adult. Sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, el que... Primer, perquè quan treballem la dinàmica de constel·lacions en grup, el que fem és educar el fill d'alguna manera emocional de que necessita al pare i a la mare per sostenir-se. ¿Vale? Sí. I moltes vegades, quan estem en aquesta època de la vida, estem enfadats amb el pare i amb la mare. ¿Por qué me has dado la vida si yo no puedo sostener esto, no? Tot el que
0: sí,
1: m'està passant, no?
0: Sí, moltes vegades estem enfadats amb ells i què hi pintem aquí? Què hi pintem? Què fem? Etcètera. Digue'm.
1: Clar, i no em fas cas, i no sé què, no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és per les hormones
0: això
1: i per tot això que li està passant.
0: Això em sembla molt reparador, si saben fer doncs, aquesta simbiosis o,
1: exacte,
0: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
1: Sí, sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
0: clar,
1: llavors hem de
0: clar.
1: Fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí.
0: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
1: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, sinó és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot, a tothom tal i com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
0: Imagina't que...
1: Ell també forma part.
0: No.
1: Sí.
0: Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants, i llavors ara imagino que es dona el cas el fet de les addiccions a les xarxes socials.
1: Exacte.
0: Una. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Fumar tabac, em refereixo... o fumar haixís, o Maria, etc. Clar, això és un problema familiar, també, no? Llavors, de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat, i a partir d'aquí, doncs, que els pares doncs, també facin la seva transformació?
1: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final,
0: clar,
1: els nens
0: clar.
1: El que fan és psicomatitzar algo que tenim nosaltres, com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addicciones i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la madre no pot sostenir. Que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors és un regal poder veure això, jo crec.
0: D'entrada és veure-ho i després és transformar-ho, transmutar-ho i
1: exacte.
0: Provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
1: exacte.
0: A vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 anys, o etcètera, Doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar, bueno, inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
1: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. Però jo primer sempre pares.
0: Pares, pares, primer pares.
1: Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
0: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
1: Ah, per mi el millor de ser adolescents, les responsabilitats. Jo crec que, com que un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo quan he sigut adolescent és com libre, no? Puc fer el que em dona de la gana dintre de el que tens una... Bueno, tens el pare i la mare que t'està dient el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
0: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
1: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? Problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etcètera. Sí, sí, sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També si aquest adolescent es fa mal a si mateix. Important constar això. La ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu o inclús TDAH, hiperactivitat,
0: sí,
1: autisme, tot això es pot constar.
0: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescent, és donar-li el seu espai. Que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
0: Sí, llavors,
1: ell
0: sí.
1: No pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí,
1: a sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i ell entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Iago.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que, o mare que diu que mira, que l'adolescència m'està anant de les mans? Bueno, què li diries?
1: Primer li diria pues, que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos de otro plano y elegimos a los padres perfectos para transitar
0: per evolucionar. Sí, sí.
1: Tot això que ens està passant. No? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions doncs, dels pares, no?
1: Exacte.
0: I després hi ha les sessions doncs, de constel·lacions amb els fills.
1: Exacte.
0: Val, que allà es provoquen canvis.
1: Sí.
0: Si més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
1: Uh-huh.
0: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
1: Clar.
0: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot dir així.
1: Sí, es diu així, projecte
0: diu així?
1: Sentit.
0: Ah, doncs mira,
1: sí.
0: Amb un projecte sentit a nivell d'ànimes
1: uh-huh.
0: i a nivell de família, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà en un altre camp, que és el fet de repetir patrons d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis, els pares i, llavors, els fills, no? Com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les, tu te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és bueno, com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha en el sistema familiar de generació
0: en generació.
1: Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis, i entre germans, si havia alguna addicció en algun d'ells, si havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no?
1: Tot.
0: Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional,
0: que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs si en cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans, una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amics, perquè és molt important. A més, la Verònica pica alt, perquè... No, pica alt, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
1: exacte,
0: pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. Si que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
3: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Axe Busto, publicat l'any 2000 i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de Luxemburg. Bueno, des de la meva perspectiva, eh? La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, lo de llença't és mi himne, no? És com traspassa tots els miedos.
0: Traspassa tot.
1: Sí. I llença't, da igual. Que sigui el que tingui que ser, confia.
0: Confia,
1: no?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que sembla que la coneix de memòria. No sé, explica'ns-ho.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí, el contingut de la cançó
2: aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: El professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. Sense. I teníem que recitar el poema de memòria. Si no...
0: De memòria?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Carai, això ja em molestaria més, tu, que m'ho tingués que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això,
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure... Una pregunta... entrarem al terreny pràctic. Va, deixem la teoria, però entrem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre? Teatre en el sentit de que hi ha representacions teatrals? A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constela. A veure, com funciona això?
1: Vale, n'hi ha diferents formes de constelar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino, té una representació o una altra.
0: Clar, vol dir alguna cosa, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constelador, d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores, tipus?
1: Tipus, pues, papà, mamà, yo lo cargo, no?
0: Amor. Jo ho carrego per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció?
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant. Exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira, es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no has desbloquejat, no ha desbloquejat, i una frase sanadora seria papà, yo lo cargo, por amor lo cogí y por amor el torno a deixar amb tu.
0: El torno a deixar amb tu.
1: Exacte.
0: Perquè ella es faci responsable.
1: Responsable del que està passant.
0: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu del teu.
1: Clar.
0: Com a pare o com a avi o com a besavi.
1: Com el que sigui.
0: I
1: exacte.
0: Això repara, això.
1: Això repara, clar. Després, a casa,
0: sí.
1: Això canvia la mirada. És a dir, m'acabo d'adonar compte...
0: D'això.

0: d'això. Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
1: No, evidentment, tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer tot seria alliberar, desprendre.
0: Primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
2: Sí, senyora.
0: I després,
1: molt interessant.
0: Gestiones.
1: Aspecte que amb sessions individuals, que jo estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
0: Exacte.
1: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Pues a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare, que jo no sé si això també
0: fem
1: ho fas
0: mateix.
1: Tu.
0: Sí, també treballo en cartolines també, vull dir, tu et poses a sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, te tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
1: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
0: Al final, sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constelador veu alguna cosa que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
1: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit. Llavors, esclar, el facilitador el que fa, doncs, és, bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu, personalment, no et quedes aquesta energia, aquestes actituds...
0: Ara aniré a una
1: dels
0: part...
1: dels nois i noies...
0: Ara aniré a una part espiritual.
1: No ho digues, endavant.
0: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació...
1: Tu ets
0: també,
1: un canal.
0: Sí, val. També per reparar, vull dir... Al final jo no em quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo. Però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'univers, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
1: vale,
0: la Tierra.
1: Ets un intermediari. Però tot i amb això, observes... captes, sents, i segons el que sents...
0: Empatitzes
1: molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
0: Sí.
1: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, com l'escolar, o el grup d'amics, o la parella, també ho fas,
0: Sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
1: imagina't.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bueno, no sé, vaig inventant, eh?
0: Sí.
1: I vinga.
0: Tu pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir,
1: cases.
0: La teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
1: Això està molt bé.
0: Sí. Es constel·la, es llibera... Té una informació.
1: Està bé.
0: És una extensió nostra.
1: Doncs mira... em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el Iago vol tancar...
0: Que pena.
1: Sí, no, tancar el primer bloc. No acabem amb l'entrevista. No. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? A on et podem trobar?
0: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
1: Mulla, on està aquest Mulla?
0: A Pineda de Mar. Exacte. Al front del Bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online, vull dir, en redes socials, Instagram, com
1: a
0: Verónica Medina.
1: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
0: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
1: Ah, sí?
0: És el 689 88
1: Sí.
0: 3-4?
1: Sí.
0: 8-2. Aquest és el meu telèfon de feina? Exacte, i em poden trucar.
1: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
0: Exacte.
1: 689-88-3482. Verònica. La Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí, és el primer bloc, n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que... que m'encanta, que és, és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
0: Total.
1: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no?, que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi, de l'àvia i així, no?
0: Bueno,
1: també
0: al final,
1: és el mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
2: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
3: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar, publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
1: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria ser dels primers. Parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria. Jerarquia, pertenència...
0: I el dar i el prendre, vull dir. La relació, l'equilibri entre donar...
1: L'equilibri,
0: sí, entre donar i prendre.
1: Correcte. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
0: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
1: La dansa de les emocions.
0: Sí, de Mercedes Bermejo.
1: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
0: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem. Vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
1: De guies per pares, ho sabeu,
0: sí.
1: Nois i noies.
0: Sí,
1: la dansa de les emocions. M'encanta el títol. I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, ho hem preparat també, cada setmana preparem un conte. I és el racó del conte.
2: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
1: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants, se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
3: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per a adolescents. Va dubtar, sonava cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure, no per culpar, sinó per entendre, no per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares, i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller, per poder estar millor, amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
1: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
0: Sí.
1: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
0: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen, té, aquí t'emporto el nen, que té un problema.
1: Anda, tu!
0: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
4: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
0: Sí, sí, sí. Però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida s'ha molt obert, no? I tinc molts adolescents. Jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
1: Ah, oh, mira, també
0: provant.
1: És un altre...
0: Exacte.
1: Carai, i... un altre paper, sí.
0: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic... També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
1: Ah, doncs molt bé, perquè aquí... tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs en dansa?
0: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
1: I regressives.
0: Exacte.
1: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
0: Encantada.
1: Et convidarem. Doncs, passa això... A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
0: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que... Abans faig una sessió online de 15 minuts o així per
1: clar,
0: parlar
1: per
0: amb la
1: saber,
0: persona
1: clar.
0: I energèticament que hagi el primer contacte.
1: Home, sempre és
0: sempre.
1: Interessant, no?
0: Sí.
1: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els
0: Exacte.
1: Hi has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
0: Exacte.
1: I poder és alliberadora, no? La constel·lació jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
0: tal
1: així.
0: Tal qual.
1: No, massa ben posat en el sentit evolutiu,
0: Que sí, que sí, que sí.
1: No, que jo, a veure, tots hem passat l'adolescència i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
4: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat,
1: Canes,
0: ara hi ha
1: sí,
0: més
1: sí.
0: informació.
4: Tenim
1: més informació. Llavors, abans, la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys.
0: Uau. Wow.
1: Vaig començar-ho a descobrir. És quan es començava a entrar en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa. Vaig voler saber el que era una sessió de psicologia. I em vaig apuntar d'amagat. amb 17 anys, dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després ho vaig sapiguer, vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres, si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència, o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar doncs, per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir alguna cosa més, Iago?
5: Radio Rent, la primera. Primera música.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Mar Negre. Capítol 5. Lletra ferit.
2: Comissari, jo ja entenc el que vostè m'està dient. Però és que per vostè tot és una prioritat i, en canvi, aquí no tenim efectius. Escolti, hem desmantellat una drassana il·legal que fabricava narcollanxes i que en tenia dues de llestes amb motors de 2.500 cavalls. Tenim dues plantacions enormes de marihuana a Santa Coloma de Farners, que també hem desmantellat i on, a més, feien servir caimans com a trampa per possibles intrusos. Tres casos de violència domèstica. Una cèl·lula jihadista a punt d'actuar, que també hem desmantellat. Una infinitat de robatoris i furts i petits delictes, per no parlar del trànsit, amb fins a tres ciclistes atropellats i un conductor que encara no hem trobat. I vostè només es preocupa per l'assassí d'escriptors. En tots els aspectes, em sembla una mica injust. Tinc dos dels meus millors homes investigant, però vostè ja sap com va això, és un tipus d'assassí molt poc freqüent. I malauradament haurem d'esperar un error seu per poder caçar-lo. O això, o que les 20 pistes que anem trobant tinguin una bona resolució. Sí, ja ho sé que tenim tota la premsa al darrere, perquè aquest fill de puta no ens ho ha posat gens fàcil amb els seus missatges. Ara tot Déu vol tenir els seus 5 minuts de fama i miri que aquest fa mèrits per aparèixer d'aquí uns anys al Crims. Amb allò d'en Carles Porta, dient que ha vingut a posar llum a la foscor. Ah, que vostè no el mira? Però miri, jo mirar-lo no. Però a la ràdio sí que en té ben enganxat el punyeter. Però és que a mi m'agraden molt també les novel·les negres. I vostè pensarà, un altre xalat que s'emporta la feina a casa i no pot desconnectar. Però és tan divertit veure com se les empesquen els novel·listes, que sovint no n'encerten ni una, de com treballem. Estaria molt bé que hi hagués un podcast basat en una ficció criminal i no en tant de crim real com a les radionovel·les d'aquell temps. En fi, comissari, tornem-nos a centrar en el cas, que ja veu que tinc ganes d'anar-me'n per les bardisses, però és que aquestes coses em posen negre. Sí, ja sé, i em puc imaginar que vostè el pressiona al conseller, i encara més, ara que tots deuen tenir el culet que els fa xup-xup amb les eleccions a tocar d'aquí 4 dies. Però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot dels mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. No li demano gaire cosa més, comissari. Només que ens ajudi a parar una mica el cop. I si pot fer alguna cosa per tranquil·litzar tota aquesta gent que només vol carnassa, ens anirà molt bé. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. Aquí, el qui més em fot, i fan una feina periodística ben interessant, el mèrit no es pot negar, són els del Caso, que ara en versió digital no paren de treure bones notícies, però que ens tenen ben enfilats. Si a aquests vostè els pogués donar alguna de les altres notícies, això dels caimans, per exemple, estic segur que ens deixarien 2 dies tranquils per treballar una mica més. I sí, és clar, ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi, d'això ens encarregarem nosaltres i ho coordinarem amb les àrees bàsiques i comissaries dels indrets afectats. No pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres 2 setmanes, distregui una mica l'atenció de tothom qui ens vol mal i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Baireda puguin continuar investigant. Si fa això, li estarem ben agraïts i no pateixi...
3: Caimans? Has sentit això dels caimans?
4: Sí. I m'ha deixat ben intrigat.
2: Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva, i no pateixi. Però tregui'ns una mica els gossos de la pretza de sobre i calmi el conseller. Li agrairem molt. Bé, sergent caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors. Es dedica a enviar missatges a la premsa i juga una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans, que això no passa cada dia.
4: És per culpa de la globalització, inspector.
2: Què collons vol dir, caporal?
4: Que en els darrers 10 anys els crims d'aquí han deixat de ser estrictament locals. Que n'hi ha, i molts encara, no es pensi. Homicidis per un pam de terra, per un tu fa 20 anys que em mires malament, o per deutes de joc, coses més o menys terrenals, per passar a ser globals. La penya ara es mata per defensar una plantació de marihuana, o per robar-la a una banda rival, per disputes territorials que venen des de Sud-amèrica i ens arriben aquí i s'enquisten amb els problemes locals que ja teníem amb el tema de les drogues. O bé per reptes virals que es fan a internet. Tot això ens ho complica tot molt. De sobte juguem a la Champions de la criminalitat. I vostè ho sap tan bé com nosaltres.
2: Sí, noi. En això no et falta gens de raó.
3: No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
2: Uns paios molt bèsties que han ocupat un bosc de percaçada a la selva per fer una plantació de marihuana a l'engròs. Però quan dic a l'engròs, dic a l'engròs, o que conya. Els molt animals fins i tot han desviat la riera per poder tenir aigua per regar i en alguns indrets hi tenien caimans per protegir la plantació.
3: Cago en l'hòstia puta!
2: Ja ho pots ben dir. Ens van arribar veus per tres bandes que això passava. Primer van ser uns quants pagesos de Riera Vall que s'havien queixat als agents rurals que cada vegada baixava menys aigua. Però, esclar, en època de sequera ho havien atribuït a causes naturals. Però en veure que realment no en baixava gens, van anar remuntant el curs fins trobar la desviació que havien fet, carregant-se una part ben important de l'ecosistema i vés a saber quantes gorgues, basses i aqüífers subterranis a banda de l'aigua de reg dels pagesos. Van ser ells qui van alertar de la plantació. Després va ser l'escriptor Jordi Dausà, que a més és mestre, qui va alertar Serveis Socials i la DGAIA en veure uns nens petits del poble uns quants dies seguits sense escolaritzar. I tibant una mica el fil, es va saber que eren fills d'uns nouvinguts que treballaven suposadament de pagesos. Els nanos no parlaven cap idioma comprensible perquè es veu que els paios de la plantació són un grup serbi. I, és clar, no els havien escolaritzat ni res. Però després va ser quan vam trobar dos joves del poble que havien estat agredits per les bèsties i que sort en tenen de poder-ho explicar. És clar, havien vist la plantació i havien pensat en assaltar-la per emportar-se alguna planta i fer negoci pel seu compte, o autoconsum, vés a saber. Sigui com sigui, el cas és que van saltar les tanques, van entrar dins la plantació i a un d'ells, un dels caimans, el va mossegar en una cama. L'altre el va ajudar així com va poder i van escapar i arribar malferits fins a l'hospital comarcal. Al noi li han hagut d'amputar el peu i part de la cama per les mossegades patides. I així va ser com vam saber no només que hi havia la plantació, sinó que feien servir els caimans. La setmana passada la vam desmantellar i vam detenir 11 persones.
4: Això en els bons temps dels Nege no passava. Ningú no es podia posar a plantar marihuana pel seu compte si no volia acabar al mig d'un piló de formigó o donant de menjar els peixos al mig de la badia de Roses. Eren uns mètodes brutals i gairebé mai no els podíem enxampar. Però com a mínim hi havia només un gall al galliner. En canvi, ara ho tenim tot esvalutat i a cada dia que passa, pitjor.
2: Faré que no he sentit el que has dit, caporal. No sigui cosa que algú pugui entendre com a connivència amb l'enemic o, encara pitjor, complicitat de les forces policíaques amb un clan mafiós que no et vull dir que no hagués existit en el seu moment. Però he de reconèixer que, com a mínim, els Neige tenien i tenen estil i han sabut complir el somni de Michael Corleone. Avui tothom sap que la família té un origen tèrbol i que segurament continuen manejant una part important dels negocis bruts del país. Però s'han transformat en grans empresaris, polítics, tenen un eurodiputat a la família i fins i tot un dels nebots és un capellà cada vegada més influent a la Curia Vaticana, el sobri de qualsevol família mafiosa. A banda de ser propietaris d'un munt d'hotels, restaurants, discoteques i altres negocis de tota la Costa Brava, i per tant un dels màxims empresaris i grans de lloc de feina de tota la contrada. Gent amb estil, no com aquells aficionats de pèl en cinc d'avui en dia, que per protegir les plantes són capaços de muntar un exèrcit armat amb Kalashnikov. Ara, això dels caimans és l'hòstia. No sé on anirem a parar. Però bé, deixem-nos d'hòsties i anem al gra. Com tenim el nostre assassí en sèrie?
3: Doncs de moment se'n fot del mort i d'aquí el vetlla. Porta dos cadàvers i amenaça a matar-ne els següents esdeveniments literaris. Amb una mica de sort, podrem tenir alguna cosa de les càmeres de seguretat de dues botigues i un banc proper a l'establiment, on va comprar el punyal de submarinisme que va fer servir a Cabrils. I potser els informàtics ens podran dir alguna cosa dels ordinadors que vàrem capturar el locutori del Raval, des d'on va programar l'enviament dels mails als mitjans. L'únic que hem tret de positiu fins al moment és haver desmantellat aquest cau de rates de claveguera. Però això no és res, i el problema el continuem tenint.
2: Bé, no us preocupeu. Heu fet molt bona feina i he passat tot el que tenim als equips de perfilació per si poden tenir alguna idea del tipus d'home en què ens enfrontem. Crec que el millor que podeu fer és anar a casa, descansar una mica i demà ens hi tornem a posar. De moment, i a falta de res millor, haurem de mirar de protegir al màxim les fires literàries i esdeveniments. Demà a les 10 del matí hauríeu de ser aquí. He quedat amb un periodista cultural per analitzar aquests esdeveniments i intentar preveure quins poden ser els més interessants pel nostre home. Us sembla bé?
4: Sí, perquè ara mateix tornem a estar parats. Aviam si al llarg del dia ens poden arribar imatges o alguna cosa que ens permeti seguir alguna línia d'investigació. Perquè ara mateix estem del tot parats. Podem continuar tibant una mica del fil editorial i de les relacions entre associacions d'escriptors. Però molt em temo que és una espècie de via morta.
2: El que he dit, caporal. Gràcies per la feina i a descansar, que demà serà un altre dia.
4: Crec que ens hem sortit prou bé. M'agrada l'inspector. No ha dubtat en defensar-nos davant del comissari i la veritat és que la numeració de coses que han passat aquesta setmana fa feredat. Caimans en una plantació de marihuana. No sé què haurem de veure encara en aquest país.
3: De tot. De tot. Les coses estan molt malament. Tots els nanos es volen fer narcos o futbolistes. I ara ja comencen a tenir més clar que potser es guanya més pasta fent-se narco que jugant amb la piloteta dels collons. Que has de ser molt bo per poder aconseguir alguna cosa. Això acabarà malament. Cada cop hi ha més morts i més violència al carrer. I nosaltres al mig, amb poques eines per poder parar el cop. Els nanos de robatoris estan cada vegada més desesperats. Mai no havíem vist tantes armes blanques com ara. Hi ha molta inseguretat, molta gana i molta por. Però això no ho podem dir. No sigui que projectem una mala imatge del país. O ens posem a fer molta feina a les escoles, als instituts, amb els pares i amb els nouvinguts, o anirem pel pedregar. Aquest país se'n va a la merda. I després encara hi ha gent que se sorprèn de l'ascens de l'extrema dreta. Jo estic ben preocupada i cada cop em torno més pessimista. Serà que dormo massa poc darrerament o que com a mare estic ben cagada del món que estem construint.
4: O una mica de cada cosa. Sí que és veritat que fas farei. Jo ja tinc dos companys que han decidit deixar-ho. Estaven destinats a Barcelona, però en els darrers dos anys han vist que la cosa s'embrutava molt i la sensació de perill és cada vegada més gran, així com la impotència i el fet que no et valorin la feina. I han dit que fins aquí n'hi ha prou.
3: I ara a què es dediquen? Eren grans o joves?
4: Un tenia 40 anys i se n'ha anat a treballar amb el seu sogre en un taller mecànic de la família. I ara, sempre que ens veiem, diu que fa 10 anys que hauria d'haver fet cas al sogre i anar a treballar amb ell molt abans. Que n'està encantat. L'altre és jove. En té 28 i ara es dedica a treballar en coses de logística al port de Barcelona. Està ben avorrit, però acaba de ser pare, té un horari fix, una feina que no ha de pensar gaire i, a més, també es dedica a escriure i ara publicarà la seva primera novel·la.
3: Que vagi en compte, que això d'escriure ara és una professió de risc.
4: Ja ho pots ben dir.
5: Antònia, bon dia. Has vist el caso?
6: Collons, Estanislau, que són només les 8 del matí. Fa un quart d'hora que m'he llevat i estic donant el pit a la nena.
5: Doncs deixa de donar-li, que potser se't fa agre de cop.
6: Tan greu és?
5: T'ho llegeixo jo mateix perquè te'n facis a la idea.
6: Va, dispara.
5: El Lletraferit, l'assassí d'escriptors, afirma que continuarà matant escriptors. El caso rep una carta en exclusiva de l'home que es bateja així a si mateix i assegura que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant properament.
6: La puta d'oros!
5: Espera, que llegeixo. El caso ha tingut accés a una comunicació esfereïdora. Un home que es fa dir a si mateix el Lletraferit i que s'atribueix als assassinats de l'escriptor Joan Daniel Bessonov i de l'escriptora Ada Castells a la Vila del Llibre de l'Escala i de Cabril, respectivament, assegura que continuarà matant escriptors i que a partir de la tercera mort ens explicarà els motius que té per fer-ho i si ha pogut comprovar la teoria que l'impulsa a cometre els seus homicidis. El fet que a la carta rebuda s'hagin esmentat algunes informacions concretes que no han aparegut a la premsa i que no publiquem per no entorpir les investigacions atorguen una gran validesa a aquest missatge i per això el nostre consell editorial, després de sospesar-ho molt, ha decidit publicar la missiva i avisar al mateix temps el Departament dels Mossos d'Esquadra de les nostres intencions. Esperem que avui els investigadors es posin en contacte amb nosaltres per esbrinar més coses sobre el missatge rebut. De moment, el que sí que podem afirmar és que l'home, com a mínim es refereix a ell mateix en masculí, ha demanat que a partir d'ara l'anomenem el Lletraferit i que la posteritat els seus crims es coneguin com els crims del Lletraferit. Afirma que és algú que coneix molt bé la indústria editorial i el món de la literatura catalana i que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant posteriorment. Afirma que pensa continuar matant autors en diferents indrets del país coincidint amb esdeveniments literaris, que es diu quan els escriptors surten de les seves infames llodrigueres, en paraules textuals. També afirma que no dubtarà en refinar els seus mètodes d'assassinat i que fins ara ha estat molt compassiu amb les seves víctimes i que, si cal, pot endurir els seus mètodes tot el que calgui. També assegura que els Mossos d'Esquadra estan ben perduts, per això els dono peixet i algunes pistes, perquè si no tens un rival això no és gens divertit. Moriarty no seria res sense Sherlock Holmes i a la inversa. I ja us adverteixo, investigadors de Pelham 5, que Sherlock no us servirà de res. Això no es resol tocant el violí i pensant en el sexe dels àngels. Això només ho resoldreu amb sang i baixant a l'arena. I quan us penseu que em teniu, quan hagi acabat amb el meu pla, tocaré el 2 i mai ningú no sabrà res del Lletraferit. Però la literatura m'ho agrairà eternament.
6: Collons! Segurament sí que se'n farà la lletagra. Tros de fill de puta! On ets ara?
5: En un bar, a 10 minuts de la comissaria. El que hi ha allà a prop està massa ple de policies i mala gent. Passo de trobar-me segons qui.
6: Dóna'm mitja hora i ens veiem al despatx. Ves esbrinant qui són aquests del Caso, que em sembla que els haurem de fer una visiteta. I, si pots, demana'm un entrepà de llom amb formatge. Aquest cabró m'ha obert la gana i aquí només tinc magdalenes de bossa i cafè de càpsules. Porta'm això i t'ho pago en arribar, d'acord?
5: D'acord. També buscaré totes les fires i festes literàries que hi hagi aviat. Haurem de començar a pensar si fem algun dispositiu especial o què, no?
6: Ben pensat.
3: Estic fins al que no sona del puto fil musical d'aquesta casa.
5: Sí, no aporta gaire varietat. Té, Carpanta, el teu esmorzar.
3: Oh, mil gràcies. Què et dec?
5: 6 euros, tot plegat.
3: Hòstia, no és gens car, el lloc aquest. Si a sobre és bo i el cafè és d'aquests de veritat, m'hauràs d'ensenyar on és.
5: Ja hi anirem, ja. He descobert que hi fan uns menús al migdia que tothom recomana i que no són pas cars.
3: Ets un pou de sorpreses. No sé què faríem sense tu. Digues, què has descobert?
5: Que això del món del llibre és molt més complex i complicat del que mai no hagués imaginat. Saps que hi ha una barbaritat de fires i actes literaris abans i després de Sant Jordi i que no tenia ni idea que existien?
3: Doncs l'inspector es posarà negre en saber-ho i haver de pensar tot de dispositius per cobrir-los. Anem a veure'l. Hem quedat alguna hora amb els del Caso?
5: Els he trucat. El director ens espera quan vulguem i estan disposats que hi vagin els companys informàtics de Barcelona ara mateix per anar avançant feina. He demanat als companys d'homicidis d'allà que ens facilitessin la gestió i ara mateix ja hi ha un equip que ha anat a la redacció. Nosaltres hi podem anar quan ens vagi millor. Per això no hi ha problema.
3: Perfecte. Anem a veure l'inspector. Crec que el nostre assassí no sap quin vesper ha anat a picar.
5: Per què ho dius?
3: Perquè si fossis una mica intel·ligent no tocaries els collons a un inspector dels Mossos que es diu Ares, el déu grec de la guerra.
7: Bon dia. Heu pogut descansar una mica? Ja heu vist que el nostre fill de puta té ganes de passar la posteritat i se li ha pujat l'ego fins més enllà del que és suportable. Li haurem de fotre un bon gec d'hòsties perquè es deixi de creure una estrella del rock americà i baixi a la puta realitat. Però de moment, això no fa res més que afegir nova pressió.
5: Doncs molt em temo, inspector, que el que li diré ara no li agradarà gens. Hi ha un munt de fires i actes literaris previstos en breu en els quals podria tornar a actuar. Tenim la fira literària Joan Cid i Mulet, que es fa a Jesús, a Tortosa, el 14 i 15 d'abril. Tenim Sant Jordi, que es fa arreu del país, però ell mateix, en el missatge que ha enviat als del Caso, ho ha descartat. Diu que no vol que els escriptors se sentin cohibits i que no vol deixar ningú sense la seva signatura, que ens dona una treva. Llavors ja arribaríem a la Fira del Llibre Vell de Figueres el 3 de maig. El 7 de maig és la Fira del Conte de Palamós. I el 13 de maig a Vilanova i la Geltrú fan el Firabà, va de contes. El 14 de maig és el Mercat del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles. I del 14 al 21 de maig la Fira Literal d'Idees i Llibres Radicals que es fa a Barcelona. El 21 de maig a la Fira del Conte de Medinyà i del 2 al 4 d'abril la Fira del Llibre Ebrenc i el Literàrum a Móra d'Ebre. Tot això és el que ens ve a sobre.
7: Quina barbaritat. Si el nostre home segueix el patró d'un mort per mes, el mes de maig té múltiples oportunitats, però no podem descartar res. Podria ser en qualsevol moment, o actuar abans d'hora, o fins i tot atacar durant Sant Jordi, encara que ens hagi dit que no ho faria, potser perquè ens relaxem i no estiguem tan previnguts. Intentaré reforçar la seguretat en totes, però serà complicat. Aviam si avui arriben les imatges de les càmeres de Cabrils i podem tenir una cosa més sòlida, o si els informàtics esbrinen res del Caso, que no ho crec. Quan heu quedat amb el director?
3: Ens ha dit que hi podem passar quan vulguem. Però crec que el millor per a tots, i així vostè també hi pot ser present, és que el citem en una videotrucada. Ja tenim els informàtics allà, no cal perdre temps tenint tants de fronts per anar investigant. No sé com ho veu.
7: A l'hora que quedeu amb ells, jo em connecto, sense problema.
3: Doncs ara mateix l'avisem, a veure si és possible.
8: Mirin, nosaltres estem disposats a col·laborar amb vostès amb el que calgui, però ens dediquem al periodisme de Crònica Negra i, com poden comprendre, una notícia així no la podem desaprofitar. Ja entenem que potser és una complicació per a vostès, però això és un negoci on hi ha moltes coses en joc. I el periodisme del segle XXI es basa sobretot en la immediatesa. Ser els primers en saber una història i ser els primers en publicar-la. I si pot ser una exclusiva, molt millor.
7: Jo ja l'entenc, però es podria haver avisat d'una altra manera. Vostè sap perfectament que enviar un correu a una bústia general dels Mossos a les 5 de la matinada, abans de publicar vostès la notícia, és com no avisar. Vostè sabia que difícilment ho veuria algú amb capacitat de decisió abans que vostès publiquessin la carta del lletraferit. Però ara la cosa ja està feta. Li deixaré el meu telèfon personal perquè en futures ocasions em pugui trucar directament.
8: No dubti que així ho faré i no dubti que sempre hem estat disposats a col·laborar en el que calgui.
3: D'acord. Ens podria fer una seqüència dels fets, si us plau?
8: Sí, és molt senzill. Cap a les 10 de la nit, el redactor de Guàrdia va rebre un missatge a la bústia. Una carta del suposat assassí d'escriptors. Va veure que el remitent era el mateix, perquè tota la redacció estava ben avisada que això podia passar. I de seguida va contactar amb mi. vaig trucar a alguns consellers editorials i vàrem estar analitzant la carta del dret i del revés. I vàrem veure que hi havia algunes informacions noves, que no eren les publicades fins al moment. I això ens va fer pensar que el remitent era en veritat qui deia ser. En aquell moment vàrem reenviar el correu a la seva bústia i explicàvem que a primera hora del matí ho publicaríem si ningú no ens donava cap indicació en contra. I així ho hem fet.
3: I vostè, com a periodista especialitzat en crims, què n'opina de tot plegat?
8: Mirin, jo fa només 10 anys que em dedico a la crònica negra, però a la redacció tenim algun periodista veterà que fa més de 30 anys que s'hi dedica i n'hem estat parlant. Tots estem convençuts que es tracta d'algun escriptor frustrat que vol donar alguna lliçó especial. Ell mateix ha explicat que comunicarà més endavant. Algú que amb aquests assassinats vol cridar l'atenció. Potser sobre la seva pròpia obra. El que sí que tenim clar és que és una personalitat amb un gran ego. Un narcisista de manual, amb un elevat grau de satisfacció personal, de veure que allò que ha planificat està sortint bé. I vostès estan ben perduts. I em sembla que estan començant a planejar això com un joc, com un repte. I em sembla que ara, a més, voldrà començar a demostrar que en sap molt de literatura. Fins ara només ha començat a marcar terreny. Però ara ja començarà a complicar la cosa.
5: Què vol dir?
8: Que crec que vostès estan perseguint una espècie de monstre que creu que pot fer la vida real el que ha vist a les pel·lícules o els llibres. Algú que no distingeix entre realitat i ficció. Algú molt intel·ligent, però a la vegada molt perillós, perquè té una visió distorsionada de la realitat. Una espècie de Don Quixot que viu dins la seva pròpia ficció. Només que la seva pròpia ficció no són les novel·les de cavalleries, sinó les pel·lícules de sèrie B i la novel·la negra. Però em sembla que, a més, vol mesclar-ho amb una alta literatura i que és quan tot es comença a complicar.
0: Radio Arenys. Comparteix grans artistes amb la primera música. Radio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Hola, què tal? Ja hi tornem a ser. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa, encetem els 25 minuts setmanals més senderistes, més excursionistes i més viatgers que pugueu trobar en un únic programa. En diem sendes, el plural d'una paraula poc habitual per designar camí, corriol o petit traç al mapa. Com poc habitual són les nostres propostes. Les tres d'avui són aquestes que presentem ara mateix en el nostre sumari. Dir que el Penedès és terra de cava no és pas descobrir la sopa d'all. El que potser sí que us sorprèn és el lloc on els documents antics situen el primer cava fet a Catalunya. I atenció, perquè és a Terrassa. La Sílvia Comelles, de l'empresa turística Tres Turons, ens fa 5 cèntims d'una ruta guiada als indrets on hi va haver vinyes, cellers i el primer productor, Pau Galí. El Xavi Tió proposa una ruta senderista cap al massís dels Ports des de la banda de la Terra Alta. Inclou un parell de cims amb bona panoràmica, pinedes monumentals i un indret molt peculiar, l'altiplà de Terranyes. Tòquio, Kyoto, Osaka, Nagasaki, Yokohama... Tots ells són noms de ciutats molt conegudes al Japó, llocs de pas o d'estada pels viatgers que van al país del sol naixent. Avui, però, descobrim, amb el Jordi Gastó, una ciutat petita i molt interessant, Kanazawa. Ens citarà els seus 10 imprescindibles. I ara posem fil a l'agulla, o ens calcem les botes, més ben dit. Veniu? Doncs va, que marxem. El primer escumós terrassenc, la increïble història d'en Pau Galí i el primer cava català. Aquest enunciat bé podria ser el títol i el subtítol d'una novel·la, però és el nom d'una ruta guiada que condueixen els companys de l'empresa de guiatges Tres Turons. Un itinerari que palesa que sí, que molt abans del ciment, blocs de pisos i fàbriques, a Terrassa hi havia vinya. I com diu l'anunciat, no només això, sinó que va ser la primera localitat catalana on és documentada l'elaboració de vins escumosos, allò que des del segle XX coneixem com a cava. Sorpresos d'aquesta revelació? Doncs la guia, educadora, administradora i gestora de Tres

0: Va voler fer un escumós, li va sortir bé i fins i tot li van donar un premi. El que passa que després no va continuar.
1: Al voltant de la història de Pau Galí, el terrassenc precursor dels escumosos, Tres Turons condueix un itinerari guiat que ens porta als llocs dels fets, on es va arribar a produir cava vallesà. És una de les 5 propostes del Rutatast, un projecte de rutes gastronòmiques agarenques impulsada pel Gremi d'Hostaleria de la Ciutat, Terrassa Turisme, Museu de Terrassa, els cuiners del Teca Vins i Tres Turons. 5 rutes que, partint de la història, expliquen territori, identitat i gastronomia.
0: Hi ha 1.000 narracions, no?, vinculades amb el que hem menjat, i de moment en tenim 5 de preparades i les anem programant al llarg de l'any. I parlem d'això, parlem de patrimoni, parlem de què hem menjat i com ho hem produït, i evidentment tastem, fem experimentació gastronòmica, recuperant receptes antigues o plats antics, i fem un maridatge de tot, que és molt xulo. I havíem posat això a Ruta Tast perquè junta les dues coses. Fem una ruta, caminem, veiem patrimoni, visitem coses i fem un tast.
1: Doncs caminar, conèixer, tastar, què pot sortir malament de tot plegat? La ruta guiada, el primer escumós terrassenc, la increïble història d'en Pau Galí i el primer cava català, apropa el visitant a diversos escenaris. Aquest és el primer.
0: I el que fem és començar fora de l'antiga vila de Terrassa. Avui seria un barri de Terrassa, que és Can Boada. En aquest barri hi ha dues masies, i una concretament, que és una masia del segle XIII, en la que s'hi feia vi. I, curiosament, aquesta masia, que és la més antiga que es conserva a Terrassa, també va ser la masia on Pau Galí va cultivar el seu raïm, el que va fer el primer escumós. Vull dir que ens lliga molt bé tota aquesta història del Pau Galí, el fet de que es conserven les masies, avui s'estan restaurant.
1: Doncs bé, unes masies que ara es recuperen i que la Sílvia Comelles confia que molt aviat es puguin visitar també per dins. De moment, mirem cap al costat.
0: Que, a més, al costat hi ha una ermita modernista que s'acaba de restaurar i, per tant, es pot visitar, que és l'ermita de la masia. Comencem aquí l'ermita i aquí sí que podem parlar de paisatge, perquè el paisatge es conserva i es parla d'aquesta memòria que tenen els espais, no? El paisatge es conserva, ara hi ha pisos, hi ha la riera, però ja la fesonomia del paisatge es conserva i, per tant, ens podem imaginar fàcilment com era aquest espai fa 150 anys enrere.
1: Deixem el barri de Can Boada i ens dirigim cap al centre històric. Abans, travessem places amb testimonis del passat agrícola. Oliveres i altres arbres fruiters, avui integrats dins de parcs urbans que no fa pas gaires dècades feien bo allò de tot això van ser camps. I per fi arribem al rovell de l'ou de la ciutat. Sílvia Comelles.
0: Perquè el nostre objectiu és arribar al Raval de Montserrat. I anem a l'Ajuntament. I el que avui és l'Ajuntament, doncs si tiréssim enrere i anéssim a l'època en què va viure Pau Galí, aquest productor del primer cava, allà hi havia la seva casa. La seva casa és on avui s'aixeca l'Ajuntament de Terrassa. Per tant, parlem de la casa Galí, el fantàstic celler que tenia i de l'espai on es va produir aquest vi. Evidentment, ens ajuda en tota la documentació gràfica que tenim. Tenim fotografies de la casa, i, per tant, la visita s'acompanya. Estem al lloc dels fets, però com que el lloc dels fets s'ha transformat, doncs hi ha tot aquest suport documental que ens ajuda.
1: El que sí que perdura ben a prop és la Casa Torrella, que conserva soterranis amb un celler que ens posa en context de com eren moltes cases, tant de l'antiga Terrassa com també de l'antic Sabadell, i un forn de pa de principis del segle XIX. Continuem cap a la penúltima aturada.
0: I ens n'anem a la fantàstica Casa Alegre de Sagrera, que és un casal burgès d'època modernista. De fet, és del final del modernisme, del 1912. Es va restaurar i molta de la decoració que hi ha fa referència a la vinya, que sovint no ens hi fixem, i els de Terrassa i els de Sabadell parlem de la industrialització, de vegades sense recordar que si es va poder fer aquest salt a la mecanització i a l'aposta per la nova energia del vapor, va ser perquè aquestes famílies que van fer el salt a la industrialització eren productores de vi. I, per tant, el vi i la producció de vi i aiguardent és el que va permetre capitalitzar la industrialització. Els primers vapors que hi ha tant a Terrassa com a Sabadell els aixequen famílies que són terratinents i que, per tant, fan vi. I això no se n'obliden. I, per tant, les decoracions, hi ha aquest record a la vinya, al vi.
1: I a Can Alegre, després de gaudir de relleus, pintures i objectes decoratius que fan alegoria a la vinya i al vi, seiem al voltant d'una taula. Toca regar-ho tot.
0: Acabem fantàsticament. Ens n'anem a una taverna, a la taverna dels amics del Teca Vins, en Cesc Castellet, que és una persona que coneix molt el món del vi. Fem un tast d'escumosos del territori i ens explica tot el tema relacionat amb l'enologia. La producció d'aquests vins, com era llavors, com és ara, la varietat, perquè Terrassa tenia una varietat, que era el terrassenc, que era una varietat de vinya que existia ja des del segle XV. Que hi hagi una varietat de vinya en un territori ja ens parla de la superespecialització que hi havia en aquest territori. De

0: Això que en molts moments va ser un monocultiu. El 70% de la producció en alguns moments del segle XVIII i XIX estava dedicat a la vinya. I en Cesc ens explica tot això i és quan podem fer un tast d'escumosos i descobrir a través del gust tota aquesta història que hem anat explicant i desgranant.
1: De fet, matisa la Sílvia que a Terrassa i el Vallès no van tenir un, sinó dues varietats de raïm. El terrassenc, que ja hem comentat, i també el trapat, una varietat de vi blanc. La fil·loxera va apartar tots dos de la producció, però no estava tot perdut.
0: El terrassenc justament s'està recuperant. Hi ha un projecte que ja fa uns anys que va engegar. Es va fer una crida perquè la població pogués participar-hi i se n'han pogut recuperar algunes mostres de cep antic i s'ha tornat a plantar i ara hi ha dues finques en què es planta. Sant Font de Gallà i també la finca de Mossèn Oms. Ja s'ha fet una primera barema i aviam, estem pendents de que aviat puguem provar el terrassenc, que era un vi negre, molt semblant al Negrelló, i que era una varietat autòctona que es cultivava tot el Vallès, que malauradament a partir dels anys 60 es va deixar de cultivar. Però sembla que estem a punt de recuperar-lo.
1: I que ben aviat podria ser perfectament la cirereta d'aquesta ruta guiada. Però el Rutatast inclou quatre rutes més, com hem dit. Una és dedicada a les antigues pastisseries de la ciutat, als dolços i a les xocolates, molt apreciades a Terrassa. Una altra, titulada La set de Terrassa que menjar en passa del Dàcar a la botifarra de músic, parla del Dàcar, paraula agarenca que designa un postre de postguerra, un pa de pessic cobert d'encenalls de xocolata. També hi ha una visita guiada que parla de la història gastronòmica de Terrassa des de temps del Paleolític i fins l'era industrial, de la que n'és llegat la Terregada, nom que designa les restes del carbó esmicolat que quedava en un cova i que, en el cas de Terrassa, també es refereix a un plat obrer propi. La Sílvia Comelles explica què és això de la Terregada.
0: I la Terregada també era un plat que menjaven els obrers. Els obrers només menjaven menuts de la carn, la classe burgesa es quedava al tall gros, i es feien un plat molt energètic que estava fet a base de menuts tallats i barrejats amb sang, es coïen amb sang, i aquella massa negrosa que alimentava moltíssim, tenia molt greix, i això era la terregada, perquè semblava justament la barreja de carbó i era un plat típicament terrassenc. I és el que els obrers portaven a la fàbrica amb la taifa, que de taifa també és una paraula que diem aquí a Terrassa. No diem carmanyola, sinó que diem taifa.
1: Terregada, un plat de vísceres que els xarcuters de la ciutat estan recuperant, això sí, en versions més suavitzades, amb botifarres. I finalment una cinquena ruta guiada referida a les fondes d'Antes, els menús cantats de les fondes de Sisos, que es refereix als enginyosos menús pels obrers que se servien en aquestes fondes i tavernes, de les que encara a dia d'avui se'n conserva alguna. Si voleu viure alguna de les 5 experiències, tant en dates programades com concertades per grups, dirigiu-vos a entrapolis.com o al web tresturons.cat, 3 amb número. Una empresa amb força anys de vida que aglutina arqueòlegs, historiadors, antropòlegs, guies i educadors patrimonials, que expliquen Terrassa, Sabadell, el Vallès Occidental en general i Sant Llorenç del Munt, i que s'afanyen per fer bo allò que deia Pere IV. En Materra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins un bosc espès, 5 quarteres massa terra, com al Vallès no hi ha res.
2: Sendes.
1: Arriba el temps de senderisme aquí al Sendes i ja saben que la secció de senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: El nostre expert en caminades. Xavi, avui recuperem les terres del sud, eh?
3: Això mateix. Si l'altre dia vam recuperar les terres tarragonines, avui recuperarem els ports de Beseit. Ens n'anem cap a la part central dels ports, per la zona interior d'Horta de Sant Joan, i us proposo anar a pujar un parell de cims que ens oferiran una bona panoràmica de la zona nord del port en un itinerari per paratges solitaris i abruptes que ressegueix magnífiques pinedes, on veurem diversos exemplars monumentals, en fort contrast amb la part central de l'excursió que passa per l'altiplà de Terranyes, totalment descobert de bosc. Farem un recorregut en sentit horari que ens pujarà a la Punta Blanca, resseguirem per dalt la cinglera de la Serralla amb el Saltador de Franquet, traspassarem el gran altiplà del Terranyes amb el seu refugi, anirem a treure el cap a la Miranda de Terranyes i després ens entaforarem els clots per remuntar de nou fins al Coll de l'Areta, des d'on baixarem a recuperar el cotxe al Coll de Miralles.
1: Doncs vinga, anem a començar aquesta ruta. Punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al Coll de Miralles. Venim des d'Horta de Sant Joan i podem arribar per una pista que des de l'àrea recreativa de la Franqueta s'enfila fins al Coll de Montfort i en 4,5 km de molt bona pista arribem al Coll de Miralles i pel camí, a més, podem admirar l'auró de Josepó, indicat, que és un exemplar declarat arbre monumental, i la fulla de l'auró, a més, és l'emblema del Parc Natural dels Ports. Bé, comencem a caminar, desfent 200 metres la pista per on hem pujat amb el cotxe, i agafem a la dreta la pista del Gravolà, una pista secundària que comença a pujar per dins d'una espessa pineda i que es posa al barranc de l'Escaleta Vella. Quan s'acaba la pista, continuem pel torrent per un senderó fitat que ens mena a la Font del Gravolà i a la Font del Xaco. Petites surgències mig enverdissades, on els senglars i els cabirols fan de les seves sense que ningú els molesti. Si fins aquí havíem anat relativament planers i cap a llevant, ara traspassem el torrent, ens posem a nord i enfilem fort per un sender ample que continua fitat fins a sortir quasi al capdamunt d'un petit collet on trobem el Pic Amat. Declarat arbre monumental, és un enorme pi negral i el nom li ve de les dues soques que li arrenquen quasi des de mateix terra, com si fossin dues cames, doncs el Pic Amat. Acabem de guanyar la Carena, és el termenal entre Arnes i Horta de Sant Joan, just entre la Punta de Sallent i la Punta Blanca. Aquí girem de nou a llevant i sense camí massa definit anem a pujar per una petita canal on haurem de posar les mans a terra fins a assolir el cimet planer de la Punta Blanca. És obert als quatre vents i on tenim vistes cap a nord, cap a les roques de Benet i els Monts Sagres. Veiem també Horta de Sant Joan i la muntanya de Santa Bàrbara al costat. Més propers veiem les grans moles de conglomerat de la Ballestera i de la Falconera. Cap a ponent veiem la inconfusible silueta del cim del Penyacalera i també la Moleta del Molló. Cap a sud tenim tot l'altiplà de Terranyes, on anirem després, i veiem per darrere el cim del Caro, rere els propers cingles de la Vall d'Uixó. I a tocar tenim tota la cinglera de la Serralla, penjada vertical sobre l'ombria del Gravolà, a la capçalera del barranc de l'Escaleta Vella, per on hem pujat. Sortim del cim i trobem de seguida un altre exemplar d'arbre monumental, és el pi de tres cames.
1: Que no de les tres branques, eh?
3: No, però com si ho fos, perquè és, tot i que és també un pi negral, doncs és això, tres branques, en realitat, no? D'aquí ens posem de seguida sobre les parets de la Serralla, que resseguim vora el cingle, passem pel saltador de Franquet, és el punt de màxima verticalitat, i sortim a la sendera ben fressada que puja des de la Vall d'Uixó. Deixem el ramal que s'adreça als masos de Baio i de Paulino i anem a l'esquerra enfilant-nos suau cap a sud fins a l'altiplà de Terranyes, una gran planúria en forma de mitja lluna que contrasta amb les valls i cingles que l'envolten. Sortim del bosc i aviat veiem el refugi de Terranyes, és el Mas del Torrero, és un refugi lliure i ben condicionat, amb una gran cisterna coberta al davant i un abeurador per al bestiar. Li podem anar a donar un cop d'ull i continuem per pista un petit tros fins a deixar-la i posar-nos a sud-oest per anar a entrar de nou al bosc, entre marges abandonats, fins al cap de poca estona anar a treure el cap a la Miranda de Terranyes. És el sostre de l'itinerari, completament penjada sobre l'espectacular gorja del barranc de la Paridora a la capçalera del riu Algàs, amb les moletes de Venanci, la mola de Lino i la mola de la Paridora al darrere. I, contemplat l'espectacle, girem a nord-est i per un llom anem a buscar un sender que deixem de seguida per enclotar-nos cap al Coll dels Bots primer i d'allà davallar encara més fort fins al fons del barranc. Són los clots, és la confluència de diversos petits barrancs. D'aquí comencem a remuntar un sender fitat que ens condueix per terreny obert a sortir al Coll de l'Areta, on retrobem la pista que ve del Mas del Torrero, i del coll davallem per una revirada sendera entremig d'una preciosa pineda per l'ombria de l'escala, passant pel costat de dos altres magnífics exemplars de pi negral, declarats també arbres monumentals. Són l'opi remut i l'opi poll. I poc més avall arribem al Coll de Miralles, on tenim el cotxe.
1: Doncs, com sempre, després de fer la descripció de la ruta, arriba el moment de la corresponent fitxa tècnica que ens fa el Xavi Tió. Comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs, pràcticament 9 km.
1: Desnivell?
3: 600 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 6 horetes, xinoixano, per poder contemplar les magnífiques vistes.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Posem-hi un 2, 2 sobre 5, per algun tram de pendent fort.
1: Referències a internet?
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Un tom per terranyes, d'un usuari que ja ens és de la família, que es diu Toni Planes.
1: Algun dia l'entrevistarem, l'hem de portar al programa, el Toni Planes, perquè ens serveix de molta inspiració. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
3: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc en Jordi Gastó i us volia parlar dels 10 llocs imprescindibles de la ciutat de Kanazawa, al Japó.
1: Japó, un país fascinant que molts europeus descobreixen i que hi tornen. Alguns potser fan turisme urbà exclusivament a la seva populosa capital, Tòquio, o bé inclouen Osaka o Kyoto i les històriques Hiroshima i Nagasaki. Avui el Jordi Gastó ens parla d'una ciutat petita que el va deixar impactat durant el seu viatge al país del sol naixent, Kanazawa. I avui ens el descriu en els seus 10 indrets més destacats, els quaderns del viatger.
4: Kanazawa és una ciutat de 450.000 habitants situada a la regió de Hokuriku, prop dels Alps japonesos. Des de l'arribada del Shinkansen, o tren bala, està només 2 hores i mitja de Tòquio, amb la qual cosa és relativament fàcil anar-la a visitar. Se la considera la rival de Kyoto al parlar de les joies històriques del Japó interior. Si hi aneu, no us podeu pas perdre... 1. Jardí Kenrokuen, jardí del període Edo, un dels més importants del Japó. El seu nom ve dels 6 atributs de la perfecció que es consideren en aquell país: aïllament, amplitud, artificialitat, antiguitat, aigua abundant i grans vistes. Està considerat un dels 3 més macos del Japó. 2. Mercato Micho. És un laberint de peixateries i restaurants que bull d'activitat. Molt espectacular. I el consell que us dono és el que jo vaig fer aquí i a tot el Japó. Entreu a menjar en un lloc que no hi hagi cap occidental. Sempre, sempre us sorprendrà i sempre serà millor i us tractaran, evidentment, molt bé, com sempre passa en aquest país. 3. Castell de Kanazawa. És un colossal complex del 1600 aproximadament. Un incendi el va arrasar 2 segles i mig més tard, això acostuma a passar molt al Japó, però es va reconstruir amb força precisió. És espectacular, va ser residència de diversos clans japonesos i algun mur dels exteriors encara es mantenen originals. 4. El Museu d'Art Contemporani del segle XXI és un museu diferent. Per dins, evidentment, trobareu exposicions d'artistes japonesos i inclús de molts llocs del món, d'artistes de molts llocs del món, però sobretot el que destaca és la seva forma peculiar, com un cilindre de vidre amb unes sales que formen una espècie de caixes de colors. És molt, molt, molt espectacular, vist des de fora, també. 5. Higashi Shayagai. És el barri de les tateries, el barri també del plaer, li deien, plaer entès com el de les geixes, que encara poden ser visibles, encara que costin de veure-les, i sobretot no se les ha de mirar a la cara ni fer-los fotografies, però com passa en alguna zona de Kyoto, encara n'hi ha. La zona està molt ben mantinguda, molt ben cuidada, els carrers, com acostuma a passar al país, són molt nets i l'atmosfera és sensacional, tant de dia com de nit. És un retorn al passat amb tota la regla. 6. Us recomano les botigues per comprar la fulla d'or. La fulla d'or és l'emblema d'aquesta ciutat i és obra d'artesans que són capaços de deixar l'or en unes fulles minúscules, gairebé transparents, superfines. Són l'orgull de la ciutat i podeu trobar joies, articles de qualitat, no deixalles d'aquestes típiques dels turistes, sinó articles de qualitat a preus molt bons. I és a nivell d'orfebreria i a nivell d'altres coses més grans, però verdaderament, sobretot joies i petites joies i petits detalls estan fets amb molt d'art, molt d'art. Set, l'estació de tren. Les estacions de tren al Japó són un món, perquè per dins són ciutats amb restauració, amb botigues, amb tots els serveis, però aquesta destaca, a part de per la seva modernitat, sinó també perquè per fora hi ha una estàtua de disseny futurista i espectacular. Espectacular és la sortida, diguem, cap a la ciutat, que és una barreja de diverses peculiaritats del país, començant pels temples. 8, Nagamachi, és el barri dels samurais que històricament, ja sabeu, que han tingut molta importància al Japó. S'hi van traslladar tots després d'alguns incendis com el del castell, es van traslladar tots a aquesta zona i manté amb cases molt espectaculars, òbviament amb l'estil zen clàssic del Japó, molts jardins, aigua i una sensació de pau molt gran. És un barri també molt, molt interessant de veure. Nou, Teramachi, la zona dels temples budistes. Temples al Japó, ens pensem que n'hi ha pocs, potser, quan no hi hem anat, però quan arribem veiem que cada cantonada, entre cometes, hi ha un temple, fins i tot a les grans ciutats. Aquí, en aquesta, hi ha més de 70 temples en 2 quilòmetres quadrats, us podeu imaginar, i són temples potser més modestos que els de grans ciutats, com poden ser Kyoto, Osaka, Tòquio, però al mateix temps són potser més entranyables i donen una sensació de pau, com us podeu imaginar, molt gran. Jo sempre recomano els temples també, no són per la nit, veure'ls molt per la tarda, o sigui, quan marxa la llum, o per la nit directament. Al Japó, precisament, no hi ha cap problema de seguretat, pots anar a les 3 del matí per tot arreu, fins i tot a les grans ciutats, i allò és així, la lluminositat i la pau i el misticisme que donen, la veritat és que és espectacular. I 10, ja per acabar, sortint una miqueta, una hora a l'autobús, més o menys, de Kanazawa, hi ha pobles com Shirakawa-go, a la zona del Kokoyama, que es consideren dels més bonics del Japó. Són Patrimoni Mundial de la UNESCO i és una zona ja bastant muntanyosa, amb granges, cases de teulades de palla i una sensació de tornar directament a la mitjana, però a nivell de pobles, a nivell de localitats també molt petites. Alguna una mica més turística que altres, hi ha diverses, altres no tant, i verdaderament és espectacular el paisatge que es veu allà.
1: I aquí posem el punt i final. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa, que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Recupereu els programes al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant d'una ruta en femení, dita Cosint el Sol, que ens permet descobrir història i patrimoni a Tarroja de Segarra. Segurament no us l'espereu pas. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
5: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
3: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.

pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel una a una, disperses, besen les parets fosques i s'estenen a la terra, aquí, a la ràdio, al Calisai, per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papaseit. Jo n'agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. El so de les onades arriben tots els plors. Els plors dels nens, amb sal i sorra als ulls. Els plors dels peixos, arraulits a les galledes. Els plors ensorradissos dels castells de sorra. Els plors silents de les rosades pells. Ella només escolta el plor llunyà sota la gran ombrel·la de l'amor.

Estic passejant tranquil·lament per la platja, veient el mar tan immens, tan blau, tan especial. Jo sentia que era la persona més feliç del món i que tenia molta sort d'estar al costat del mar.

0: Veure el mar em relaxa. Estava passejant amunt i avall i de repent, de prompte, veig una noia que està pintant un quadre. Està pintant el mar? Vaig a preguntar-li, m'acosto i li dic: hola, com estàs?
1: Bé, ja saps que bé, m'agrada molt el mar també i m'agrada molt fer coses.
0: I què estàs pintant? El mar? El cel? Els núvols? Els peixos? Què estàs pintant?
1: Tot junt, no. El mar, els núvols, algun arbre que surt per canviar una mica de color i la sorra, color, clar.
0: T'agrada pintar la sorra?
1: No, però m'agrada canviar de colors.
0: T'agrada canviar de colors?
1: Sí.
0: Quina paraula més bonica. Escolta, que no t'he presentat. A veure, tu et dius, com et dius?
1: Anna.
0: Anna, què més?
1: Prenafeta Pastor.
0: I ets de...
1: Vaig néixer a Sitges.
0: Sí.
1: Després he viscut sempre a Barcelona.
0: Sí.
1: I ara fa 6 anys que sóc aquí, a Arenys.
0: Que estàs aquí a Arenys.
1: Sí.
0: I surts a pintar?
1: Faig mil coses.
0: Què més fas? Explica'm alguna cosa. Escolta'm, vols venir amb mi a la ràdio? Que vaig a fer un programa ara que es diu Pluja d'Estels.
1: Doncs...
0: anem les dues, Xinutxanyo, i així m'expliques una mica la teva vida?
1: Vinga.
0: Anem cap a la ràdio, les dues. Vámonos.

0: com una engruna.
1: Ja m'ha arribat a la ràdio. Anna, sí, t'agrada aquesta cançó?
2: M'encanten les habaneres. A part de tot, que jo tinc la música al cor. Sempre, sempre escolto música.
1: Això era d'un amic, molt amic meu, que treballava a la Clova del Drac,
2: ja,
1: que es deia Rafael Llopi Casanova,
2: sí,
1: i coneixia molt amb ell, la seva família,
2: molt bé,
1: i ens estimava molt.
2: Molt maca. És que aquesta habanera m'encanta, m'encanta.
1: És molt maca, diu.
2: Demà a la nit, escoltant habaneres, a les 10 de la nit.
1: La meva barca és així, petita com una engruna, i quan solqui el blau marí, tindrà la llum de la lluna il·luminant el camí.

0: A veure, Anna, a mi m'agradaria a tots els meus oïdors de la ràdio que els expliquessis una miqueta la teva vida, perquè deu ser molt interessant. A veure, tu vas venir de Sitges aquí a Arenys directament o vas passar per Barcelona?
1: Vaig passar per Barcelona molts anys.
0: Molts anys com quants?
1: Com 60, 70, jo crec que sé molt.
0: O sigui, és tota una vida, però si no et dona... Això és molt jove, tu i jo, perquè diguis 60 anys a Barcelona.
1: Bueno, però és que molt. Bueno, érem 8 germans.
0: 8 germans?
1: 8, noi i noia, noi i noia.
0: Ai, vols dir els noms d'ells, que seria molt bonic?
1: Ui, mira, Isidor.
0: Isidor.
1: Anna.
0: Anna.
1: Josep.
0: Josep.
1: Montse.
0: Montse.
1: Oi, Xavi.
0: Xavi.
1: El Xavi és el petit.
0: Modest. Te'n deixes un, eh?
1: Sí, sí. Modest.
0: Modest?
1: Roser.
0: Roser?
1: Xavi?
0: Xavi.
1: I Vicky.
0: En surten 9.
1: Te'n surten 9?
0: M'han sortit 9.
1: No fotis, que és que
0: són
1: 8. No, però...
0: S'ha descomptat amb els germans.
1: No, no, són 8. Bueno, un potser m'hi he repetit, però...
0: Bon, l'hem repetit. Bueno, sí, bueno, però... bueno. I què, vivíeu bé tots junts o es barallàveu?
1: És que, no, mai. A més, ens hem estimat molt. Encara ara...
0: Estan tots encara? O
1: no,
0: en falta
1: van morir
0: algun?
1: Dos. Però és que ens veiem molt, ens truquem molt, ens estimem. Ara jo celebraré el meu aniversari, el dia del meu sant.
0: Sí, a Sant Anna.
1: Exacte. Que és ara tots a dinar. Molt a la el 26 de juliol.
0: I venen aquí a Arenys?
1: I tant.
0: Oh, doncs escolta, jo també vindré a felicitar-te.
1: Molt bé.
0: Escolta'm una cosa, i tu que vius aquí a la Riera?
1: Jo visc a la Riera, sí, quasi, bueno, una mica més amunt del mercat.
0: Sí.
1: I la finestra a la Riera, jo trec el nas cap a la Riera sempre, perquè m'agrada.
0: Tu t'agrada pintar? Sempre has pintat o com és que vas...
1: No, no.
0: A veure, a mi m'agradaria saber, per exemple, per explicar a la gent una mica la teva vida, com és que vas començar a pintar. Anem a l'origen, a veure què explica.
1: Primer l'origen de tot.
0: De quan
1: començar.
0: Eres petita.
1: Jo m'agradava molt estudiar,
0: sí.
1: Però també m'agradava molt ballar i fer teatre.
0: T'agradava tot? Llançant,
1: sí, i ballava sardanes. Als 4 o 5 anys la meva mare ja em portava a ballar sardanes a la parròquia. Sí. I llavors ja vam venir cap al centre... de Barcelona, i llavors també anàvem a l'escola, les monges, tal. Als 12 anys el meu pare em va treure de l'escola per portar-me a treballar. Ell tenia un negoci de pells en brut.
0: Vale.
1: I em va fer estudiar, em va posar una professora d'alemany, ja parlava...
0: I parles alemany?
1: Alemany, francès, italià, català i castellà.
0: Ah, ja sap veu sàvia, eh? Ja m'ha semblat
1: sàvia,
0: a mi
1: no,
0: que eres com molt, molt intel·ligent,
1: no,
0: eh?
1: No. Sóc oberta.
0: T'has fet a tu mateixa?
1: Sí, no ho sé. Vull
0: ara
1: dir,
0: dirien esta palabra empoderada, però que a mi no me gusta nada.
1: Tots m'han ajudat a casa. Vull dir,
0: t'han ajudat tots.
1: Macos. Sí.
0: Escolta,
1: macos,
0: i per què no et deixaven tocar el piano?
1: La meva mare, quan el meu pare em va portar a treballar, es va posar a plorar perquè no veia que una nena de 12 anys havia de treballar, i em va apuntar al Conservatori de Música, i quan jo plegava me n'anava al Conservatori a aprendre música.
0: I el teu pare va tancar el piano?
1: No, el meu pare no, el meu marit, que no li agradava gens la música.
0: Ah, el teu marit, mare de Déu.
1: Em va tancar el quarto perquè jo toqués el piano allà, per no sentir-me.
0: Vale. Escolta, i aleshores quants fills has tingut?
1: Jo he tingut 3 fills. 3, macos, tots 3, increïbles. El primer va morir d'accident i va néixer la nena, la petita, que és la que està en el quadre pintat.
0: En aquell quadre que estaves pintant abans,
1: no,
0: que estava allà posat.
1: No, ja estava pintat. Estava posat a l'exposició que vaig fer.
0: Estava en una exposició.
1: Sí.
0: És que, clar, mentre veníem ja estàvem mirant fotos. I he vist unes fotos d'una exposició que hi ha una nena molt mona.
1: És aquesta.
0: Aquesta nena
1: aquesta tenia...
0: és la de l'exposició.
1: Jo ja no recordo, fa molts anys. Tenia 10 o 12 anys.
0: La nena?
1: La nena, ja.
0: Sí. I ara quants anys té?
1: 30 i pico, no
0: I
1: sé.
0: I com es diu?
1: Es diu Andrea. Andy.
0: I estarà escoltant el programa Andy, alguna cosa?
1: Ella pinta.
0: També?
1: Ella pinta. Ella canta. Canta molt i també és molt explosiva, amb el sentit de que li agrada sempre fer coses. I és molt maca, també. Molt i guapa.
0: Hi ha alguna curiositat d'algun dels teus fills?
1: Sí, però el primer, el pare de la nena, va morir d'accident de cotxe.
0: Vaja.
1: la nena tenia 4 o 5 anys, ja no me'n recordo fa anys, això. Llavors, el mitjà era molt intel·ligent, també li agradava molt fer coses, inventar. I van estudiar química als Estats Units, li van donar una beca, i llavors va fer moltes coses, va inventar inclús coses importants, i l'Estat el va premiar. Bueno,
0: com,
1: bé,
0: es deia? Com es deia?
1: Es deia Josep Ignasi, li dèiem Gepi.
0: Gepi.
1: Però bueno, va morir també fa 2 anys.
0: És bo de dir el nom perquè si no la gent no pot
1: Josep
0: associar-hi.
1: Josep Ignasi es deia, vale. Gepi. I el petit, que és l'Àlex, viu a Canet. És un encant de noi. Vull dir, té 3 nens, bueno, 2 nenes i un nen.
0: I a què es dedica?
1: Ell és director, jefe d'una empresa d'assegurances.
0: Vale, vale, vale.
1: Molt bé, a més és encantador, és increïble.
0: A mi m'agradaria tornar a l'origen. Ara, quan recitaré un poema, et tornaré a preguntar com és que vas començar a pintar, que em fa molta il·lusió saber-ho.
1: Pues, t'ho diré.
0: Ara recitaré un poema, eh?
1: Vale.
0: Nocturn per acordeó. Heus aquí. Jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll. Però jo he vist la pluja a barrals sobre els bots i de sota els taulons a reulir-se el preu fet de l'angoixa sota els flandes i els melis, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada sense llum al vagó, he fet un foc d'estelles dins la gola del llop. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però totes les mans de tots els trinxeraires estiraven les mans, que eren valves, i en la boira es perdia el trepig. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, ni sabeu el clamar dels vapors, que són de tants colors com la mar sota el sol, que no li calen veles.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: Avui, tot passejant per la platja i mirant el mar, he vist una persona que estava pintant. Estava pintant el mar. I aleshores jo m'he acostat i l'he dit, m'acompanyes a la ràdio? I és l'Anna, l'Anna Prenafeta Pastor. I estem amb ella parlant sobre els orígens de les habaneres, de la història del món, i també m'atreveixo a preguntar-li sobre la seva vida. Anna, ara que estàvem parlant del moll i de tot això, m'has dit que també havies anat a pescar? És possible?
2: I tant. Mira, anàvem amb la barca, pescàvem calamars de nit, pesquen de nit. Llavors ell posava també per pescar dorades, a vegades...
1: Qui era ell?
2: El meu marit.
1: Ah, el teu marit,
2: sí,
1: vale,
2: sí,
1: vale.
2: Perquè l'avi ja era pescador. I ell sortia amb la barca i apa, a pescar sèpies.
1: De nit o de dia?
2: Les sèpies i els peixos, de posar els palangres, de dia. Però els calamars de nit.
1: Per què?
2: Anàvem a la làmpara. Perquè els calamars s'agafen de nit.
1: Ah, això no ho sabia, és una història.
2: Sí, sí, els calamars s'agafen de nit. I les sèpies, fa molta riure, però la sèpia la poses amb femella. I llavors la tires a l'aigua amb un fil de plàstic, bueno, amb un cap avall, i llavors venien els mascles i es tiraven sobre la sèpia. I llavors ell, el meu marit, tirava amb una sèpia i tots els sèpios venien cap amunt.
1: Ala, i això encara es fa ara, o què?
2: Es feia, llavors, no sé, suposo que... A veure, el peix es fa amb com es diu, amb rets,
1: amb
2: tot això, sí, home, es pesca en plan...
1: Amb rets, clar,
2: gran.
1: Però això és un plan tradicional,
2: tradicional,
1: una cosa...
2: Tradicional, personal.
1: Ja.
2: A veure com pescava l'avi.
1: Que anava l'avi amb una barqueta, com
2: mort,
1: era la barca? I la barca com era? Quants anàveu a la barca?
2: No, ell i jo, primer teníem una barca petita que jo remava...
1: La barca xica!
2: La barca xica
1: del Rafael Llop!
2: Per això m'agrada sí. Tant aquesta manera.
1: Sí.
2: Doncs sí, sí, jo remava, embarassada i tot, anava remant cap amunt. I després va comprar una barca de motor i sí. Anàvem més lluny, i apa, i així...
1: Però anàveu cada dia o de
2: no.
1: Tant en tant?
2: De tant en quant, perquè jo treballava, i ell també.
1: Tu treballaves de què? Perquè fas tantes coses...
2: Pues mira, treballava... Jo tenia un negoci de plateria...
1: També?
2: Amb pells, sí, bisons, astracans, renards, de tot, i el major. I dissenyava totes les peces, i llavors venia el major. A Madrid, a València, jo me n'anava amb el cotxe... a portar totes les peces a fer... dissenyava el que la gent volia i compraven.
1: Però aleshores no havia estat prohibit tot això, o què?
2: No,
1: Com va?
2: Jo tenia un negoci legal.
1: Legal?
2: Clar.
1: Jo havia sentit tot això de les pells, que no es podien vendre i
2: clar,
1: tot això.
2: Ara últimament, però fa 40 anys, nena, es venien en brut des del Canadà.
1: Des del Canadà.
2: Amb subhastes, sí. I llavors compraves mils de pells i les havies de portar, les havies de curtir. I llavors...
1: I com es curtia? Com es feia?
2: Home, hi ha fàbriques, a Igualada hi ha la fàbrica de curtits de pells, però
1: clar.
2: Bueno, normalment, per això jo vaig tenir que aprendre alemany, perquè teníem clients a Alemanya, les curtien ells, i vaig anar a aprendre allà a Alemanya, 3 mesos o 4 vaig estar, no ho sé.
1: Escolta, saps de tot, eh?
2: Sí, una miqueta.
1: Que fort, que fort. I aleshores, curties pells, les venies, anaves a Alemanya,
2: no,
1: tornaves...
2: Les classificàvem, perquè, a veure, 1.000 bisons no n'hi ha cap d'igual.
1: Vale.
2: Un abric eren 32 pells. Doncs 32 pells les havíem de classificar d'aquestes 1.000 que fossin totes iguals, 32.
1: I com es classifica?
2: El meu fill ho classificava.
1: Una persona sola?
2: Claro. A veure, tampoc hi ha tants classificadors, perquè ell inclús havia anat a França a classificar pells.
1: Mare, és interessant,
2: L'alçada del pèl, el color de dintre, el color de fora... O sigui, per fer un abric ha de ser que tot sigui igual.
1: Clar,
2: tots els colors han de ser iguals.
1: Clar.
2: I és per això es feia, bueno, tota la oficialitat.
1: Doncs ara escoltem una mica de música.

Una cançó que testimonia la marxa a Cuba durant el segle passat de nombrosos mariners catalans que buscaven una manera de guanyar-se la vida i tornaven carregats de beguda, rom, en especial, tabac, ritmes, cançons i mil històries per explicar. Fixeu-vos bé que la història sempre es mou. Amb les pells, amb el ron, amb tot, hi havia històries amunt i avall, avall i amunt, com el nostre món, tan farcit de coses velles.

Un dia a l'any, tradicionalment el primer dissabte del mes de juliol, la petita localitat gironina de Calella, de Palafrugell, es converteix en la capital de l'havanera. I és que aquesta popular cançó de taverna, interpretada pels pescadors que hi buscaven refugi els dies de mal temps, van trobar a Calella el seu escenari més perfecte per mantenir una tradició que ve des del segle passat. Una tradició que manté el record perenne de la unió entre pobles, l'espanyol, el cubà, interrompuda però no trencada per la guerra de Cuba i la pèrdua de les colònies americanes. I és que, com assegura la dita, si bé ens uneix la sardana, l'havanera ens agermana.

A principis d'aquest segle, en un racó del Portbó, autèntic cor de Calella, de Palafrugell, l'antiga taverna i posta de Can Batlle es va erigir en centre de reunió de pescadors que, braçats per les onades i entre tertúlia i tertúlia, prenent les seves copes de rom, s'animaven a cantussejar les lletres d'alguna havanera. Posteriorment, apareixia el meu avi per refrescar la memòria col·lectiva. Arribaren temps de guerra, de perfídies i traïcions, i en el mar de les Antilles retronaren els canons. Això, les havaneres de Calella a l'Havana.

0: català.
1: Avui tenim amb nosaltres una persona que he rescatat de la platja i li he dit que vingués aquí a la ràdio a parlar una miqueta amb mi. I es diu Anna Prenafeta Pastor. Jo és que li estic preguntant moltes coses. Però escolta'm, Anna, jo vull saber com vas començar a pintar. Perquè primer m'has dit allò de les pells, després el piano, que vas anar a Alemanya... Escolta, moltíssimes coses, però com és que has pintat? Explica-m'ho, per favor.
2: Ai.
1: Una mica ben explicat, eh?
2: Ben poquet explicat. A poquet. Pues sí. Mira, poquet a poquet. Quan va morir el primer fill...
1: Jo com la... que ten... Quants anys tenia?
2: Ell tenia 22 anys, o 23.
1: I encara no pintaves?
2: No.
1: Ah, això és molt important.
2: No, jo no. El que passa és que no podia dormir i plorava, m'aixecava... anava a la cuina, vaig començar a agafar un got, a dibuixar-lo, un gerro, i quan va... Mira, fins que es feien les 7 o les 8 del matí, però va arribar un punt que vaig dir, això és molt soso, i vaig començar a mirar fotografies de quadros, vaig veure que hi havia sombres, vaig veure... i llavors vaig comprar-me un llibre de pintura, un cavallet, i vaig començar a pintar, i pintures, evidentment, de l'oli. I vaig començar a pintar. Clar, l'oli té de sort que quan una cosa no t'agrada et pintes a sobre i ho arregles. Però vull dir, vaig començar i començar. Fins que vaig començar a veure que no ho feia tan malament.
1: Doncs jo he vist el catàleg amb uns escrits i unes coses tan boniques, perquè tu vas fer ara fa poc una exposició a l'Ateneu.
2: Sí. Sí.
1: Jo no l'he vista, però he vist el catàleg.
2: Ah, no?
1: No, he vist el catàleg, que hi ha la nena aquella,
2: la nena,
1: moltes flors...
2: Moltes flors, el meu, és que m'encantaven les flors. Però bueno...
1: Però espera un moment, no anem tan enrere.
2: No.
1: A veure, tu tenies, no sé quants anys, és igual, però el teu fill en tenia 22.
2: Jo en fins tenia 22, 40 i pico.
1: Però fins als 22, o sigui, abans, què feies?
2: Jo?
1: Lo de les pells?
2: Lo de les pells.
1: Lo de viatjar a Alemanya?
2: No, viatjar a Alemanya ho havia fet abans. Però bueno, jo treballava les pells, perquè el meu fill era el que m'ho classificava.
1: I clar. No tenies ganes de pintar encara?
2: No, va ser el morir ell, que jo em despertava a la nit, no podia dormir.
1: Però fins aleshores dormies tranquil·lament?
2: Treballava, jo tenia el meu negoci de pells.
1: I el llevaves el dematí,
2: sí.
1: I te n'anaves a fer el teu treball.
2: El treball, exacte. Però...
1: I al morir el teu fill... No
2: bueno,
1: podies dormir.
2: No, que també va haver-hi una baixa molt important de que no es venien pells, que ja la gent va començar... Aquella època que no volien veure pells pel carrer, i ho vaig plegar. Ah. Però clar, llavors jo no podia estar sense fer res. Un dia se m'ocorreix agafar uns pantalons que m'havien costat molts diners.
1: Una altra cosa que fas?
2: Sí, modista.
1: També?
2: També.
1: Figurinista?
2: Figurinista, a més dissenyo tot jo. Llavors vaig agafar aquell pantaló, com que m'agradava molt i em queia molt maco.
1: Un pantaló que tu ja tenies.
2: Que jo tenia, el vaig desfer.
1: I vas dir, ara l'agafo i em faig un altre pantaló.
2: Sí, senyora. No. Vaig fer un patró.
1: Un patró en què? En paper?
2: En paper.
1: Clar, com es fan els patrons.
2: Com es fan els patrons. I llavors el vaig dibuixar, el tallo, agafo una roba que havia comprat, em foto un pantaló... Escolta, era preciós.
1: I et quedava
2: estupendo.
1: Però que tenies màquina de cosir, tenies
2: home,
1: de tot.
2: Home, sí, jo tenia
1: tot.
2: Madre. Sí,
1: clar, sí. De les pells tenies màquines.
2: Clar, de les pells era una altra màquina, però bueno, tenia de tot, perquè el

0: tenia el meu fill
1: al segon... Cuenta abierta.
0: Pues el segon fill volia estudiar química. Sí. No li agradava gens l'escola de química d'aquí. I llavors un senyor li va dir, mira, jo et buscaré a Estats Units, et buscaré que tinguis una beca perquè puguis estudiar química allà. I ell va anar allà, sí, sí, de seguida es va posar i va començar a dissenyar coses, bueno, coses... Li agradava molt inventar. Un dia, no sé si recordaràs que va passar, va explotar amb un avió, va explotar una ampolla de polonio. Saps què és el polonio? És un verí explosiu.
1: Sona molt,
0: líquid,
1: però...
0: Líquid.
1: Fa molta com molt... Explica, explica.
0: No, bueno...
1: Serà interessant per la gent
0: caure,
1: que no ho sap.
0: Van caure... l'avió aquell va caure a l'Atlàntic amb 400 americans. Llavors es van donar compte que en tot el món
1: sí.
0: hi havien els escàners, però podien veure tot menys vidre a través de vidre. Si tu portaves una ampolla d'alcohol, d'aigua, del que fos,
1: sí.
0: no es veia el que hi havia dintre i no deien res. Però plàstic, dintre de plàstica, dintre de roba, dintre de tot, ho veien tot. Però dintre el vidre no. Llavors als Estats Units va demanar a les empreses químiques a veure qui podia fer un escàner
1: sí.
0: que es pogués veure el vidre entremig. I va ser el meu fill.
1: Doncs felicitats.
0: Home, li van donar un premi.
1: Oh. Digues el nom del teu fill, per favor.
0: Josep Ignasi, ja t'ho vaig dir.
1: Josep Ignasi, ja,
0: sí, sí,
1: però
0: sí.
1: l'apellido?
0: Arnó Prenafeta.
1: Vale. Arnó Prenafeta, molt
0: ja,
1: bé.
0: Ja.
1: Doncs felicitats, perquè això és molt difícil.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. I més a més, l'empresa, als Estats Units li van regalar una empresa, que muntar una empresa de química.
1: Caramba.
0: Que ell, a veure, a mi m'agradava molt anar als Estats Units.
1: Tu anaves molt als Estats Units,
0: sí,
1: també?
0: Sí, sí, perquè parlàvem amb ell de coses importants que a mi m'agradaven, com de l'estratosfera, l'oxigen que s'ha anat menjant, per això tenim aquests temps. I
1: explica una mica l'estratosfera.
0: Oh, nena.
1: Espera, ara fem una calma, diem una cosa d'un poema, posarà una música i continuem amb l'estratosfera.
0: Mira, que sutela, eh?
1: Diu, ara semblen flors de mar les veles que sortiu en fora, alhora que el sol se pon i el mar té un color de rosa.

0: Ara continuem amb l'entrevista a la nostra amiga que hem rescatat de la platja, l'Anna Prenafeta.
1: Pastor.
0: Pastor, que diu que té una cosa molt interessant per dir-me. Digues, digues,
1: bueno, del meu,
0: que em sorprens tant.
1: És que jo quan anava, m'interessava, anava als Estats Units, m'agradava molt que el meu fill m'expliqués coses.
0: Sí.
1: I un dia em va dir, mama, tu no saps com arribarà a la Terra... Diu, i més important sobre els països

0: del mig,
1: sí,
0: de l'estratosfera, perquè tot, saps qui era el Bolsonaro? Bolsonaro, sí, era el president del Brasil fa molts anys.
1: Claro, claro.
0: I va cremar mig Brasil cap amunt, sí, el va cremar tot. Aquell fum, aquell foc,
1: sí,
0: es va menjar la, tot l'oxigen que hi havia a baix, i el Polo Sur va quedar sense neu, sense gel. Ara hi van barcos per allà. Ho va cremar tot.
1: No ho recordava.
0: No, no. Bueno,
1: és clar, molt interessant
0: jo
1: tot això.
0: Sí, és important.
1: Bueno, és la història, però no, bueno, la recordava.
0: Ja. I llavors resulta que el meu, van començar a pensar totes les benzines dels cotxes,
1: vale,
0: que fumen, les empreses que també treballaven amb focs a terra, foc, tot això s'ha hagut d'anar traient perquè el fum que sortia amunt,
1: sí,
0: es menjava l'oxigen de l'estratosfera.
1: Clar.
0: És clar, aquests calors que venen, i un dia m'ho va dir, mama, algun dia passarà alguna cosa especial. Jo crec que aquests focs, aquests calors,
1: tan
0: aquests
1: grans,
0: escalons,
1: tremenda,
0: calors tan grans...
1: Tan grans, tan grans.
0: Mira, el cel sempre és blau, no hi ha un núvol, no hi ha,
1: no,
0: no hi ha res. O sigui, això em fa patir. O sigui, de fet,
1: fa patir molt, sí, es veu com un
0: cotxes,
1: infinit.
0: Exacte.
1: Com un infinit, que no hi ha, que no hi ha res.
0: Les benzines no haurien d'existir. Haurien d'existir, pues, elèctriques o coses d'aquestes. Perquè això ha fet mal. Ha fet molt de mal.
1: Clar.
0: I ve d'aquesta història de quan el Bolsonaro va cremar Brasil.
1: Ai, i quants anys deu fer d'això?
0: Ui, almenys fa 60... 60-70 anys deu fer, perquè jo quan vaig... quan anava i m'ho explicava, ja feia molts anys que
1: ja
0: ells estudiaven...
1: Ja feia molts anys que havia passat això.
0: Sí, perquè l'empresa on estaven,
1: sí,
0: ell, de la NASA, explicaven que era molt perill les benzines, el cremar els petrolis, tot això, aquest fum, és
1: clar,
0: el fum el que s'ho menja.
1: Clar.
0: El fum que fa mal. I, bueno, això s'hauria d'arreglar i no ho arreglem.
1: No ho arreglem. I les guerres.
0: Bueno,
1: i
0: clar,
1: les bombes que estan caient.
0: A veure, no, per això ara fan els... Com es diu això? Aquests...
1: Drons.
0: Els drons,
1: sí,
0: perquè no són tan agressius com una bomba.
1: Clar.
0: Perquè les bombes, tu has vist, creixen els núvols que van cap
1: creixen
0: amunt.
1: Creixen cap amunt, clar.
0: Tot allò, allò és dolent.
1: Molt
0: però el que passa que, clar, el món és molt gran. El com es diu? No el món, tot és,
1: sí,
0: molt
1: tot,
0: gran.
1: Sí, que l'està
0: gran
1: tot.
0: Sí, sí, sí, i es va menjant la qualitat de vida que podem arribar a tenir.
1: Doncs posa'm una mica de música, per favor, perquè això fa molta pena.
2: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

0: anar per anar feta.
1: Digui, digui.
0: A veure, jo voldria que m'expliquessis, perquè clar, jo no sabia la teva història. M'ha seduït com pintaves totes les teves històries, però tu has viatjat molt, oi?
1: Molt, què veig? Molt, molt.
0: Explica'm a on has anat.
1: Mira, França, Àustria, Suïssa, Alemanya, Itàlia, Grècia, Estats Units, he estat a Mèxic, he estat al Parc Sur, després vaig estar, i ara últimament, a Chicago, a la part del nord. I abans també havíem estat ara me'n recordo, a sobre Nova York, molt amunt, que hi havia un llac,
0: sí,
1: tan important que abastia tot Nova York de l'aigua que hi havia en aquell llac, i la gent s'hi banyava, si podia, allà al mig. I aquella aigua anava a parar, se la bevia la gent de Nova York.
0: De Nova York.
1: Sí, era un llac preciós.
0: I no te recordes el nom?
1: No me'n recordo.
0: Però existeix encara el llac.
1: Això era al costat del Canadà, les cascades del Canadà.
0: Les cascades.
1: Del
0: Niàgara i
1: del
0: tot
1: Niàgara,
0: això.
1: Sí, tot això. Allà hi havia un poble americà i que hi havia el llac aquest. I bueno...
0: Que maco, no? Quines coses més boniques expliques.
1: De tot. Molt maco. Amb una neta.
0: Doncs, escolta, i ara què fas? Ara. Perquè, escolta'm,
1: bueno,
0: arriba i abajo, però estaves sí. Mira, quan jo l'he vista, estava sentada amb una cadireta de color blau, allà sentadeta, amb un atril, bueno, amb un atril o com es digui...
1: Perquè dibuixava.
0: Estava dibuixant, sí, amb una calma. Mai hagués pensat que d'allò sortís tota aquesta història, que omplir-te un programa i en donaria per dos, eh? Perquè tot el que està explicant,
1: sí, queda,
0: és increïble. A veure, ara pintes, però què més fas?
1: Modista, peletera, cuino, que m'encanta cuinar, toco el piano, i és que no tinc més temps, però a més és que passa, penso i escric, que clar, en aquest món sempre has de pensar en positiu. Sempre. I quan veges una cosa que no t'agrada i et fa mal, aparca-ho tot i no hi vulguis pensar mai més.
0: Fora.
1: Tot fora.
0: No ho portis com a motxilla, que diuen.
1: Anar més positiu.
0: Clar que sí.
1: I creativitat per poder inventar coses que siguin bones per la gent.
0: Molt maco, no?
1: Això m'agrada fer-ho.
0: Alguna cosa més, que se'ns està acabant el programa, eh?
1: Però és que ja no...
0: T'has de tornar a la platja una altra vegada.
1: No,
0: digue'm alguna
1: més
0: cançó que t'agradi o alguna
1: cançons,
0: cosa.
1: Cançons, a part de la música clàssica, que m'agrada molt.
0: Sí.
1: M'agrada ballar.
0: T'agrada ballar, també?
1: Tot. Ballo sardanes cada setmana.
0: Ah, molt bé. I on vas a ballar sardanes?
1: A l'Ateneu.
0: A l'Ateneu.
1: Sí.
0: Clar.
1: I ara, a partir del dia 16, ballarem sardanes a la plaça de l'Església.
0: Oh,
1: a la tarda.
0: Molt bé, vindré a veure.
1: Va, això espero. I...
0: Què més?
1: Bueno, què més?
0: Volies saludar els teus fills, a la teva neta?
1: Mira.
0: No sé, a qui vulguis.
1: Saludar el meu fill petit, que està a Canet.
0: Digue-li el nom, i perquè si no...
1: Àlex. I a la seva nòvia, bueno, promesa, Raquel. Molts petons, que és les criatures més maques que es pot haver criat.
0: Olé.
1: A partir d'aquí, els meus nets, fills d'ells, que són molt macos, que estan fora ara, els meus germans, tots i totes, que les estimo molt, que vull viure molts anys per poder estar amb ells. I a la meva neta, Andrea, Andy, i a totes les persones que conec. Les persones que conec d'aquí a Arenys són un encant. I em donen vida, i a mi m'agrada tot. Els estimo.
0: Doncs, escolta, Anna, no sé, jo ara llegiré un poema curtet i ja tenim que acabar el programa, no, quasi?
1: Molt bé.
0: Escolta, m'estic molt contenta d'haver-te conegut. Si alguna cosa més que vulguis dir, digue-la. O que... calla para siempre. Que
1: no, para
0: les
1: siempre
0: películes.
1: No,
0: no. Que no, perquè no. Podemos volver otro día.
1: No.
0: Vens aquí a la ràdio, que és a casa teva.
1: Molt bé.
0: I aleshores continuem.
1: Molt
0: dius,
1: bé.
0: Ai, vull explicar això. Doncs vens a la ràdio, vale, i ho expliques aquí, a Pluja d'Estels. Carinyo?
1: Molt bé.
0: Alguna cosa més?
1: No, que us estimo molt, també. Que estic contenta. I que...
0: Ha estat una entrevista, crec, molt simpàtica.
1: Molt, sí.
0: Molt divertida.
1: I visca la mare que ens va parir.
0: I visca, vale, la mare que ens va parir.
1: Això és important, eh?
0: I diu, ai, quin cel tan blau, quina mar tan plana. una vela lluny sembla una rialla, i el sol tan encès, direu que canta. Petxina, d'on vens? Conquilla daurada. Quin món has deixat per venir a la platja? Deu saber secrets de les fondes aigües. Potser me'ls diràs si aprenc a escoltar-te.

0: Doncs com estem molt profuns, perquè hem parlat amb l'Anna Prenafeta de coses molt profundes, aquesta cançó ara, i aleshores jo crec que hi ha molt important un poema del Mario Benedetti que m'encanta, que es diu Otro cielo, i diu: no existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre, siempre te faltaría un pájaro en silencio. Es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino. Doncs que despedeixi el nostre programa l'Anna Prenafeta. Digues adéu alguna cosa.
1: Adéu a tothom.
0: Ho has passat bé?
1: Oh, la conya. Molt maco.
0: Molt bé, carinyo. M'alegro molt, molt.
1: I a mi, bueno, el conxerrar, a més, m'ha agradat molt. I,
0: doncs ha sigut molt bonic la nostra història.
1: I sempre pensar en positiu, sempre.
0: Molt bé, carinyo.
1: Que tot sigui positiu, que tot sigui maco i no tingueu mai odi per ningú.
0: Mai, mai de la vida.
1: Mai.
0: Fins aquí, Pluja d'Estels.

0: va engegar l'estel Toni Cintas Nicolau. Chubasco. Avui amb una invitada de luxe, l'Anna Prenafeta Pastor. Gràcies per haver vingut al nostre programa.
1: Gràcies a la vida que me ha dado...
0: Disseny musical, Carla Ricard.
1: Me ha dado el sonido...
0: Triant músiques i posant cançons molt boniques, Elena Soldater.
1: Palabras... Que pienso y declaro...
0: Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitoria, mà.
1: Ilusa,
0: amb el suport del nostre director, estimat molt, Joan García. I l'Aranyot, que dic que li agrada molt el programa, perquè són històries diferents, cada dia una cosa diferent. Gràcies,

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: És la primera en música.
1: Logadea, logadea, logadea.

0: now.
1: Ràdio Arenys, primera. Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
0: Ràdio Arenys és informació.
4: ¿Sabías que...?
5: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys. Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
1: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada? Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia. Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Lizondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
5: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
6: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
5: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
6: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
5: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
6: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
5: Daima, es tanqui papereria.
6: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
5: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
6: 93-792-5344.
7: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació normalitzada a les vies afectades per accidents. Aquest matí, encara ara, això sí, l'incendi d'un camió a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, continua deixant només un carril obert. També les obres a la B20, a Barcelona, direcció de Nus de Llobregat, provoquen retencions en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, 2.100 corresponents als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeixen fins als 379 sengles. Des del primer cas detectat, a finals de novembre, s'han analitzat 11.029 sengles, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any, volíem dir, amb temperatures de més de 40 graus fins al 13 d'agost. Els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: immortalitzat aquesta cançó, ja veieu, amb les veus de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. El que passa és que aquest tema, que popularment coneixem com You Say Tomato, en realitat es diu Let's Call the Whole Thing Off, que ve a ser una, la traducció vindria a ser com, en plan, deixem-ho estar, eh? És igual, no passa res, deixem-ho estar. I és un tema que van escriure George Ira Gershwin, grans compositors, en fi, de música dels anys 30-40, i la van fer com a banda sonora, va ser el 37, això, la van fer com a banda sonora, cançó principal de la pel·lícula Shall We Dance, una cançó en què hi havia un número molt xulo de patins, de claquem patins, eh? Amb Fred Astaire, bé més que claquem, no eren patins, era un número de patinatge amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i de fet, doncs, tenim una versió també cantada per ells dos. Però potser la que ha passat més a la posteritat, la que ens ve més al cap, no?, és aquesta en què Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, doncs, feien aquest duet fantàstic, aquesta combinació de veus. Tot plegat per dir-vos que és difícil triar entre decidir tomato o tomato, potato, potato, o si dir gazpacho o salmorejo. I és que de tomàquets va el programa d'avui. Aina Barbany, Cardedeu TV. Bon dia, Ràdio Televisió. Dic TV, no, Ràdio Televisió, si no, no estaríem aquí. Hola, Aina, què tal?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, hi ha una mica de divendres, ja patinant, eh? Mai millor dit,
1: sí,
0: com l'escena
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: de la pel·lícula, patinant, perquè ja és com que ja no podem... No tenim encara una mica de ressaca post-eclipsi a Cardedeu?
1: Sí, una miqueta, sí. El que passa és que ja et dic, aquí ja ha començat la festa major
0: clar.
1: I la gent ja està a tope. De fet, avui, em sembla, ja hem començat a rebre àudios per al tema del dia, que és gazpacho i salmorejo. Quin preferiu, no? El gran dilema de l'estiu.
0: El gran dilema.
1: Sí. I tenim algun àudio ja que bueno, se sent una mica d'ambient festiu. És a dir, jo crec que
0: ens han enviat... Escoltem-hi àudios ara, sí.
1: Si no, després.
0: Vinga, no, sí, em sembla bé, si ens posem el to. I tant.
1: Doncs mira, és la Maria de Cardedeu,
0: hombre,
1: que fa uns dies estava fent el Camino de Santiago, doncs avui la tenim a les matinades de la Festa Major d'aquí, de Cardedeu.
2: Bon dia des de les matinades de Cardedeu, plena Festa Major, bon dia obert per vacances.
0: Bon dia, Maria.
2: Gazpacho, 100% gazpacho, el salmorejo després es repeteix tota la tarda, és horrible.
1: Bueno, doncs tenim aquesta primera resposta, que gazpacho.
0: Molt bé. Aina, una cosa, les matinades a quina hora són i en què consisteixen?
1: Doncs mira, si no vaig malament...
0: Més o menys, eh? Vull dir, és aviat.
1: Comença a les 7. Mm. Llavors, consisteix en que el poble acompanya els músics a tocar música pels carrers. I com que els músics toquen música, els veïns els hi posen esmorzar. Llavors,
0: mira,
1: què passa? Que el poble segueix els músics i, igual que mengen els músics, menja el poble. Sabeu? Llavors és com que van passant per les cases i els veïns donen menjar principalment a la gent que toca música, però també
0: pot ser que si s'obre,
1: doncs...
0: Tot el seguici. Però escolta, baixen en plan de tenir un menjar o han de pujar a cases?
1: No, baixen menjar i hi ha molts veïns que s'organitzen. Per exemple, hi ha un carrer que treu taules i llavors, doncs...
0: Deixen allà tot el menjar perquè vagin picant.
1: Exacte, llavors és una cosa molt clàssica, molt mítica d'aquí. Jo he de confessar que bueno, ho he intentat més d'un any i he arribat just a l'inici de les matinades i de cop ja m'he quedat que no podia més i he tornat cap a casa. És a dir, que mai he aconseguit fer-les.
0: Jo, per mi, clar, perquè és una prova de resistència, gairebé. Jo, per mi, que això li passa a molta gent, eh? Aina, si vas de festa, no? És el que tenen les matinades.
1: Exacte, pot passar. Però bueno, ja veieu que la Maria, tot i fer el Camino, està allà.
0: Clar, és que ella va preparar-se el Camino per poder ara fer les matinades. El Camino era no res.
1: Això mateix. Sí.
0: Vinga, doncs el debat està sobre la taula. Gazpacho, salmorejo o, jo vaig dir ahir, ajo blanco, que també té els seus... També és fresquet i té els seus... Bueno, no sé si molta gent li agrada per aquí l'ajo blanco, però hi ha llocs d'Espanya que sí que se'n mengen més. No sé, a veure què ens diuen.
1: Que ens ho facin arribar a través d'Instagram i, si no, al nostre WhatsApp, vale, que el número de telèfon és 696-164-665.
0: Va, repetim-ho, sí, perquè això del WhatsApp com que l'hem d'incentivar. Què més? A veure,
1: 696-164-665.
0: Vinga.
1: D'acord? Podeu enviar notes d'àudio allà i us les posarem en la propera connexió que fem.
0: Queda dit, queda explicat, ja sabeu que a les 10 escoltarem els vostres missatges. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
3: obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, ja veieu, l'Obert per Vacances avui ve vermellet i és que parlarem molt del tomaca. Aquí diem tomaca, ja sé que en altres llocs dieu tomaca, o altres històries, com allò, com el que ens deien la Ela i el Lluís, però no, aquí diem tomaca i així ho direm durant tot el matí, però sentirem diverses maneres de dir-ho perquè, de fet, ens arribarà un reportatge a vora les 10 que ens han portat els companys de Sant Cugat sobre una varietat, una de les moltes varietats autòctones i amb denominació d'origen que tenim a Tarragona, a Catalunya, perdoneu, que és el tomàquet mandó. Es conrea a Collserola, el tomàquet mandó, i, bueno, jo tinc curiositat per saber si és apte per amanir, per fregar, per fer gazpacho o salmorejo. Ens ho explicaran en un reportatge, com dèiem, dels companys de Sant Cugat. No serà l'única població o zona que visitarem. A més, físicament, avui marxem cap a Arenys, perquè allà estan de festes, festes de Sant Roc. Aquí a Tarragona són festes d'un barri, però allà són tota una festassa. També visitarem a Premià, de la mà del Manel Ferrer, l'arxiu. L'arxiu de Premià, com sabrem, vaja, quins documents guarda i com els distribueix i també com en fa promoció, com en fa divulgació, que per això estan els arxius, no només per conservar, també per divulgar tot el patrimoni que tenen. I avui us convidem a fer un parell d'excursions. Mira, una visita, una guia ràpida per diferents pobles de Catalunya que ens diuen que no ens els podem deixar de visitar abans de que s'acabi l'estiu. Sabrem quins són. I per altra banda, en la ruta de muntanya, avui ve una mica especial. Us proposem una ruta de muntanya, però subterrània. I és que anirem a les coves de l'Espluga per conèixer el passat prehistòric d'aquesta zona. Què m'he descuidat? Doncs bé, que posarem a punt el nostre català, revisarem una miqueta aquelles paraules que no diem bé o que manllevem d'altres llengües i no caldria, i sobretot també la primera entrevista arribarà en forma d'informació pràctica. Per tots aquells que comenceu vacances, avui és a 14, per tant aquest cap de setmana és com el trencament del mes d'agost, no? Hi ha persones que comencen, tornen i marxen, pels que feu bàsicament una quinzena de vacances. Bé, no sé com us ho munteu, però sí que és veritat que el dia 1 d'agost i el dia 15 d'agost són moments de molt de trànsit a les carreteres. Per això volem 4 consells per saber que tenim el cotxe, el nostre vehicle, a punt per poder viatjar. Avui visitarem un mecànic. Són a grans atrets i espero no haver-me deixat res els continguts de l'Obert per Vacances avui, que comença, com és habitual, amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per Vacances.
0: Comencem amb la primera connexió des de Girona FM. Saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
0: Esteu bé?
4: Sí, com sempre.
0: Sí. Bueno, la primera notícia que ens portes és sobre seguretat ciutadana, crec, Lloret de Mar, que detecta 10 multireincidents, 260 detencions, i diu que es presentarà com a acusació. Estem parlant de casos de furts.
4: L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament de Lloret, és aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents i que alhora serveixi com una forma de dissuasió i evitar més furts. A més, el fet de personar-se en els procediments judicials en furts assenyalen des de Lloret de Mar que respon a la necessitat de portar elements de valor dels quals només disposa l'administració local. Adrià Lamelas és l'alcalde de Lloret.
5: A partir d'ara, Lloret de Mar ens personarem com a acusació particular contra els delinqüents multireincidents que operen a Lloret de Mar, per justícia i per dignitat, perquè no podem permetre que a Lloret, doncs, hi hagi persones que com per exemple que hi ha 10 persones que aglutinen 260 delictes. Això no té cabuda, no ho podem permetre, ni Lloret de Mar ni cap altre municipi, i per tant el meu deure com a alcalde és buscar tots els mecanismes, totes les eines i totes les opcions que tingui per garantir que aquestes persones, doncs, per desgràcia, hagin d'estar on estan o no han d'estar, que és a la presó o on pertoc.
4: En aquesta mesura, l'Ajuntament creu que servirà per mantenir viva l'acusació i el procediment en defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés a la presó.
0: I a Llançà han detingut una dona per generar un incendi forestal de 1.200 metres quadrats.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys. Ho van fer a la Jonquera per uns fets que remunten al 2 d'agost a un quart de 5 de la tarda quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Els Mossos i els agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona que acampava a la zona.
0: Mor ofegat un home de 70 78 anys mentre es banyava a la platja Gran de Palamós.
4: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir cap a 3:15 del matí, alertant que una persona es trobava malament mentre era a l'aigua i el van haver de treure i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. Segons va informar Protecció Civil, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també van activar 3 dotacions i la comitiva judicial va fer aixecament del cadàver. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
0: Doncs moltes gràcies per la informació que ens arriba des de Girona. Pau Villafañe, una abraçada i un molt bon cap de setmana, company.
4: Bon cap de setmana.
0: Saludem ara tot seguit la Tina Forès, des de Cugat. Tina, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Mira, amb una primera notícia que ens parla de tecnologia, la IA dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
6: El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle per al seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. El catedràtic del Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, assegura que aquest nou escenari planteja un dilema moral, o sobirania digital, o impacte mediambiental.
7: Tens un dilema moral, un dilema ètic, de... posem aquestes centres de dades, garantiem la sobirania d'aquestes dades, o ens quedem una miqueta enrere i amb risco vols posar la millor tecnologia que dona el millor servei, però hem de ser conscients que aquesta tecnologia té uns certs impactes ecològics.
6: Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncien el risc d'una gentrificació energètica. Mentre aquest debat continua obert, el govern ha decidit apostar pels centres de dades com una infraestructura estratègica per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la sobirania digital, i ja ha identificat 26 projectes potencials per impulsar Catalunya.
0: Molt bé, per altra banda, també hem de lamentar un altre mort per ofegament, en aquest cas el d'una dona de 84 anys, ha passat en una piscina de Castelldefels.
6: Sí, exacte, es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes, és a l'inici de la campanya de bany, que va començar el passat 15 de juny. L'avís al telèfon d'emergència 112 el van rebre a les 3 del migdia d'ahir per informar d'aquest incident. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I una darrera notícia que ens du encara a fer balanç d'una manera sanitària de l'eclipsi, i és que prop de 450 urgències oftalmològiques han tingut lloc en 2 dies, tot coincidint, com dèiem, amb aquest episodi de l'eclipsi.
6: Gran part de les persones que van acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies.
0: Tina Forès, des de Cugat Mèdia. Moltes, moltes gràcies i bon cap de setmana.
6: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I ara marxem cap a Terres de Ponent. Arnau Vilà, Emun, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, no sé cap al Pirineu, eh?
8: Doncs no, sobretot aquest cap de setmana.
0: Sí? Mira, us dic el titular, diu: el Pirineu de Lleida frega el ple aquest mes d'agost, especialment durant aquestes 2 setmanes centrals. Suposo que busquem fresqueta. Com ho tenim, això?
8: Sí, perquè el Arnau. Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu superar els 48.000 visitants entre avui, divendres i diumenge, amb una ocupació hotelera d'entre el 90 i el 100%. Els càmpings i bungalows arriben al 95%, mentre que el turisme rural registra una mitjana del 85%, amb comarques com els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Aran al complet. Les altes temperatures han disparat també les activitats d'aigua, amb més d'un 80% dels serveis de rafting, caiac, piragüisme i barranquisme ja contractats. La majoria de visitants són catalans, tot i que creix l'arribada de turistes francesos, belgues i neerlandesos.
0: Així estan les coses al Pirineu. Ara ens posem més seriosos per explicar-vos que la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, tot plegat vinculat a la campanya de la fruita.
8: La majoria dels arrestos s'han fet en una central fructícola de Soses, al Segrià, on els agents haurien localitzat treballadors

0: Igualment.
1: Una abraçada. Adéu. Vinga, va, que ara tornem cap a casa i ho fem amb el Pep Sunyer un dia més. Pep, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Mira, si veniu a Tarragona ens veureu que ja tenim el programa oficial de les festes de Sant Magí, que de fet ja han arrencat i estan en marxa, i aquest cap de setmana serà potent. Acabem de passar les de Sant Roc, però encara tenim, no?, a nivell de titulars i del que parla la gent, aquella ressaca de l'eclipsi. Més de 27.000 persones, i si ara ens parlaven de repercussions oftalmològiques aquí a Tarragona, la repercussió més directa de l'eclipsi va ser el caos monumental, el caos ferroviari que vam tenir a l'estació de trens. Com ho tenim, el tema?
2: Doncs mira, d'entrada, l'alcalde de Tarragona lamenta aquesta manca de previsió davant d'una imatge que diu contrasta molt amb què es va viure aquí a la ciutat. Rubén Viñuales afirma que el que va passar a l'estació de Tarragona, de Renfe, va provocar una imatge que no és admissible. Exigeix explicacions i reclama una solució immediata al preu que sigui. Es fa seva, de fet, la petició de la plataforma Dignitat a les Vies. La seva portaveu, recordem, reclamava en aquest mateix programa un cop de puny sobre la taula per part dels alcaldes del territori. Per cert, que el sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, per on celebra la projecció. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona valora en positiu l'experiència que ha suposat un espectacle, diuen, gratuït pels clients i una eina de promoció i projecció pel territori. I el conjunt del territori, Núria, és notícia que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant descarta tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons.
1: Això es va presentar ja, no?, el 2021, recordo?
2: Sí, sí, el 21, i preveia, de fet, una inversió important, de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des de l'any 1989.
1: Para, que es nota que és divendres i anem espitosos i anem amb una mica de marge. Va, tornem a Tarragona. Va, parlem de festes.
2: Doncs mira, festes, apunteu, Sant Roc encara continua. Arrencava sí. Ahir, continua. El Cos del Bou van començar ahir, s'allarguen fins diumenge. Les festes de Ferran, Bona Vista i Sant Magí. De fet, els portals de l'aigua arriben diumenge, Núria, a les fonts de la Brufaganya.
1: A veure, això dels portals de l'aigua, perquè tu i jo ho sabem molt bé, però expliquem ràpidament a la gent. Sant Magí té una ermita, el que diuen Sant Magí lluny.
2: Apuntius a la fonts de la Brufaganya.
1: I allà hi ha unes fonts i hi ha tot un seguit de gent que va amb carros i caminant i van, agafen aigua, cantis d'aigua i els baixen caminant, fan tot el camí.
2: Amb les portadores de l'aigua de Sant Magí, l'aigua miraculosa, eh?
1: És aigua miraculosa. I tal.
2: Diumenge fan missa a les fonts i l'endemà, doncs, a 20 d'hora, a les 7 de matí, fan el primer tram del recorregut entre les fonts de la Brufaganya i faran nit a Bràfim, i l'endemà dimarts, 3:15 de matí, una part del recorregut, unes 120 persones, i arribaran, doncs, a Tarragona per fer l'entrada triomfal a la tarda de dimarts.
1: Doncs tu hi aniràs, no?, a fer aquest recorregut d'anar a buscar l'aigua. El Pep està beneït per això, perquè cada any agafa l'aigua a la porta, es banya amb l'aigua, no?, és una cosa així com molt beneïda. Doncs connectarem amb tu el dimarts quan esteu de camí, sí? Que és tota una experiència. Escolta, i a nivell musical, de festetes, que tenim?
2: Doncs mira, una bona recomanació per demà dissabte al Capsa Music Festival, que arriba al Camp de Mart, i amb Chloe Riembau, que és la guanyadora del Zona 9 de l'última edició i que serà, de fet, l'encarregada d'obrir tot un seguit de concerts, Camp de Mart dissabte.
1: L'Associació de Músics, que també participen molt activament a Lo Grande amb aquest festival al Camp de Mar. Perfecte, Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
2: Fins ara.
1: Tanquem ronda d'actualitat i entrem a la primera entrevista.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista de la jornada ens la porta Ràdio Rubí i té molt a veure amb aquest cap de setmana, un cap de setmana de molta mobilitat, segona quinzena d'agost. Possiblement molts de vosaltres us desplaçareu per carretera, però es preveu que milers de persones ho facin d'aquesta setmana, o bé per tornar de vacances, bé per anar-hi, o bé per simplement fer una escapada de cap de setmana, doncs això, a mitjans d'agost. Volem saber com preparar el cotxe abans de sortir, què hem de tenir en compte per no tenir un ensurt, una mala experiència, doncs això, a mitja de la carretera, no? Especialment amb aquestes calors, que si se't para el cotxe allà al mig ja em diràs què fas. Saludem doncs el nostre company, la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'imagines que vas per carretera i se't queda clavat el cotxe per autopista?
1: Bueno, això li ha passat a molta gent, a mi m'ha passat.
0: A tu t'ha passat? I què? I era estiu i plena calor i tot plegat, o no?
1: Bueno, en el meu cas era una peça que es va sortir de lloc i amb una mica de celo i habilitat...
0: En sèrio?
1: Ho vam solucionar.
0: Vale, però primera recomanació, porteu sempre la cinta adhesiva al cotxe, no?
1: Bueno, però primer que parli el mecànic, que és l'especialista, i jo, perquè sóc una apanyada de la vida.
0: Vinga, preguntem-li doncs al convidat.
1: Sí, doncs avui tenim amb nosaltres a Juan Manuel Trancoso, el propietari de Taller Jomà. Bon dia, Juan Manuel.

0: Bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, explica'ns una
0: Hola.
1: mica. Arriba aquest cap de setmana d'agost i hi haurà molts desplaçaments. Què hauríem de revisar el cotxe abans de sortir?
0: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua del motor, l'oli del motor, la roda, la pressió de l'aire. Això és una de les més importants de les peces que s'han de mirar.
1: I quins són els errors més habituals que cometem abans de fer un viatge llarg?
0: Pues això, de no revisar el cotxe. S'ha de portar al taller perquè facin una mica de postapunt abans de sortir. Amb aquest tema,
1: I
0: no? Els
1: sí?
0: olis, els filtres, les rodes, la pastilla de fre, tot això s'ha de portar amb molt de compte que estigui bé abans d'agafar el cotxe. Fer-lo portar amb un taller i que t'ho mirin.
1: I què pot passar si no fem aquestes revisions? Quins problemes ens poden donar a la carretera?
0: Bueno, per exemple, les rodes, si estan en mal estat, es poden punxar, es poden explotar i quedar-te tirada i provocar un accident, també, clar. La roda és una part molt important del cotxe, el freno, i llavors el nivell d'oli, aigua, el llum, si has d'anar a la nit, procurar que estiguin bé, que no tinguem cap llum fosa, són parts molt importants del cotxe per revisar.
1: I ara també
0: L'ideal
1: ens...
0: és portar-lo
1: Sí?
0: amb un taller. L'ideal és portar-lo al taller de confiança i que t'ho mirin abans de sortir de viatge.
1: I ara trobem
0: Okay.
1: temperatures molt, molt altes i amb busos. El cotxe pateix més i les
0: Sí.
1: rodes, el fred, tot això?
0: Sí, clar, i tant, i tant. Per exemple, aquestes calors que fan que pugi la temperatura i que el cotxe es pugui escalfar si no té un adequat manteniment del que és el circuit de l'aigua. Això és molt important, sí, amb aquesta calor. I les rodes també, és una part molt important de l'hora de viatjar, que estiguin bé, bé de pressió d'aire i bé de desgast, que hi ha gent que va anar al cotxe i no miren les rodes i poden estar gastades i tindre un problema. No? Sí.
1: I així en resum, quins són els components que més hem de vigilar amb la calor? O sigui, quins són els que més són afectats per la calor?
0: Bueno, la calor no és un punt molt d'allò, però que abans de sortir de viatge, el que diem, portar-lo a un taller és el millor, un taller de confiança, un concessionari que et facin una mica de revisió. I, bueno, i també agafar, i si no, agafar i mirar la pressió de rodes, obrir el capó, mirar l'aigua, mirar l'oli i els nivells que estiguin bé. És el més important abans d'agafar el cotxe.
2: De tota manera intervinc, perquè clar, la pressió, o sigui, l'aigua, l'oli, tot això, doncs, en un pim-pam s'arregla, s'anivella i tal, però, per exemple, les rodes, o sigui, hem de ser una mica vius de no portar-lo el dia abans de marxar de vacances, ni tan sols 2 dies abans, no? Això s'ha de fer en previsió, perquè si trobem algun problema, alguna peça que s'hagi de canviar, o les mateixes rodes, que estan excessivament desgastades, clar, això té un procés, això tard, de veritat. Fem tard o acostumem a fer-ho en previsió? Quina és la vostra experiència?
0: No, no. Normalment la gent va a
2: Sí.
0: l'últim moment,
2: A
0: eh?
2: que sí?
0: Ens trobem això, que arriba la gent, que han de marxar i que li mirem el cotxe. Llavors és el que tu estàs dient. A vegades dius, hòstia, pues si tens un amortiguador que està malament o tens una d'allò i
2: Què
0: s'ha de
2: fem?
0: demanar el recanvi i
2: Clar.
0: triga.
2: I triga.
0: Portar-lo, si has d'una setmana o dues abans de sortir de viatge, a fer la revisió. És l'ideal, eh?
2: Una setmana o
0: Abans,
2: dues,
0: no
2: perquè...
0: l'últim dia.
2: I al final, si s'ha de canviar alguna peça que no està prou bé i tal, la gent que acostuma, i no tenen temps, què acostumen a fer? És que, clar, te pot tirar les vacances en l'aire. O igualment, mira, doncs dius, tanca'm el capó i jo ja tiraré i a veure fins on arribo.
0: I tiro a l'aventura, no?
2: Sí? Això
0: No,
2: passa, no?
0: no, sí, hi ha gent de tot.
2: Clar.
0: I tant, que passa, i tant. Hi ha gent que arriba no, i has de canviar el pneumàtic, has de fer... Jo, oh, bueno, ja ho faré quan vingui, i marxen. I clar, això per provocar un accident.
2: Perquè, clar, a
0: Sí,
2: vegades
0: sí.
2: ens... Clar,
0: Ens
2: és que...
0: trobem de tot el color.
2: I a
0: Ens
2: vegades
0: trobem de tot el color.
2: passa això, que no només has de pensar en la teva seguretat, sinó també en no provocar un accident. De tota manera, ara per vacances, com que no agafem carretera moltes vegades i tenim més consciència de preparació, però de fet el cotxe s'ha de mantenir durant tot l'any, no? Cada quant s'hauria de revisar tots aquests paràmetres bàsics?
0: Vale, ja el cotxe et diu, normalment, quan fem una revisió, posem a zero els comptadors i quan ja marca la llumeta o la clau allà al comptador, ja t'està dient que has de fer la revisió. Vull dir, ja posem el comptador en zero i ja... ja. Normalment són 10-15 mil quilòmetres els canvis d'oli. I Rodes no té previst un d'allò, és més que anar a mirar-lo de fora, anar controlant.
2: Un consell molt important és, que jo crec que tots hauríem de saber, és quines eines hem de tenir bàsiques al maleter per poder parar el cop si tenim algun problema. Ara la Mariona, que és molt apanyada, jo portava cinta adhesiva, però jo crec que això és el de menys. Quines eines hauríem de tenir? Mariona, pren nota.
1: Sí, no, prenc nota.
0: Jo soc partidari de quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa, d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. És l'ideal, perquè a vegades és l'ideal, trucar a l'assistència i portar-lo al taller.
2: De fet, això avui dia...
0: Portar els triàngulos, la llum del Galibor i trucar a l'assistència. És el millor,
2: De fet, amb els cotxes d'avui dia ja és així, no? Perquè abans sí que els cotxes tenien un punt més, més accessible, però és que avui dia està tot com molt blindat, no? I ja ha de ser un especialista qui s'ho miri. És de difícil accés, allò d'obrir el capó i veure el què, doncs poca cosa veuràs ja, no?
0: Correcte. Ara tot va així bé per ordenador, mirar la varia que surt, per poder mirar què és, i ara no és com abans. Ha canviat molt.
2: I quins apanyos podem fer? Hi ha algun consell per parar el cop, jo què sé, per si no podem parar o tenim a X metres un taller i intentem arribar-hi? Per exemple, solucions d'aquestes de MacGyver que dic jo sempre, que és, doncs, no ho sé, en vez del refrigerant, tirar aigua en el circuit. Això, invents, no n'hi ha cap, allò, per parar el cop, no?
0: No, jo a mi em truquen clients, escolta'm, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua. Dic, pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals d'avaria.

0: o algo que podem estar-hi fins que arriba la grua, que no hi ha una altra.
1: Sí, no podem això, esperar dins del cotxe.
0: Quan et trobes dins, sí, també, també. Però si té una avaria que es recalenta o que li falta, doncs el cotxe s'ha de parar i posar-lo. Millor buscar una ombra, un lloc que estigui a prop del cotxe i que no fem nosa.
2: I en un embús, ara m'heu fet pensar en aquestes situacions en què hi ha un embús, no? I estem parats molta estona, perquè el cotxe no pateixi.
0: És complicat.
2: És complicat, però perquè no pateixi, parem motor, el mantenim engegat? Què fem?
0: No, és que si et dona una avaria d'excés de temperatura, de falta d'oli o alguna cosa, s'ha de mirar de parar el cotxe, perquè si no et carregues tot el motor. Llavors, buscar el lloc més aviat que puguem deixar el cotxe estacionat o a la cuneta i senyalitzar-lo bé i trucar assistència. És el que s'ha de fer, perquè un altre no hi ha.
1: I si hem preparat el cotxe, estem a punt d'enfrontar un viatge, bueno, d'aquests fins a Madrid o fins a París, què és millor pel cotxe? Fer-lo tot seguit o anar fent parades freqüents?
0: Fer parada pel cotxe i per tu, per la persona. Fer parada. Dos, tres horetes de conduir, parar, fer un cafè, estirar el peu, deixar refredar una mica el cotxe i continuar. És l'ideal. Jo trobo una burrada aquesta gent que agafen el cotxe i fiquen 8 hores de viatge. Però primer que agafen cansanci, que et podes fer un cabell, que podes tenir un problema, i el cotxe tampoc li va bé. L'ideal és fer 2-3 horetes i parar. Fer un cafè, tirar peu, donar aigua i de veres retornar al viatge. Fa com molt, però jo penso que és el millor.
2: Hem estat parlant tota l'estona de cotxes, però hi ha altres vehicles que també entren en joc, que també entren a la carretera, bàsicament les motos. Alguna consideració especial a tenir en compte pel que fa a les motos? A mi em van dir una vegada, diu, els propietaris de motos acostumen a cuidar-les molt bé, acostumen a cuidar-les millor que els propietaris de cotxes, perquè bueno, és una cosa com a més efectiva, la relació que tens amb una moto. Diu, i no tenen tants problemes per això, perquè ja fan el manteniment durant tot l'any. Estaries d'acord?
0: Sí, clar. Bueno, jo el tema de motos no ho toquem, nosaltres ens dediquem només a la mercancia. Però sí, clar, la moto també és un vehicle que s'ha de portar al dia. I sí, el que tu dius, la gent que fa moto, el motero, segur en tindrà el dia de fer. Són gent més d'allò, més conscients amb la mecànica. Sí. Mm-hmm.
1: I ja per acabar, així, en resum, si només haguessis de donar 3 consells per la gent que comença ara un viatge de carretera per celebrar doncs, les vacances que els hi queden, quins 3 consells així ràpids donaries?
0: Bueno, el primer li diria que portés el cotxe a revisar, de cara a mirar nivells o canviar olis i revisar. Revisada en general, rodes, motor, nivell, oli, pressió de rodes, mirar frenos, mirar llums. Vull dir, fer una revisió general i ja està. El tema ja pot anar tranquil.
2: Això serveix igualment, per ara m'he fet pensar per aquells cotxes que lloguem, cotxes de lloguer, anem a un lloc, no? Lloguem un cotxe per moure'ns, hi ha llocs en què pots confiar, hi ha llocs en què t'entreguen un cotxe que en principi, vist des de fora, dius, mare de Déu, què m'han donat aquí? També hauríem de mirar aquestes coses abans d'acceptar-lo? Hi ha algun consell de...
0: Bueno, no... El cotxe de lloguer és altra història, perquè si et quedes tirat has de trucar a la casa i ja s'espavilen. Normalment aquests cotxes també el fan revisar, per això. I cotxes que el tenen de rent i miraners que el fan portar a l'atenció. Suposo que estan bastant al dia, aquest cotxe.
2: Important tenir el telèfon, el número del teu mecànic de confiança, Amat, trobo, no? El número de la grua.
0: I assistència.
2: L'assistència.
0: A la grua, correcte. Això que sembla que d'allò, però és molt important perquè et treuen d'un problema de que estiguis tirat en un lloc i assistència et venen a recollir de seguida i et posen un cotxe de substitució o ja... Vull dir que és el més important, eh?
1: Doncs... Sí. Juan Manuel, doncs moltíssimes gràcies per respondre les nostres preguntes i fer del nostre estiu una mica més segur. I, bueno, esperem que tothom que ho hagi escoltat els ajudi a tenir aquest quilometratge de cotxe de forma més còmoda i segura pel cotxe i per un mateix, no, Núria?
2: Sí, gràcies, Juan Manuel Trancoso. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres.
2: Avui hem tingut un... Moltes gràcies. Avui hem tingut un mecànic, per donar

0: Arros, quatre consells, Mariona, ja veus que més important que la cinta adhesiva és més aviat tenir el mòbil. Si tu tens el mòbil carregat i amb possibilitat de trucar, i cobertura, i possibilitat de trucar a l'assistència, ja està, no cal que et preocupis massa més.
1: Per la pròxima ja m'asseguraré de portar el mòbil amb tota la bateria.
0: Molt bé, i una ampolla d'aigua, perquè clar, hem parlat del cotxe, però nosaltres també ens hem de cuidar una miqueta si ens quedem enganxats a la carretera. Déu-n'hi-do. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies, companya, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
1: Gràcies a tu, Núria. Adéu.
0: Adéu, adéu. I ara seguim endavant i vinga, és aquell moment en què fem autoreflexió, ens fustiguem una mica, i jo molt, la veritat, perquè ens n'adonarem de lo malament que tractem la llengua catalana. És un podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, que ens porten el David Fernández i la seva filòloga de confiança, l'Agnès. Tenen unes converses d'estiu molt, molt xules, però unes converses que ens fan envermellir, que ens fan adonar que a vegades no cuidem massa el nostre català. És moment de despertar la llengua.
2: Escolta, Agnès, a lo millor hauríem de començar a encendre el foc, que després se'ns farà tard i això de la barbacoa se'ns farà etern, eh?
3: David, jo començaria canviant una altra cosa.
2: Va, estic preparat. Què hem de canviar?
3: Aquest, a lo millor, en català, hauria de ser potser.
2: És veritat. Potser ja hauríem de començar, doncs.
3: Això mateix, així m'agrada.
2: Bueno, doncs vaig a buscar el carbó.
3: Ja hi som, David, ja hi som.
2: Ara què?
3: Recorda que aquest bueno no és correcte. Si ja has dit doncs, directament es pot eliminar i ja està.
2: Doncs vaig a buscar el carbó.
3: Perfecte, ara sí.
2: Per si acas, però, agafaré una altra bossa, eh?
3: Per si de cas, David.
2: No em deixes passar ni una, Agnès.
3: És que dius barbarismes, acarretades, David.
2: I encara no hem començat a fer el foc, imagina't.
3: Però almenys...
2: Has dit almenys.
3: Sí, és clar. Com ho diries tu?
2: Per lo menys?
3: No, home, no.
2: Doncs mira, apunten una de nova, ja en porto quatre.
3: I això que la carn encara és a la nevera.
2: Què t'ha semblat la pel·lícula?
3: M'ha agradat molt.
2: A mi també.
3: Sobretot al final, no trobes?
2: No m'esperava aquell gir així, de repent.
3: De cop, David, de cop.
2: Ostres.
3: També pots dir de sobte, si vols.
2: Doncs de cop no m'ho esperava.
3: Molt bé.
2: A veure si encara acabaré parlant millor que tu, eh?
3: Ai, David, no corris tant.
2: Home, per lo menos ja no dic vale.
3: Això és veritat, però se t'ha escapat un per lo menos, que ha de ser com a mínim.
2: Ai, sí, però quasi que tampoc dic bueno, eh?
3: Ja t'ha sortit un quasi.
2: Aquest també està malament.
3: No, quasi és correcte. T'ho deia com a compliment.
2: Ah, molt bé, així m'agrada.
3: Però també tenim gairebé.
2: Veus? M'agrada quan no tot és blanc o negre.
3: La llengua és plena de matisos.
2: Doncs això encara la fa més interessant. A veure si aquest prestatge, i no estanteria, queda dret.
3: Segur que sí, David, però les dues són correctes.
2: Ah, sí? Tant prestatge com estanteria?
3: Sí, sí. Actualment les dues s'han donat com a correctes.
2: Doncs intentaré posar-ho bé, però si no queda bé, no importa.
3: No passa res. No sempre cal traduir literalment del castellà.
2: És que no importa, em surt molt. No és correcte?
3: Home, més que res és que no passa res, és ben nostre.
2: Doncs no passa res.
3: Això mateix.
2: A lo millor fins i tot quedarà recte.
3: Potser.
2: Ai.
3: Ja ho sabies.
2: Sí, però havia de provar si estaves atenta.
3: I jo havia de demostrar que sí.
2: Tingues cuidado, que aquest gos es tira molt.
3: Ves en compte, David.
2: Ai,
3: ves en compte.
2: És veritat.
3: Tenir cuidado, les coses com siguin, ho diu molta gent.
2: Perquè la gent també parla molt malament. No només sóc jo, Agnès.
3: Exacte, però anar en compte és igual de fàcil, no creus?
2: I tant, ves en compte.
3: Ara sí.
2: Mira, ja sembla que em surti sol i tot. Agnès, ja fem tard. Quan tantes sortim, millor.
3: David, com més aviat, millor en tot cas.
2: Ja m'ha sonat una mica estrany, ja. Però sempre l'opció que em dones és més llarga.
3: Una mica.
2: Però també sona més natural.
3: Exactament.
2: A veure, com més aviat, millor.
3: Ja ho tens.
2: I si acabem aviat, potser encara podrem anar a veure l'ocàs.
3: L'aposta de sol, David, però també has dit potser.
2: I també està malament, potser, eh?
3: No, per això, que n'has dit una de malament, però d'altra banda també vas millorant.
2: Ja no dic a lo millor.
3: Exacte. Vas progressant.
2: Poc a poc.
3: Bé, poc a poc, no. Més aviat, a poc, però segur que això ja és important.
2: Fa estona que busco i no trobo les claus. Estic segur que eren damunt de la taula.
3: Segur, David?
2: Sí, si no les trobo m'agafarà un bon susto.
3: Un ensurt.
2: Ai, és veritat.
3: Els sustos els deixem pel castellà.
2: Doncs m'enduré un bon ensurt si no apareixen.
3: Ui,
2: tenia raó. Ui, eren aquí. Tenia raó. Al final l'únic ensurt ha estat el meu.
0: L'Agnès i el David amb aquestes converses d'estiu tan fresquetes per despertar el nostre català. El que fem ara és, abans de tancar l'hora, marxar cap a Arenys de Mar.
4: Ja, ho has explicat molt bé, eh? Aquí...
0: Ara sí, presentem bé l'entrevista, i és que aquest cap de setmana serà un dels més intensos Arenys de Mar. Al Maresme, el dia 16, és Sant Roc, i allà s'hi celebra el Vot de Vila. Té tres actes molt destacats dins del calendari festiu. El primer, avui mateix, una cercavila nocturna amb gegants, que a més és una cercavila que està d'aniversari. Ara ens ho explicaran millor, eh? Mira, ja de fet podem connectar perfectament amb el nostre company d'Arenys de Mar, amb l'Oriol. Oriol Colomer, sí, ets tu, no, Oriol? Explica. Bon dia.
4: Doncs sí, efectivament, sí. Núria, mira, ho has explicat molt bé, eh? Aquí, a Arenys de Mar, diguem-ne que hi ha tres actes molt destacats en aquestes festes de Sant Roc, que són aquest cap de setmana, avui mateix comencen, divendres, també dissabte i diumenge, i entre aquests tres actes, doncs, són la cercavila nocturna de gegants, sí, també la commemoració de l'arribada de la pesta a Santa Maria d'Arenys, sí, i la festa dels massips del dia 16, dia de Sant Roc. Doncs avui parlarem de la primera d'aquestes... d'aquestes tres activitats, diguem-ne, tan importants en aquesta celebració del Sant Roc a Arenys de Mar, que és aquesta cercavila nocturna de gegants. Per això tenim aquí, a l'estudi, aquí a Ràdio Arenys, amb nosaltres, l'Oriol Colomer, que és un dels caps de colla de l'entitat. Oriol, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Bé, tenim avui mateix aquesta cercavila nocturna, i el primer que anem de dir és que estem d'aniversari, 30 anys, 3 dècades, organitzant aquesta cercavila nocturna. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
5: Sí, exacte, 30 anys. Mira, volia justament aclarir això, perquè ens hem trobat gent que deia és la trentena, però clar, realment no és la trentena, no?, perquè hi ha hagut el Covid pel mig.
4: Clar.
5: Però sí que fa exactament 30 anys. També hi havia gent que ens hem trobat que feien 30 anys els gegants. No, que quedi clar que és que fa 30 anys de la primera cercavila nocturna que es va fer a Quirenys.
4: Déu-n'hi-do, vau ser pioners amb aquesta modalitat, amb aquest format de cercaviles nocturnes. Ara, poc o molt, la majoria de municipis tenen un dia o altre que surten els gegants al carrer de nit amb xaranga, però això és una idea que, doncs, va sortir aquí, a Arenys.
5: Sí, no, clar, suposo que al final, no, és un acte que atrau molta gent, sobretot públic jove, que és el que normalment es busca, no, en temes de cultura popular, no, intenta atraure els joves, i clar, suposo que al veure que el format funciona, doncs al final tothom ho adapta, evidentment, a la seva manera i en el nivell que pot, però sí, la veritat és que sí, va començar aquí i sembla que funciona.
4: I tant. Situem una mica els nostres oients, gent que no sigui d'Arenys, que ens escolta. Què és aquesta cercavila nocturna de gegants? Si algú no l'ha vist mai, què és exactament aquesta cercavila de nit?
5: Doncs bé, bàsicament és això, no? El que dius, una cercavila que comença quan ja és fosc. Normalment les cercaviles es fan al matí o a la tarda. Llavors aquí el que fem és canviar alguns elements tradicionals per altres elements diferents, no?, que no es veuen normalment, per exemple, el que és la música. De dia normalment sortim amb gralles, aquí sortim amb xarangues, no?, que fan més festa, és més animat. També es busca sobretot jugar amb temes d'il·luminació, aprofitant que és de nit, i també amb decoració, confeti, petards, tot tipus d'elements que, doncs, que al final ho fan més festiu, no?, del que seria una cercavila normal.
4: Sí, sí, sens dubte, tot això li dona aquest aire especial, eh? No és només sortir amb gegants de nit acompanyats d'una xaranga, sinó que això sí que hi ha moltes poblacions que ho fan, diguem-ne que tot aquest muntatge que hi ha darrere de crear decoració, de crear, doncs, ambientació, tirar confetis, és a dir, diferents elements, hi ha molts municipis on es fan nocturnes que això no es fa, però aquí a Arenys sí, això és imprescindible.
5: Sí, exacte, és al final... No ens interessa només el fet de sortir de nit, sinó el fet de crear un ambient, una festa, no? I creiem que això ha quedat com, ha calat molt entre la gent d'aquí Arenys, i tothom s'ho espera, tothom busca això, i a més ens agrada molt muntar-ho. Per tant, creiem que el més especial no és el fet de sortir de nit, que també, sinó és el fet de tot aquest muntatge que fem.
4: Parlem d'aquest muntatge de cara a aquest any, Oriol, parlem d'aquesta nocturna que tindrem avui mateix, aquest vespre. Una nocturna que hem llegit que va inspirada en l'art, en la pintura, en els pintors. Explica'ns-ho, això.
5: Sí, bueno, cada any es busca al final alguna temàtica, no? Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys cinta que tingui algun sentit. I aquest any va sortir una mica algo, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no? Pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant el que fa la llum com les decoracions. I sí, és això que dius, no? Una mica la idea era buscar algú amb l'art, amb la pintura, però a l'hora de plasmar-ho, no, al final lo que fa lo fàcil és això, els colors.
4: I tant, home, sens dubte, sí. pot ser espectacular aquest recorregut de diferents colors. Clar, imaginàvem els gegants com a pintors, com a artistes, no sé si portaran algun element decoratiu que els assimili a això, si es pot dir alguna cosa en aquest sentit, o tot això és secret i fins aquest vespre no ho veurem.
5: Mira, és de les poques coses que encara mantenim en secret.
4: Poques, eh?
5: Sí,
4: doncs
5: perquè
4: mantenim-ho. Sí, perquè Déu-n'hi-do, imagino que tota aquesta feinada, que al final es van filtrant coses, no? Es van sabent, perquè Déu-n'hi-do, la feinada de muntar una cerca viva, no sé quant de temps us porta.
5: Clar, nosaltres comencem a quedar per organitzar-ho tot, temes més tècnics, no?, de quins grups volem contractar, etcètera, doncs potser el gener ja, no?, per anar avançant feina. Però clar, evidentment són els últims dos mesos, sobretot dos mesos, que ens hem de quedar molt més sovint, no?, perquè ja fer temes més, jo que sé, tallers per muntar les decoracions, per concretar més què posem a cada tram, què posem, inclús a quins balcons van cada cosa, perquè, clar, al final les nostres reunions últimament són anar fent el recorregut i anar dient, en aquest balcó hem de posar això, anem a veure qui viu aquí.
4: Clar.
5: I bàsicament consisteixen en això.
4: Clar, no, això és important, la col·laboració ciutadana, en el sentit d'això, de dir, mira, aquí ens agradaria posar això, confeti, globus, etcètera, hem de pujar en aquest balcó, necessites que la gent que viu en aquella casa, doncs, estigui predisposada a ajudar i a col·laborar.
5: No, totalment, vull dir, és que si no ho podríem fer tal com ho fem ara. Ara mateix depenem d'això, perquè no hi ha infraestructures físiques on podem nosaltres muntar coses. Necessitem les cases de la gent per realment poder tenir-hi accés i poder realitzar el que necessitem, no? Des de penjar llums, a tirar confeti, tirar pilotes, el que sigui. Sí.
4: I, a més, unes cases que normalment no poden ser sempre les mateixes, perquè una de les coses que també canvieu és el recorregut, és el punt de sortida, els carrers per on es passa. Aquest any, sembla que sortiu des de la plaça de les Olles. Explica'ns una mica com va tot plegat.
5: De fet, va bé ara aclarir-ho, perquè molta gent diu, ostres, on està la plaça de les Olles, no?
4: Sí, no? Google Maps, em sembla que l'hem fet servir més d'un per dir exactament, a veure, doncs, sobretot...
5: És la plaça que queda al Rial Pau Costa, una mica més a prop més amunt del Bonpreu, diria que és.
4: Sí?
5: Doncs hi ha una petita plaça. A la plaça en si és petita, però els carrers del voltant són amples, i això ens permet, doncs, tenir un inici espaiat, perquè sempre sabem que s'acumula molta gent, i creiem que allà és un bon lloc per sortir. Diríem que ja vam sortir fa bastants anys, ens van comentar.
4: Pot ser.
5: Però bueno, sortint d'allà, baixem pel Rial Pau Costa i girem pel carrer de la Perera, que crec que realment, per els que vulguin buscar de fora, és el carrer de Bisbe Català, diria.
4: Sí.
5: Perquè, clar,
4: sí.
5: Els d'Aquirenys el coneixen diferent.
4: Sí, Aquirenys és el carrer de la Perera, sí, però oficialment Perera té aquest nom.
5: Llavors sortim a la Riera i pugem pel Rial Sa Clavella fins al carrer de Bonaire.
4: Sí.
5: Un cop al carrer Bonaire, tornem a tirar avall cap al carrer Andreu Gurí, fins a la Riera un altre cop, i llavors tornem a pujar fins davant del mercat. També un altre cop un final ample,
4: sí,
5: perquè sembla que s'acumula molta gent, si es tiren petards, etc.
4: Que això també és una de les qüestions que heu anat incorporant en els darrers anys, eh? Aquesta combinació de no passar només per carrers estrets i petits, que va arribar un moment doncs, en què ja no s'hi cabia, potser als inicis, sí, evidentment, si hi ha menys gent, doncs pots anar passant per carrers estrets, que té Arenys, que en té molts, amb pujades, que sempre ho fan espectacular, però va arribar un moment en què calia fer aquesta combinació de no perdre l'essència, de passar en alguns moments també per carrers estrets i petits que donen aquesta màgia, però també un espai ample doncs, on sortir, on arribar, sobretot, i que la gent ho pugui veure com és la Riera sense cap gran aglomeració.
5: Sí, exacte. De fet, aquest any realment la majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici al final sí que són una mica estrets, i a veure què tal, no? Perquè també està una mica així, però també és veritat que tots tenen carrers annexes que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs veig al principi i després me'n vaig al carrer tal per veure com passen, no? En comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no?, per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho fèiem i era sorpresa. Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint. En canvi, ara jo creiem que és més segur, sobretot perquè amb la seguretat és més segur.
4: Si saps per on van, et pots planificar. O si els estàs seguint i dius, ara massa gent, et surts per algun carrer d'aquests perpendiculars o així, que puguis agafar una cantonada i més tranquil. Et pots planificar, que això sempre és important. Doncs tindrem avui aquesta cerca viva nocturna de gegants, però que també, de fa uns anys, no és només aquesta cerca viva. Diguem-ne que tot plegat comença amb un sopar.
5: Exacte.
4: Això també és important, quan hem de dir. Com anirà això?
5: Doncs com cada any fem una botifarrada, bueno, com cada any des que ho hem començat, que fa 3 anys, diria, l'organitzem juntament amb el Casal Norai. Aquí estem molt agraïts que ens ajudin, la veritat, perquè nosaltres, la Colla Gegantera, no podem organitzar-ho tot nosaltres sols. Llavors, el sopar es farà al pàrquing que hi ha al costat de l'antic escorxador, que és just allà a l'inici. Doncs allà hi haurà la barra per poder intercanviar el tiquet o per agafar el menjar. I just allà davant al carrer hi haurà unes taules. Llavors, aquest any hem incorporat la venda online, que creiem que és més fàcil, no?, per la gent que ve de fora, sobretot, perquè hi ha molta gent que ve de fora, o per no haver d'anar a un lloc concret, perquè si estem de vacances, el que sigui.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, no sé per què totes les entrevistes han d'acabar parlant de menjar, que a mi a les 10 del matí ja m'agafa com a moltes ganes. Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista sobre les festes de Sant Roc a Arenys de Mar, especialment sobre aquesta primera cita que tenim avui, que és la cursa amb participació gegantera, la cursa nocturna dels gegants d'Arenys de Mar. Gràcies, company Oriol Colomer, de Ràdio Arenys. Una abraçada forta i bon cap de setmana. Segur que tindran molt bon cap de setmana a Arenys, perquè estan de festa major, com a totes les altres poblacions que s'esteu escoltant i que també, d'una manera o altra, la feu grossa. És que, clar, demà és dia 15. És que és una data molt, molt, molt significativa i molt important al calendari festiu català. Nosaltres ho deixem aquí. De moment tanquem la primera hora de l'Obert per vacances, però a partir de les 10:03, més continguts.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta.
8: Ràdio Arenys.
9: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
10: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme.
7: al teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresma@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
12: Notícies en xarxa.
13: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palau d'Ordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també a Barcelona, a la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies, principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí, un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides, també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
12: Notícies en xarxa.

0: Doncs sembla més aviat rock balcànic que música balcànica, eh? Aquesta combinació, almenys amb aquest tema que ens ofereixen els doctor Prats. Música festiva, en tot cas, que ens trien des de Ràdio Televisió Cardedeu per il·lustrar el tema del dia. Aina Barbany, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Nyami, nyami. Ara et vindria bé, ja he fet el cafè amb llet, això ja està cobert, ja ho tenim fet. Però ara sí. Un gotet, no?, de gaspatxo, salmorejo, bé, tu, Aina, ja ens vas dir ahir que vas confessar que no. Ni una cosa ni l'altra.
2: No, a mi no m'agrada gaire.
0: Però per la tomaca o què?
2: Mira, no sé, és que crec que tinc una mica de trauma, perquè quan era petita a casa meva sempre
0: ens en feien... Vas caure dintre d'un pot de gazpacho, com
2: l'Obèlix. Sí, sempre era com el got de gazpacho que us l'heu de beure, no? I a mi no m'agradava gens, i pues ara encara li tinc més coseta.
0: Home,
2: no sé.
0: Li vau fer avorrir a l'Aina, pobra.
2: Sí,
0: li vau fer avorrir.
2: Sí.
0: I ara quan vols menjar una cosa fresqueta així d'estiu, pim-pam, beguda, què fas?
2: Mira, doncs la veritat és que el que més m'agrada és aigua freda. O sigui...
0: Yeah.
2: Sí. Si no, de menjar, doncs mira, un bon gelat, mai diré que no.
0: Mira, digue-li tonta, molt bé. Jo gazpacho no, jo directament al gelat. Perfecte.
2: Ah, exacte, me'n vaig als postres directament i ja està.
0: Bueno, que també hi ha gelat de tomaca, eh?
2: També? Què mira, dius ara?
0: I tant, gelat de tomaca. Home, ostres. No és dels típics que s'acostumen a posar amb el, no?, amb el cono i o la, no és dels
2: típics
0: tarrina.
2: Que
0: la tarrina, però sí. Que s'acostuma a fer per acompanyar plats salats. Sí.
2: Doncs no ho sabia, mira
0: si
2: veus.
0: Ens ho voleu recomanar. Escolta, i què diuen els oients? A veure, gazpacho i salmorejo, que bàsicament canvia la textura, no? O sigui, algun ingredient
2: sí.
0: Deu canviar, però la textura no, que el salmorejo és com a més...
2: Més dens.
0: Més dens, ara ho has dit.
2: Sí, és així. Sí. Doncs mira, Núria, de moment tenim a la Júlia, no sé si recordes l'altre dia, bueno, de fet ahir, la Júlia i en Marc.
0: Ah, aquella parella que no estaven d'acord en res.
2: Doncs, exacte, doncs avui només tenim a la Júlia, perquè en Marc, doncs no sé on és, però bueno, ens ha enviat un àudio, així que l'escoltem, si et sembla.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia.
3: Jo, entre gazpacho i salmorejo, sincerament em quedo amb el salmorejo perquè és com un àpat més complet, però en canvi és més habitual al meu dia a dia el gazpacho. I és que a casa meva sempre hem fet molt de gazpacho. De fet, la meva iaia explica que quan era petita el detestava perquè com que no hi havia mini pimer, la seva àvia ho feia amb un bol i com si fos un morter. I quedava molt, molt grumós. Llavors, a casa meva sempre hem begut moltíssim gazpacho i jo en bec molt, però m'agrada més el salmorejo. I això és la meva opinió.
0: Bé. Pues gràcies, Júlia. Molt bé.
2: Quina clar. Feina de la seva àvia.
0: Sí. Mira, per el que veig, el gazpacho porta alguna verdura més. Per exemple, porta cogombra i pebrot. Cogombra i pebrot, que el salmorejo no, però el salmorejo porta pa. Que és allò que deia que potser li dona aquella densitat, no?
2: Sí, és possible que sigui això. Mm-hmm. Sí.
0: Què més? La Júlia ho tenia clar, però ella diu, bueno, més d'una cosa que de l'altra, una cosa és el que menjo i l'altra el que m'agrada més, no? Molt bé.
2: Ah, exacte, sí. Tenim també l'Eric i la Natàlia de Tarragona, que
0: Home.
2: Ens diuen el següent.
4: Hola, sóc l'Eric Granado de Tarragona.
0: Hola, Eric.
4: A mi m'agrada molt el gazpacho, a mi m'agrada un munt. Molt, que està molt bo, que és un dels meus menjar preferits, bueno, beguda per mi, i però el del iaio, que ja és una mica menjar, que el menjo amb ou dur, està molt més bo que el comprat que tinc, vale? Adeu.
0: Adeu, Eric.
5: Jo sóc la Natàlia Segura i jo estic d'acord amb l'Eric. El gazpacho porta molt més verdures, hortalisses, porta pa, porta tomàquet, porta pebrot, porta cogombra.
0: Ah, mira.
5: El salmorejo és tomàquet amb pa triturat. Això no té cap gràcia. Vinga, bon estiu.
2: Bon estiu.
5: Gràcies.
0: Mira, aquí ja apuntem coses, que el gazpacho, jo no sé si amb el salmorejo també es fa, però hi ha el gazpacho que normalment es posa amb dauets de verdures, no?
2: Sí.
0: I amb ou dur, deia l'Eric.
2: Ah.
0: Mola molt.
2: Doncs, sí, mira, sí, veus, un altre ingredient.
0: En un sol plat ja ho tens tot una mica, ja tens tot el dinar fet. I entra ràpid.
2: Sí.
0: Molt bé. Què més?
2: Tenim la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.
6: Bon dia, jo prefereixo el gazpacho. Al final crec que la textura és una cosa que li dono molta importància al que és l'alimentació, als productes, i el gazpacho ho trobo més líquid, més fresc, i el salmorejo sí que és veritat que ho trobo més dens i hi ha una textura més semblant a el que és una crema, un puré, i personalment a mi aquestes textures no m'acaben de fer el pes.
2: Bueno,
0: bé, una qüestió de textura, això està clar. Sí que és veritat que el gazpacho, no, te'l pots tant posar en plat com beure-te'l amb un got. I sí, el salmorejo és més de cullera.
2: Exactament, el gazpacho me'l posaven en un got.
0: Ai, pobra, tens un trauma. Amb canyeta o sense canyeta?
2: Sense canyeta. No, home, com no. Si fos aigua, però sense ser aigua.
0: Has de treure't els traumes, eh? Jo et convido sí. que quan acabis programa ho provis una miqueta.
2: Potser sí, potser li he de donar una altra oportunitat. He de dir, Núria, que sí. jo pensava... Hi ha coses, no, que agraden molt a la gent, com ara la horchata...
0: Ai, tant.
2: I aquestes coses, sí. jo no sóc gens fan. Mira, et diré una altra cosa, no sóc gens fan de la sopa.
0: I ara...
2: Vale? I la gent em mira molt malament quan dic que no m'agrada la sopa.
0: Està bé perquè t'està servint de teràpia. A l'Obert per Vacances, Aina, te n'estàs adonant sí. de coses... sí. Que no és exacte. Normal, que no és normal. No t'agrada sí. la sopa a l'hivern? Bueno, ni a l'estiu
2: no,
0: és difícil,
2: ni a l'estiu. O sigui, no m'agrada la sopa, en general. I la gent em mira molt malament. I podria ser el cas de... Ara, no? El del gazpacho o el salmorejo, que tampoc m'agrada. Però llavors rebem àudios com el de la Dolors d'Arbúcies i ja em sento una mica millor.
7: Vinga. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni el gazpacho ni el salmorejo. El gazpacho un dia el vaig provar i el vinagre i la combinació, no. I el salmorejo tampoc. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni l'un ni l'altre.
0: No ho sentis.
2: Dolors, jo t'entenc.
0: No passa res. De tota manera, no teniu problema en menjar una tomaca amanida, no? Una tomaca
2: no,
0: talladeta,
2: si és
0: amanida,
2: que
0: dolceta.
2: És més bé al contrari. M'encanta el tomàquet, veus? Però doncs ja el gazpacho i el salmorejo és com que se'n fan una mica de bola. No,
0: també
2: no
0: us dic una cosa, ara dèiem el vinagre i tal. Clar, la gràcia de facis gazpacho o salmorejo, la gràcia és que hi ha d'haver tomàquet, sí o sí, i a partir d'aquí tu poses el que tinguis i el que vulguis.
2: Clar.
0: Que dius, tinc sí. cogombres, venga, saco, que no tinc pebrot, m'és igual. Clar. Que només tinc verd, vale, només vermell, bé...
2: Sí, sí, sí, vas fent,
0: passa
2: vas
0: el
2: fent
0: que tens.
2: I ja està.
0: Sí, sí. Sí, és així. Doncs bé, l'important és el tomàquet, però ha de ser bo, no? Ha
2: clar.
0: De ser dolç, ha de ser sucós...
2: Ha de ser un tomàquet com Déu mana, i tant.
0: I després sembla que perquè no et queden aquells grumolls típics de la pell i tot plegat, s'ha de passar per un colador xino, que diuen, un d'aquests finets.
2: Sí.
0: Té feina, sí, sí, eh? Sí. No és tan fàcil fer gazpacho a casa.
2: És complicat,
0: tu recordes
2: és complicat.
0: La teva àvia si li quedava la cuina tota amb esquitxos de tomàquet? Te'n recordes d'això? No.
2: La veritat és que no ho recordo, però sí que ha de ser complicat, eh?
0: Més que complicat, brut, no? Perquè després vas
2: sí.
0: a netejar tot, però bueno.
2: Sí, és el dolent de la cuina, no? A mi m'agrada molt cuinar, però el que ve després, que és netejar-ho tot, ja fa una mica més de manda.
0: Jo crec que aquí no hi hauria discussió, no caldria que féssim una enquesta perquè tothom diria el mateix, m'assembla a mi.
2: Em sembla que
0: molt
2: sí.
0: Bé. Tenim algun comentari més? Aina,
2: mira,
0: ho deixem
2: tenim
0: aquí?
2: Digues. Un últim sí. de la Inés, que ens diu això.
8: Bon dia. Jo prefereixo gazpacho en comptes de salmorejo. No em desagrada el salmorejo, sí que és veritat que potser pues, estic molt més acostumada al gazpacho perquè bàsicament a casa és el que s'ha pres sempre o el que sempre s'ha comprat. I sí que és veritat que també pues, el gazpacho, no sé, sempre ho he relacionat més com l'estiu, més fresc.
0: Clar.
8: El salmorejo també sento que és com més dens i tampoc sento que tingui com tant sabor com el gazpacho.
2: Bueno, coincideix amb molta gent així. Sí,
0: però fixa't les barreges que fa la gent, eh? Perquè l'Eric, per exemple, ara estic mirant i és habitual que el salmorejo vagi acompanyat d'ou dur picat i de trossets de pernil salat.
2: Sí.
0: I en canvi l'Eric em deia que això de l'ou dur sí, però que no amb el salmorejo, amb el gazpacho. Vull dir que al final
2: clar.
0: Ho barregem tot.
2: Al final cadascú s'ho adapta com clar. Vol i ja està.
0: I l'ajo blanco, ningú ha dit res de l'ajo blanco, eh?
2: No, ningú ha dit res.
0: Bé,
2: ostres.
0: Aquí potser no hi ha tanta tradició. Crec que la base són les ametlles. Les ametlles crues i això li dona aquest puntet blanc i tal.
2: Bé, de totes maneres, a veure, que encara poden seguir enviant àudios i si tenim temps al final del programa, doncs els posem.
0: Doncs vinga, a partir d'ara és de l'ajo blanco. Em falta algun input, alguna valoració d'aquest menjar també fresquet de cara a l'estiu.
2: I tant.
0: Molt bé. Aina, tornem a connectar encara que sigui ràpidament abans de tancar programa, abans de les 11, d'acord?
2: Perfecte, Núria, fins ara.
0: Una abraçada. Bé, Aina, no sé si encara hi ets, però també el repte seria sí, ara mateix, eh? Vas, agafes un bric de gazpacho, no et dic que el facis tu, que això és més difícil, que no tenim temps, però i el proves i abans de les 11 ens dius què tal, si t'has sentat bé o no.
2: És complicat, eh?
0: Ai, tens por de no acabar programa.
2: Em vindria més de gust un segon cafè.
0: Vinga, va, doncs també. Gràcies, bonica, fins ara.
2: Fins ara, una abraçada.
0: Dèiem que feu el que feu, les barreges que feu, sigui gazpacho, sigui salmorejo, el tomàquet és imprescindible. És que és el kit de la qüestió. Si és un tomàquet d'aquells madurs, dolcets, sucosos, a més que us dona com a molt de líquid, no? Després hi podeu posar fins i tot, que d'això no n'hem parlat i també ens ho podeu dir, hi ha gent que fa sopa de meló, hi ha gent que al gazpacho li posa síndria també perquè li acaba d'arrodonir el vermell i li dona una frescor encara més aiquosa. Però vaja, si teniu un bon tomàquet, poca cosa més necessiteu. I on tenen molt, molt bon tomàquet és a Collserola. Allà es conrea el tomàquet mandó. Però això ens ho explica millor el Pau Vázquez, el company de Cugat Media.
9: O sigui, fins ara no havíem trobat cap cultiu que la gent apreciés tant, diguéssim, ja que amb la globalitat de fruita i verdura que arriba de tot el món, doncs costa distingir-se i fer algo únic com s'ha fet.
10: Un miracle. Així defineix Pol Domènech el que ha passat amb el tomàquet mandó. Ell és productor de Can Domènech, una finca de Collserola on fa anys que intenten mantenir viva l'activitat agrícola. I no és habitual que un tomàquet es converteixi en un símbol local. Però el mandó ho ha aconseguit. Té una fira pròpia, ha entrat a les cartes dels restaurants i cada vegada és més conegut entre els consumidors de Sant Cugat.
9: Crec que el 2008 vam començar a fer proves. I des de llavors, doncs, cada any una mica més.
10: El mandó és una varietat tradicional de Collserola. El nom prové de la masia de Can Mandó, on se'n van conservar les llavors durant generacions. És un tomàquet gros, carnós, de pell fina i d'un color entre vermell i ataronjat. Recuperar la llavor, però, només era el primer pas. Calia comprovar si es podia cultivar de manera estable i, sobretot, si podia donar una sortida econòmica a la pagesia.
9: És un gust de tomàquet d'abans, no? I la gràcia de produir-lo aquí a Collserola és que el collim al matí i a la tarda es consumeix, no? Llavors partim d'una genètica antiga amb una part de gust molt bona i sumat a que no passa per càmera. Llavors això fa que al final sigui molt bo quan arriba el client.
10: Del camp al plat en qüestió d'hores. Aquesta és una de les claus. La pell fina fa que sigui un tomàquet delicat, poc amic de les cambres frigorífiques i dels viatges llargs. Això, que pot semblar una feblesa comercial, és també el seu principal valor. Es pot collir madur i consumir molt a prop d'on ha crescut. Però arribar fins aquí ha requerit anys de proves, cultius que no han funcionat, inversió i molta perseverança.
9: La clau són moltes, eh? És haver estat 15 anys buscant tots els cultius i amb molts que s'han perdut pel camí, però aquest ha aguantat. I també agricultura de muntanya, agricultura professional, i hi ha molt, molt, molt esforç al darrere que ara està començant a donar resultats.
10: Recuperar una varietat i conservar-ne la llavor és una cosa. Convertir-la en un producte viable és més difícil. S'ha de produir en prou quantitat, cal trobar punts de venda i restaurants, i hi ha d'haver consumidors disposats a escollir-la davant de tomàquets més barats o fàcils de trobar. Íñigo Jauregui, de Rabassaires, explica que durant anys molts pagesos no ho veien clar.
11: Sí que és cert que durant molt de temps molts pagesos eren reacis, perquè és un tomàquet que no és ni productiu, té un preu molt elevat, és difícil de comercialitzar. El món del tomàquet és un món molt ampli. A l'estiu hi ha tomàquet de tots els colors i de tots els tipus i de tot arreu del país. Però jo crec que la fermesa, una mica la perseverança, ha fet que sigui un fet. I ara el tomàquet mandó, com a mínim a nivell local, a aquesta part de Sant Cugat i del Vallès, és un fet.
10: El mandó competeix en un mercat que acostuma a premiar l'abundància, la resistència i la facilitat de transport. Ell ofereix gairebé el contrari: menys rendiment, una temporada curta i molta delicadesa. Per això la diferència no la marca només el gust, sinó tot el que hi ha al darrere. El projecte ha crescut perquè productors, administracions, restauradors i consumidors han començat a treballar en la mateixa direcció.
12: O sigui, jo crec que la, o sigui, la clau una és l'aposta de la pagesia pel tomàquet. És a dir, que la pagesia s'hagi associat, s'hagi unit i, hagi, i cregui en que hi ha un producte que és clau, que és estrella, que es pot conrear i que pot apropar a la ciutadania i apostin pel mandó, això crec que és clau. I després és clau també que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat, també el Parc de Collserola, el Consorci, apostin per apropar aquest producte que uneix a la pagesia als ciutadans del municipi.
10: La història del mandó també serveix per reconnectar Sant Cugat amb el seu passat agrícola. Abans de convertir-se en una ciutat residencial, universitària i empresarial, bona part del municipi vivia de la terra. Encara en queden masies, camps, vinyes i projectes que intenten fer viable la pagesia, a tocar d'una de les zones més urbanitzades del país. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Comerç i Dinamització de la Ciutat, ho planteja també com una recuperació de la memòria local.
13: Pot semblar que el tomàquet mandó sigui només un tomàquet que et menges, que compres, que menges i ja està, no? I el projecte del tomàquet mandó va molt més enllà. Va molt més enllà en diferents sentits. Primer, en el sentit històric de Sant Cugat, no? Tornar a reviure, no?, aquells anys en què Sant Cugat, doncs, ens dedicàvem, doncs, a la pagesia, i ho feien, doncs, molts veïns i veïnes de la ciutat. I, per tant, des de la perspectiva històrica, és una bona notícia que això funcioni i funcioni molt bé.
10: Però recuperar camps no és només una qüestió de memòria. Una terra treballada crea espais oberts dins el bosc i ajuda a trencar la continuïtat de la massa forestal. No substitueix la gestió forestal ni les franges de protecció, però contribueix a formar un paisatge més divers i més resistent davant dels incendis.
13: També per una qüestió mediambiental. En algun context d'emergència climàtica, d'incendis, d'aquesta, no?, por que tenim d'un, doncs, gran incendi forestal a Collserola, tenir cada cop més explotacions agràries, doncs, que treballin la terra, doncs, és fonamental. Aquests dies ho estem veient amb molts incendis, no?, que els bombers demanen als pagesos, doncs, que llaurin els camps, no? Doncs nosaltres estem convençuts que quantes més explotacions agràries hi hagi a Sant Cugat, doncs millor ens anirà, més protegits estarem des de la ciutat.
10: L'èxit ja es pot mesurar en quilos. Aquesta temporada els productors preveuen arribar a unes 8 tones de mandó sempre que el temps respecti la collita. I durant l'estiu, prop d'una vintena de restaurants de Sant Cugat l'han incorporat als seus plats. Per a l'Iniño Jauji, comprar-ne no és només triar una varietat de tomàquet, és decidir quin paisatge i quin model de producció es vol sostenir.
11: I després, compromís per part de la ciutadania. És a dir, la ciutadania saber que quan vas a una botiga i tens al davant diferents tomàquets o diferents orígens i hi ha el mandó, entendre que el valor del mandó va molt més enllà d'un tomàquet. És un tomàquet, però és territori, és proximitat, és prevenció d'incendis, és Collserola, és casa. I jo crec que això és un valor que no té preu, evidentment, però és que, a més, estàs pagant per un producte que té una qualitat excepcional.
10: I si tot això acaba al plat, la pregunta és inevitable. Com ens hem de menjar un mandó? El cuiner Manel Guirado defensa que amb un producte així no cal complicar-se gaire.
14: D'entrada és un tomàquet, jo us diria, molt de menjar cru, diguem-ne, amanit. És molt carnós, és molt alhora suau, diguem-ne. Vull dir, és dolç, és aromàtic, però no és agressiu. Amb la qual cosa, d'entrada, us diria, simplement amanit, amb una mica de sal, un bon oli i una mica d'alfàbrega, tallat a trossos mal tallat, o si voleu, a làmines fines, estil carpaccio, com us doni la gana.
10: I si és massa madur, per tallar-lo encara pot acabar en un gazpacho o un salmorejo. En tots els casos, la pell fina que en dificulta el transport és la mateixa que permet que maduri a la planta i arribi a la taula en el seu millor moment.
14: Clar, bé, aquí l'Iño que explicava que el handicap que té és que és un tomàquet que viatja malament, perquè en seguida, al tenir la pell molt fina, es podreix, però per mi és un valor positiu. És a dir, el fet de que no pugui viatjar permet que és un tomàquet que maduri a la planta, això sempre és molt millor que si madura fora de la planta, amb la qual cosa estem consumint un producte de proximitat, tot allò que implica, però que a més sempre serà més bo que qualsevol tomàquet de característiques similars però que vingui de molts quilòmetres, que per força s'ha hagut de collir una mica abans.
10: El 6 de setembre, el Mandó tornarà a ser protagonista a la 5a Fira i Mercat Agrícola de Collserola, a la plaça de Barcelona de Sant Cugat. Però la seva història no s'explica només en una fira. Comença amb una llavor conservada durant generacions. Continua amb més de 15 anys de proves i necessita pagesos, cuiners i consumidors per mantenir-se viva. Potser el miracle de què parlava el Pol no és tan misteriós. És un tomàquet collit al matí que al vespre encara té gust de casa.
0: Imagina't si és fàcil i si és difícil de trobar això avui en dia. Una petita joia que surt de la terra de Collserola. Moltíssimes gràcies, Pau Vázquez, company de Cugat Mèdia, per aquest reportatge que ens ha fet venir gana i també, mira, una mica de llàgrimes als ulls perquè trobo que és entranyable, no?, un producte de l'horta que ens vincula tant, tant a la terra. Vinga, seguim endavant. A mi em ve de gust ara, com sempre, amb aquesta hora, avui una miqueta més tard, marxar a Premià. Avui us parlem des de Premià de fotografies, de documents, d'històries que ens ajuden a entendre el passat d'aquesta població de Premià de Mar. Avui ens acostem a la feina que fa l'Arxiu Municipal i una de les persones que fa més anys que en té cura. Ara ens la presenta el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
15: Bon dia, com estàs? Doncs sí, una persona que en té moltíssima cura des de fa molts anys i, a més, Núria, estem gairebé porta a porta amb la ràdio, amb l'Arxiu Municipal.
0: Ostres,
15: i avui
0: veïns.
15: Havíem de fer aquesta parada. Som veïns de porta. I avui us volem presentar l'Àngels Costa, ella és l'arxivera municipal de Premià de Mar i amb ella doncs, repassarem una mica què fa un arxiu, què fa una arxivera i també doncs, com ha estat el seu pas dins d'aquest arxiu perquè en uns mesos, l'Àngels, bon dia, Àngels, com estàs?
16: Molt bon dia.
15: Tens previst jubilar-te, per tant, hi ha com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
16: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any una mica menys.
15: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'Arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'Arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
16: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
15: Molt bé. I d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet? Perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc. Però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
16: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer. Però bé, crec que he passat per tot. Que bé. Per tot.
15: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
16: Bé, doncs, en principi, l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa, en principi, és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents. Des de que s'ingressen a l'arxiu, en qualsevol suport i en qualsevol format, tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
15: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
16: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai, Però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos, documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema d'infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu estem treballant en aquesta direcció, hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment, que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però, de fet, no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
15: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim, clar, tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'àngels.
0: Sí, sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir un bon arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
16: Sí, clar, l'ordre, i ser molt sistemàtic i molt planificador.
0: I respectuós, i tenim una mena, amb tot això.
16: Molt, molt. Sí. És un respecte terrible, el que tenim. Sí. Molt, molt.
0: A mi saps
16: què passa? La documentació ens fa molt, molt de respecte, però no li tenim por,
0: Això és important.
16: No, cap ni una.
0: A mi em passa que guardo coses, guardo papers perquè li tinc... Sí, dic, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, molt, un protocol.
16: Molt, molt, molt, molt. I això és difícil per nosaltres, perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen, la gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. Yeah. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? I dius, bueno, i aquest butlletí el puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens?
15: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens expliquen avui l'Àngels, Núria, sí, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
0: Passa que també hi ha molta digitalització, eh? També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, a... virtual, però que també sí, és molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10, en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem. Doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no? Que hi ha molt de volum.
16: Passa el mateix, passa el mateix, i però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents, clar, que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu.

0: d'aquest arxiu? Quins són aquests documents? Em deies abans, hi ha molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
1: Bueno, aquí som un arxiu municipal i, per tant, tenim de tot. Tenim, bàsicament, és el fons municipal, des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir, que ens van portar coses. Uh-huh. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. Uh-huh. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè, com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica, uh-huh, i dels últims, de l'últim, que és per mi, doncs, el més, el que seria com més reclamat, no, uh-huh, per la ciutadania, com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni, clar, documental, i nosaltres, com a arxivers, hem de facilitar aquesta feina.
0: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure. Ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances, doncs, ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
1: D'acord. Molt bé, tenim, gràcies, molts documents, si voleu, on podeu filmar algun.
0: Exacte, i podeu venir també a veure-ho, lògicament amb hores concertades, però podeu venir a veure aquest arxiu també. Núria, ja ho veus, se t'acomoden els plans per fer a Premià de Mar quan vinguis.
2: Molt bé, m'agrada perquè l'Àngels té un altre ritme del que portem tu i jo, Manel, tu i jo, sí, anem a casa d'edat, i l'Àngels és com a... Tranquil.
0: Clar,
2: clar que sí, com ha de ser.
0: Pausa, responsabilitat, i nosaltres som uns kamikazes, Núria.
2: Nosaltres ho trencaríem tot. Ara em passo un paper i el trenco. Molt bé.
0: Exacte.
2: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Molt bon cap de setmana, company.
0: Igualment.
2: El que fem nosaltres ara és seguir endavant i em ve de gust una passejada per la muntanya. El podcast de muntanya avui ve especial perquè, en vez de fer-lo per sobre la muntanya, el farem sota terra, a les Coves de l'Espluga, també anomenades la Nevera de Catalunya. És un racó idíl·lic per visitar durant els mesos d'estiu, no només per la fresqueta que hi fa, sinó també per tot el que ens pot arribar a fer entendre el nostre passat. Un viatge al passat, de fet, a la prehistòria. Des de l'Espluga FM Ràdio, la companya Laia Molner ens du de la maneta per l'interior d'una de les coves del conglomerat més gran de tota Europa, les Coves de l'Espluga.
3: Avui no anem a la muntanya com a tal, sinó que anem sota de la muntanya. Estar fresquets en un lloc que per l'estiu crec que és una molt bona aposta, i ho fem molt ben acompanyats perquè és moment de conèixer tot el que amaguen les coves de l'Espluga de Francolí. Xavier Lozano, guia d'Espluga, bon dia, Xavier.
4: Hola, què tal, Laia, bon dia.
3: Hola, comencem aquesta aventura amb tu i és una aventura fresqueta, no?, per l'estiu.
4: Sí, de fet, el que visitarem és el que està considerat, de fet, en alguns titulars, en alguns reportatges surt així, com la Nevera de Catalunya, perquè en ple mes d'agost, a 33-35 graus a l'exterior, i a dins d'aquest lloc on ara entrarem, estarem a 15 graus de temperatura amb un 90% d'humitat. Per tant, és un lloc fresquíssim.
3: Quin lloc és aquest? On estem?
4: A les Coves de l'Espluga de Francolí, una de les cavitats de roca de conglomerat més llargues del món.
3: Anem a entrar, si et sembla, perquè la porta ja impressiona, és una porta de ferro gran,
4: sí,
3: pesada.
4: I tant, obrirem aquesta porta de ferro que tapa l'accés al que és una de les coves de l'Espluga. El poble té tres cavitats diferents que formen part d'un mateix sistema de coves, un sistema horitzontal, és un sistema que transcorre per la plana de la Conca de Barberà, al peu de les muntanyes de Prades, en què es forma una gran canonada subterrània, un conducte subterrani que comença als peus del barranc de Castellfollit, que està a uns 6-7 quilòmetres d'on ara ens trobem, i que arriba fins aquí, al poble de l'Espluga, en un sistema de coves que passen per sota de les cases i els carrers d'aquest poble, per on transcorre un riu subterrani, que va ser el que va crear aquesta gran cavitat.
3: Mm-hmm. Només entrar ja a la frescor, com dèiem, és més que notable, aquí s'està molt bé, i deies, aquest gran sistema de coves, nosaltres aquí podem veure una petita mostra que ja és molt gran, però hi ha una gran part que encara no s'ha pogut explorar.
4: No, de les coves de l'Espluga s'han explorat pràcticament 3.600 metres de galeries, totes a la zona suburbana. S'ha aconseguit recórrer un conjunt de conductes del riu subterrani, tant la part seca per on ja no passa el riu des del final de l'última glaciació, des de l'últim canvi climàtic, fa uns 10.000 anys en què es va començar el clima actual, el clima mediterrani, el riu va deixar d'utilitzar

0: A part de les galeries, que són les que ara es poden visitar en una ruta turística convencional que es fa durant tot l'any i que permet descobrir doncs, l'encant d'aquesta cavitat i també l'ocupació que han fet els éssers humans. Però també hi ha una gran part de les galeries que són les que encara estan ocupades pel riu subterrani, doncs que amaguen moltes sorpreses, perquè només s'han pogut explorar fins a l'altura d'un sifó, un segon sifó, que és una part de la cavitat que està per sota del nivell de l'aigua, està submergida, per tant està completament inundada, i aquesta part només es pot creuar amb equip de submarinisme.
1: Més endavant parlarem d'aquesta part que dius tu, aquàtica, no? També ho parlarem amb un altre professional, perquè aquí sí. Ens podem vindre a mullar.
0: També es pot visitar, sí.
1: Exacte, sí. Però primer de tot i ens centrem una mica en la història, no? Perquè com deies, són unes coves molt grans, molt còmodes per venir a poblar, crec jo, i això té datat de fa molts milers d'anys.
0: Sí, aquesta cavitat es va formar fa milions d'anys. Primer de tot es va formar una gran roca de conglomerat, després el riu la va perforar i aquest riu a poc també va anar acumulant el fang i els sediments que van taponar una part d'aquesta cavitat. Els humans la van començar a utilitzar sobretot des de l'arribada de l'Homo sapiens aquí a les nostres terres. L'Homo sapiens va arribar a la península Ibèrica fa uns 40.000 anys, procedent d'Àfrica, i va començar a poblar aquest territori que estava gelat, glaçat, era l'última glaciació, el Paleolític Superior, i per tant aquí es va trobar amb uns homínids que ja hi vivien, que eren els homes del Neandertal, que probablement van passar per aquestes coves, però ells aquí no hi van deixar evidències perquè aquestes coves estaven completament plenes d'aigua. On som ara nosaltres, Laia, era un riu subterrani de banda a banda i per tant era una cova no habitable. Però amb l'última glaciació el riu va anar perdent cabal i els Homo sapiens ja sí que van trobar lloc per habitar en aquestes coves, principalment per refugiar-se, però aquest no és l'ús més important que es va fer d'aquesta cavitat durant la prehistòria.
1: Mm-hmm. I quin és l'ús més important?
0: Doncs principalment és l'ús com a lloc de culte, com a santuari, com un espai sagrat, que ho va ser durant pràcticament 35.000 anys. I aquesta és la gran meravella d'aquest conjunt de coves, perquè han estat considerades un espai sagrat durant pràcticament tota la prehistòria, pels Homo sapiens, fins a l'arribada dels ibers. Per tant, estem parlant d'uns quants milers d'anys d'usos pràcticament continuats d'aquestes coves, com un lloc on s'hi celebraven diferents tipologies de rituals. Aquests eren els primers coneixements que es tenien des de les primeres excavacions d'aquesta cova, però ara fa 6 anys es va fer el més gran descobriment, que va deixar clar que aquesta cavitat ja era un lloc sagrat des de l'arribada de l'Homo sapiens. Des de fa almenys 37.000 anys, que és la data en què s'ha pogut doncs, datar el conjunt de gravats paleolítics més antics que es van descobrir aquí, en aquesta cova, l'any 2019.
1: Va ser un moment històric descobrir aquests gravats, gravats, a més, que estan datats com molt importants per seu gravat en si.
0: Sí, estem parlant d'un conjunt de gravats de diferents mil·lennis. La majoria pertanyen a l'època del Magdalenià o al premagdalenià, és a dir, fa uns 10.000, 15.000, 20.000 anys, i estem parlant d'un conjunt de dibuixos, la majoria abstractes, també alguns animals, i dibuixos molt antics que es van gravar en aquestes parets, com us he dit, fins fa doncs, 37.000 anys. Per tant, estem parlant de la mostra d'art més antiga localitzada a Catalunya i també doncs, el que es coneix com la província paleolítica mediterrània, tot el llevant de la península ibèrica. És peculiar perquè aquí no hi ha pintures. Tots són gravats i amb una única finalitat. Escrivien aquests detalls simbòlics, aquests dibuixos dirigits a la divinitat, a la Mare Terra, i els escrivien en un lloc on no calia que hi accedís ningú.
1: Mm-hmm. És, per desgràcia, un conjunt que encara no podem veure, que esperem no, que en un futur proper pugui estar de cara al públic, però està en una zona complicada. Xavier, moltes gràcies per tot això. Et deixarem de la mà, agafarem de la mà l'Arnau per mullar-nos una mica. Moltes gràcies.
0: Cap dins de l'aigua, doncs. Que vagi bé, gràcies a vosaltres.
1: Doncs ara seguim amb l'Arnau Bosch, responsable de Gorka Aventura, per mullar-nos una mica els peus, però hem de fer una mica un pas enrere perquè ens hem de preparar. Bon dia, Arnau.
2: Bon dia, què tal?
1: Ens hem de preparar, no?, per anar a l'aigua.
2: Sí, correcte. Per equipar-nos i per entrar dintre la cova, doncs ens hem d'equipar amb el tema del neoprè. Llavors haurem de tornar enrere per poder entrar.
1: Què hem de fer? Com ens preparem per anar a l'aigua?
2: Doncs mira, realment, com que dintre de la cova trobem el curs aquàtic, ens hem de preparar amb un tratge de neoprè. Vale? Tenim tant el que és els mitjons de neoprè com el tratge complet. A part d'això, en aquesta part sí que entrem amb casc i frontal.
1: I un cop ho tenim tot, anem cap a la cova, no? Ara sí, tornem.
2: Exacte, tornem, llavors ens ha deixat el Xavier. A partir d'aquí nosaltres doncs avancem més endavant, que ja podrem veure que la cova cada cop es fa més estreta i no tenim doncs aquesta part del museu o llum artificial, diguem.
1: Aquí és on comença l'aventura de veritat. Ho pot fer tothom, primer de tot?
2: Sí, a veure, realment no està recomanat per gent amb claustrofòbia, vale? Ja que la part aquesta de la cova, de la Ruta Aventura, és més estreta que la part del museu i normalment ho recomanem a partir dels 7-8 anys.
1: Tenim un primer tram, només començar, que és el que ens imaginem quan anem, no, a fer aquest tipus d'activitat.
2: Sí, exacte.
1: Molt estret.
2: Exacte. Només començar ja veiem que la cova cada cop es fa més estreta, fins a arribar a un pas de gatera, que són més o menys uns 30 metres, en els quals l'alçada màxima és de 1,15 m a 1,20 m.
1: Però després la cosa canvia, vull dir, s'obre la cova de nou.
2: Correcte, un cop arribem al curs aquàtic, a partir d'aquí ja pràcticament podem anar de peu en tot moment i trobem que la cova és bastant més ampla.
1: Som dins, tanquem els frontals i què?
2: No veiem res.
1: Res.
2: Absolutament res. Justament és una cosa que fem nosaltres dintre, que és el fet de descobrir la foscor absoluta. És a dir, estem durant un minutet aproximadament que tanquem tots els llums i llavors vivim una miqueta l'experiència d'estar dintre una cova i escoltar doncs, el seu moviment.
1: Doncs Arnau, moltes gràcies. Ara sortirem, ens secarem una mica, però ja ben refrescats.
2: I tant, ara s'agraeix.
1: I ara hem sortit fora, però hem tornat a entrar perquè tornem a estar molt fresquets amb una altra cova molt petiteta que justament és on es fa un dels tallers, que és el taller de prehistòria. Ho fem acompanyats de la Chantal Puig, membre de Drac Actiu, encarregats dels tallers. Bon dia, Chantal.
3: Hola, bon dia, Laia.
1: Bon dia, aquí també s'està molt bé ara per l'estiu. Quins són els tallers que feu?
3: Doncs mira, aquí a la cova s'ofereixen normalment dos tallers. Un és el taller que diem de prehistòria, que és el que fem en aquesta cova, la cova del Castell, que és un taller en el que expliquem una miqueta com es vivia durant el neolític i el paleolític. Aleshores es fa una cabana paleolítica amb uns pals i unes pells, que es fa, aquesta part és la que es fa fora, i aquí dintre doncs, ensenyem als nens el tema de la il·luminació, com s'utilitzava el foc a dins de les coves, i aleshores parlem del que tenim aquí, a Muntanyes de Prades i a les coves de l'Espluga en concret, que és el tema de l'art. Fan una lloseta de pedra, que per una banda fan una pintura, com les que tenim aquí a Muntanyes de Prades, i per l'altra banda fan un gravat, com els que tenim aquí a les coves.
1: I en teniu un altre taller.
3: Sí, després hi ha el taller d'excavació arqueològica, que és el que es fa a les cabanes que hi ha a la sortida de la visita, els que heu vist abans de la recepció, com si diguéssim, i en una d'aquelles cabanes, la més gran de totes, hi ha un jaciment simulat. O sigui, no és un jaciment arqueològic de veritat, però sí que hi ha una zona preparada on hi ha objectes enterrats, i aleshores el que fem és explicar la feina dels arqueòlegs i les arqueòlogues, i aleshores els nens el que fan és, per grups, doncs intentar desenterrar enterrar restes que hi puguin haver-hi allí enterrades.
1: I Chantal, per acabar, hi ha alguna anècdota que recordis, algun moment així especial en aquests tallers?
3: Bueno, anècdotes n'hi ha moltíssimes, pensa que fa 20 anys que fem aquests tallers, o sigui, en tenim moltes, però bueno, així com a part curiosa, a la part de l'art d'aquí de la prehistòria, potser et diria el que més em va sorprendre una vegada va ser un nen que a la part de la pintura va pintar tota la llosa, i quan li vaig preguntar què representava, doncs em va dir que era la cova, a dins, la cova, que no es veu res i està tot fosc. Em va semblar molt graciós.
1: Chantal, moltíssimes gràcies. Acabem amb tu tota aquesta ruta que hem passat per tot tipus de fases, no?, dins de les coves, i recomanant totes aquestes activitats ara a l'estiu també són una molt bona opció.
3: Sí, perquè més aquí dins és com dius tu, estem fresquets i la calor de fora s'aguanta molt millor.
1: Moltes gràcies.
3: A vosaltres. Sí.

nosaltres el que fem és agrair moltíssim als companys de l'Espluga, de Ràdio L'Espluga, per aquest reportatge que ens ha dut no a dalt de la muntanya, sinó per dintre la muntanya, a visitar un dels llocs més espectaculars, fresquets i, en fi, amb més història que tenim aquí a prop del territori, les Coves de l'Espluga. Vinga, va, que després d'aquesta passejadeta, d'aquesta proposta de pla pel cap de setmana, el que fem és buscar-ne d'altres i arriba l'agenda d'activitats.

0: Activitats per un cap de setmana intenset. És 15 d'agost, recordo. Moltes poblacions estan de festa major, no podem passar per totes, però mira, ens en fa una selecció la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia,
0: Vinga,
1: Núria.
0: Vinga, ho hem reduït a 3, això et deu haver costat, eh?
1: Sí. Dia, vull dir, que avui només he portat una festa major. La setmana que ve ja sí que venim plens.
0: Vinga, tu mateixa. Escolta, comencem parlant de màgia, d'un festival de màgia relativament jove, tercera edició del Creixell Màgic.
1: Sí, tenim el Creixell Màgic aquí a Creixell, com bé deies, que avui i fins aquest diumenge 16 se celebra aquest festival, que és internacional i que és un punt de trobada pels amants de la màgia, amb propostes que hi ha espectacles, com per exemple el campió mundial de mentalisme Javier Botia, que fa un espectacle, també tallers pels més petits i un mercat amb material del món màgic per comprar-hi cartes, el típic set de màgia borràs que dic jo.
0: Oh, això mola molt, que vagi acompanyat del festival d'un mercat per comprar, perquè sí que hi ha botigues especialitzades, però normalment a les nostres poblacions no n'hi ha, ja te n'has de desplaçar a Barcelona i així.
1: Sí, jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, mira, que xulo que a la gent que li agrada podrà anar a renovar les seves cartes i les seves coses sense moure's gaire lluny. I bé, clar, el mercat i els tallers són gratuïts, mentre que els espectacles, doncs hi ha alguns que són de pagament i alguns que són gratuïts.
0: Molt bé. Doncs això passarà a Creixell, tercera edició del Creixell Màgic, des d'avui divendres i fins a aquest diumenge, un cap de setmana intenset. I música, molta música.
1: Sí, tenim... Només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Aquests són Ginestà, Germans Serrasoles.
0: Es nota, de seguida que els sents ja dius Ginestà.
1: Correcte.
0: Tenen una marca
1: doncs,
0: molt clara. Digues.
1: Aquests germans són els encarregats de donar el concert de Festa Major de Badalona, que d'avui fins diumenge se celebra coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu i Sant Roc, que són els copatrons de la ciutat. I bé, doncs, Ginestà presentarà el seu nou àlbum i això serà demà a 11:45 de la nit al passeig de la Rambla. A part del concert de Ginestà, doncs, hi ha altres activitats com una catifa de flors dintre de l'església, menjars populars habituals, cercaviles, matinades... Una miqueta el que s'ha parlat aquest dematí a les primeres hores.
0: Sí. Doncs Badalona, que també està de festa major. L'Assumpció, deies, i Sant Roc, també,
1: Sí, vull dir, que tots som una miqueta iguals i diferents al mateix temps.
0: Bé, 15 d'agost.
1: Ja. És el que té,
0: és el que té 15 d'agost. Ginestà, que serà protagonistes d'aquesta Festa Major de Badalona plena d'actes. I ara, per canviar de tipus de música, jazz. Lídia, em portes molta música avui, Això mola molt. Està molt xulo.
1: Per donar-li una miqueta de...
0: de color. De...
1: Exacte. Bé. Doncs bé, a tots els diumenges d'agost, fins al 23, que serà la setmana vinent, Olot té un cicle de concerts i hem volgut destacar el d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda, que és precisament un concert de jazz del Punx Trio i Samuel Marte. Punx Trio és un trio, com diu el propi nom, d'artistes que toquen un jazz molt concret que es diu jazz manuig, que és un jazz que la traducció seria jazz gitano, és una cosa així
0: qual,
1: com a...
0: Sí, així. Tal qual. Sí.
1: I també hi ha Samuel Marce, que és un trombonista de França. I bé, és un format que el trio habitual se li afegeix a aquest trombonista per portar doncs, aquest tipus de jazz i també un altre tipus de jazz que es diu hard bop. Jo
0: aquest ja sí que no controlo.
1: Desconeguda. Jo no sabia que hi havia subgèneres dintre del jazz, però bueno, desconeixement meu, no passa res, sóc bastant inculta en aquest sentit.
0: Bueno, però això està, per això fem el programa.
1: Per això serveix l'agenda.
0: Per això l'agenda i tot el programa, que jo estic descobrint un munt de coses xules, també.
1: Doncs això, i el concert es farà al Parc Nou de la capital de la Garrotxa, d'Olot.
0: Que xulo, doncs un parc fantàstic, el Parc d'Olot, estic veient imatges i és una meravella. Jo crec que la tardor fins i tot ha de guanyar molt més, però bé, de moment tenim el que tenim aquest diumenge a 6:45, el concert de jazz amb Punx Trio i aquest músic també francès. Moltes gràcies, Lídia. Acabem així amb tu. Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Doncs jo crec que queda explicat, que no fem el programa per vosaltres, amb tots els respectes el fem. 70 ràdios de Catalunya fem el programa per nosaltres, per aprendre una mica les unes de les altres i saber tot el que passa a tot Catalunya. Jo estic adonant que he de viatjar molt quan acabem programa, quan acabem temporada. Me faré un fart de viatjar i conèixer totes les emissores amb qui hem estat contactant aquests dies. I segur que passo per Cardedeu. Aina, vindré. Vinc a veure-us,
1: Si us plau, Núria, aquí t'esperarem,
0: O baixeu vosaltres també a Tarragona.
1: També.
0: Això és un momentet, que feu la bici i cap aquí. Aina, ens queda un parell de minuts. No sé si tenim algun altre comentari sobre gazpacho o salmorejo, que és el tema del dia.
1: Sí, via Instagram, la Pilar i la Núria ens han dit que gazpacho, sense cap mena de dubte.
0: Guanya el gazpacho.
1: Sí, i després tenim un últim missatge que és especial i ara us explicaré per què. Anem a escoltar-lo, és l'Estela.
2: Molt bon dia, Obert, per vacances. Doncs, entre aquestes dues grans opcions, jo escolliria el salmorejo, però un salmorejo molt especial, que és el que fa la meva sogra. És un plat que no pot faltar a l'estiu i per mi, sincerament, me'l podria menjar durant tot l'any. Vull dir, soc addicta al salmorejo.
1: Tenim varietat.
0: Tupers, aquests tupers, que ja esteu tardant en fer-nos arribar. Que rolin els tupers.
1: Sí.
0: Ja està.
1: I Núria, per què deia que aquesta última nota era especial? Doncs mireu, es tracta de l'Estela i és la persona que estarà a Cardedeu la setmana vinent, perquè jo avui ja tanco per vacances.
0: És veritat, Aina, m'ho he enxivat i no n'he sigut conscient. Sí. Aina, i ja no et tornarem a recuperar?
1: No, però seguiré ben atenta al programa des de l'altra banda de la finestra, diguéssim.
0: Molt bé.
1: I l'Estela ho farà superbé, també.
0: Doncs vinga, Aina Barbany, moltíssimes gràcies, companya de Cardedeu, Ràdio Televisió, que aquests dies has estat amb nosaltres proposant-nos temes del dia. Fes-ho al revés, ara envia'ns tu comentaris i àudios,
1: d'acord? Exacte, jo us enviaré àudios i seguiré ben atenta. Gràcies a vosaltres, a tot l'equip, i una abraçada molt forta a tots els oients, també.
0: Una abraçada, Aina, moltíssimes gràcies. I dilluns connectem amb l'Estela i amb més temes del dia i amb més propostes i més continguts. 3 minutets i seran les 11. Passeu molt bon cap de setmana. L'últim alè per resistir i una cançó.
3: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys és informació.
4: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
5: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
4: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
5: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
4: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
4: Reserves al 930-234-522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
11: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
12: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
13: Notícies en xarxa.
14: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, en sentit Girona, ocupa el voral i provoca retencions en aquest punt. A banda, també les obres a l'AP20 a Barcelona provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat. A banda, a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també a la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I el govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Aldamaz a Extremadura, Almaraz, volíem dir, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó el 2032 i 2035 i el de Vandellòs 2 també el 2035. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i, en arribar-hi, va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos només un robatori. I Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla enfocat de perill molt alt d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. També manté actiu el pla Inuncat per pluges intenses aquest cap de setmana a l'interior i al nord del país i prelitoral. I pel que fa als esports, el Barça fa el primer entrenament de l'equip al complet amb tots els mundialistes ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Courvasi i Koundé, que van tornar entre el dimarts, volien dir, i el dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
13: Notícies en xarxa.
15: Ràdio Arenys.
16: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
17: Molt bon dia a tothom que avui heu matinat per poder escoltar la banda sonora de la nostra vida en directe des de la sintonia de Ràdio Arenys. Per qui no agradi o no aconsegueixi matinar, ja sabeu que trobareu el programa al podcast de Ràdio Arenys, radioarenys.cat. Bon dia, Anna Cucurull.
18: Bon dia, Montserrat.
17: Bon dia, Joan Garcia.
19: Yeah.
18: Doncs avui tornarem a veure què va acabar de passar el 1962, perquè ens va quedar molts de temes dins del tinter. I acabarem per sentir tots els èxits que no vam poder posar la setmana passada. Com que tenim molt per fer i molt per sentir, comencem.
16: La banda sonora de la nostra vida. Any...

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem escoltat un tema de John Joseph, és a dir, Johnny Burnett, que va ser un cantant i compositor de rock and roll, especialment popular entre 1960 i 1964. Juntament amb el seu germà gran, en Dorsey Burnett, i el seu amic Paul Burleson, van fundar el grup The Rock and Roll Trio el 1952. Tot i això, el salt a la fama es va fer quan va començar la seva carrera en solitari. És internacionalment reconegut per cançons com Dreaming i Your 16 que acabem d'escoltar.
2: Vosaltres recordeu aquella famosa frase de Franco i de tota la premsa falangista quan arribaven les culpes de qualsevol cosa al contubernio judeo-maçònico? Doncs el tal contubernio va existir. Algú sap en realitat què significa la paraula contubernio, contuberni en català? Ve del llatí contubernium i, segons la RAE, és una habitació amb una altra persona, una cohabitació il·lícita i, com a tercera excepció, aliança o liga vituperable.
1: Ai, això sí que és insuperable, de veritat, eh? Contuberni de Múnich va ser un terme pejoratiu encunyat pel diari falangista Arriba, amb el qual el règim franquista va intentar ridiculitzar el quart congrés del moviment europeu, celebrat a Múnich entre el 5 i el 8 de juny de 1962, en plena onada de vagues minaires a Astúries. Hi van participar 118 polítics espanyols de totes les tendències opositores al règim franquista, tant de l'interior com de l'exili, monàrquics liberals, democristians, socialistes, socialdemòcrates, nacionalistes bascos i catalans, reunits tots sota l'autoritat moral de Salvador de Madariaga.
2: Els opositors al règim demanaven, primer, la instauració d'institucions autènticament representatives i democràtiques que garanteixin que el govern es basa en el consentiment dels governats. Segon, l'efectiva garantia de tots els drets de la persona humana, especialment els de llibertat personal i d'expressió, amb supressió de la censura governativa. Tercer, el reconeixement de la personalitat de les diferents comunitats naturals. Quart, l'exercici de les llibertats sindicals. Cinquè, la possibilitat d'organització de corrents d'opinió i de partits polítics. En una paraula, democràcia.
1: La reunió dels opositors espanyols va arribar a tenir encara més repercussió perquè va produir la repressió política més sonada de l'oposició al franquisme de centre i dreta durant tot el franquisme. La reunió dels opositors espanyols va arribar a tenir encara més repercussió perquè va produir la repressió política més sonada de l'oposició al franquisme de centre i dreta durant tot el franquisme. Franco, enfallonit pel sobtat activisme de grups que fins aleshores no havien exercit més que una tímida oposició al règim dintre de les fronteres espanyoles, va empresonar, va deportar i va condemnar a l'exili els assistents a mesura que anaven tornant cap a Espanya. La reacció del règim contra els participants de la reunió a Múnich va causar fortes crítiques a l'estranger, sobretot a la Comunitat Econòmica Europea. I és que Espanya havia sol·licitat formar-ne part pocs mesos abans, però després d'això va quedar pràcticament sense possibilitats de poder avançar. Franco finalment es va adonar que la seva reacció davant del Congrés de Múnich havia estat un greu error.
2: Unes setmanes després, el 10 de juliol de 1962, va liquidar, dintre d'una crisi àmplia de govern, el ministre d'Informació Gabriel Arias Salgado, que ocupava aquest càrrec des de 1951 i al qual Franco feia responsable de la histèria de la premsa sobre Múnich. El ministre només sobreviuria uns dies de la seva destitució. Ferit en l'ànima en perdre el favor del cabdill, va morir de melancolia, com a les velles cròniques, a l'escala del seu domicili al carrer d'Hermosilla. A Gabriel Arias Salgado el va substituir Manuel Fraga Iribarne, que, 4 anys després, amb la seva llei de premsa, obriria la crítica al règim i una certa liberalització.
3: La banda sonora de la nostra vida.
4: Que se crea el infinito sin estrellas.

0: Aquest que hem sentit realment és el rei, Nat King Cole, que el 1958 va estendre encara més la seva popularitat mundial als països hispans en gravar algunes de les seves interpretacions en castellà. Per això, en estudis de l'Havana, de Cuba i de Mèxic, va gravar el seu primer LP en aquest idioma, titulat Cole Espanyol. Val a dir que Cole no sabia parlar castellà ni tenia facilitat pels idiomes i es va aprendre frase per frase totes les cançons dels tres àlbums que va cantar en castellà. El segon, de 1959, es diu A mis amigos, i aquest cicle es va tancar amb el seu darrer enregistrament en castellà, titulat More Cole Espanyol, el 1962.
1: El Maresme és una comarca amb forta tradició en l'art tèxtil de la punta de coixí. La Casa Castells d'Arenys de Mar va ser un dels tallers de puntes amb més renom de Catalunya. Niu de dissenyadores, puntaires i renderes que confeccionaven i comercialitzaven material arreu del món. Va estar activa des de l'any 1862 fins a l'any 1962. 100 anys d'activitat.
0: L'any 1862, el matrimoni format per Anna Maria Simón, d'Arenys de Mar, i Marià Castells, de Mataró, va fundar la Casa Castells, una empresa que es va dedicar al món de l'encaix i les blondes al llarg de diferents generacions. Quan va morir Marià Castells, l'empresa va renovar el seu repertori de puntes, sobretot inspirant-se en el modernisme. Els projectes de Marià Castells i Simón, per la indumentària però també per l'aixovar, van ser una renovació total de l'estil isabelí per adaptar-se de ple a la moda del segle XX.
1: La Casa Castells va rebre diferents encàrrecs exclusius com l'alba de blonda i chantilly per al papa Lleó XIII o el mocador de casament per als reis Alfons XIII i Victòria Eugènia l'any 1906. Va ser especialment important l'encàrrec de les estovalles per l'altar de la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, encarregades l'any 1927 pel president de la Diputació de Barcelona, Josep Maria Milà i Camps. El disseny és del mateix Marià Castells i el van teixir puntaires d'Arenys de Munt.
0: Al Museu d'Arenys de Mar es conserven dibuixos, esbossos, matrius, patrons i mostres de puntes, així com mostraris fotogràfics que permeten no només contemplar la bellesa dels motius modernistes, sinó també entendre el procés de producció de l'encaix.
2: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.
3: És

0: Aquest que escoltàvem era el canadenc Rudy Ventura, que va aconseguir gran popularitat a partir de finals dels anys 50 i principis dels 60, juntament amb el seu conjunt. A més de tocar la trompeta, era el vocalista de l'orquestra i va ser un dels pioners de la música popular en llengua catalana. Per cert, que el 1953 es va incorporar a Solera d'Espanya, una orquestra de 15 músics liderada per Lluís Oliva, i va debutar a Cuba, al Club Tropicana de l'Havana, on hi va tocar durant 6 anys. En aquella època també va treballar a Mèxic, Veneçuela, Puerto Rico, República Dominicana i Curaçao. Les actuacions de Solera d'Espanya per Amèrica li van permetre conèixer artistes de primera línia, com Frank Sinatra, Nat King Cole, Artie Shaw, Benny Goodman o Carmen Miranda.
1: Si el 1962 hi va haver una mort sonada, va ser la de l'artista i cantant Marilyn Monroe. I encara avui plana sobre la seva mort una forta sospita. Va ser un suïcidi, negligència mèdica o un assassinat?
0: Marilyn Monroe va ser trobada inconscient al dormitori de casa seva a Brentwood, Los Angeles, per la seva assistenta, Eunice Murray, passades les 11 de la nit del dissabte 4 d'agost de 1962. Monroe va morir entre les 8:30 i les 10:30 del vespre del 4 d'agost i l'informe de toxicologia va mostrar que la causa de la mort va ser una intoxicació aguda per barbitúrics. Es van trobar flascons de medicaments buits al costat del seu llit. Es va descartar la possibilitat que Monroe hagués tingut una sobredosi accidental, perquè les dosis trobades en el seu cos estaven diverses vegades per sobre del límit letal.
1: Però no va ser fins a les 4:55 de la matinada que es va avisar el cap de departament de la policia de Los Angeles, en Jack Clemons. Qui el va trucar va ser el doctor Grinson, el seu psiquiatre, i el missatge era clar: l'actriu havia mort. Clemons va ser el primer a arribar al lloc i va advertir una sèrie d'incongruències als testimonis del psiquiatre, del seu metge personal, que va ser qui va certificar la mort, i de l'assistenta, que es mostraven molt nerviosos i s'havien endarrerit sospitosament a avisar les autoritats.
0: L'escena de la mort semblava alterada. Els llençols estaven canviats i nets, i el cos havia estat mogut. Clemons va notar que aquella hora la senyora Murray estava rentant roba, cosa que li va causar una gran sorpresa. Les livideses del cadàver no coincidien amb la postura antinatural en què jeia el cos. En principi, tampoc hi havia aigua, ni gerra, ni got amb què s'hagués pogut prendre les pastilles. Més tard, a l'escena apareixerien molt oportunament un got amb l'arribada d'altres policies i forenses.

0: sonora de la nostra vida, any 1962.
1: Hem escoltat a Jerry Butler, un cantant de música soul, compositor i productor musical nord-americà. Conegut tant per la seva carrera en solitari com pel seu treball com a vocalista principal del grup The Impressions.
2: Mr. President, Marilyn Monroe.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
1: Potser de la mateixa manera que amb la mort de John Kennedy un any després, no sabrem mai del cert què va passar. Però els últims dies de Marilyn van estar relacionats amb tots dos germans Kennedy. El dissabte 19 de maig de 1962, tot i que estava rodant a les ordres de George Cukor, Marilyn Monroe va acudir al Madison Square Garden de Nova York, on, amb ocasió del seu 45è aniversari, li va dedicar el sensual Happy Birthday, Mr. President, a John Fitzgerald Kennedy, amb qui molt probablement mantenia certa relació extramatrimonial. L'esposa del president, Jacqueline Kennedy, sabia que Marilyn anava a acudir a l'acte i no va acompanyar el seu marit.
4: Però quan es va adonar de les conseqüències que el romanç ho podia tenir per a la seva prometedora carrera política, se la va passar discretament al seu germà Robert. Marilyn va arribar a confessar-li a una amiga. M'han passat d'una a l'altra. Vaig ser utilitzada. Em sento com un tros de carn.
1: Segons alguns testimonis, aquella nit va tenir una discussió amb l'actor Peter Lawford, qui li demanaria informacions que podien ser perilloses pels seus cunyats, John i Robert Kennedy, i que Marilyn es va negar a donar. Així que, suïcidi? Negligència mèdica? O assassinat? Potser algun dia ho sabrem.
4: El funeral va tenir lloc el dimecres 8 d'agost de 1962 i va ser organitzat per Joe DiMaggio, qui havia estat un dels seus marits. Van assistir només unes poques persones. Un organista va interpretar la sisena sinfonia de Tchaikovsky i Judy Garland va cantar la balada Over the Rainbow, una de les cançons preferides de l'actriu. Nosaltres escoltarem la versió que en va fer Doris Day.

0: el 1962 es va estrenar la pel·lícula El miracle d'Anna Sullivan, dirigida per Arthur Penn i protagonitzada per Anne Bancroft, inspirada en l'autobiografia de Helen Keller, La història de la meva vida, publicada el 1903.
1: La sinopsi és la següent. La jove Helen Keller, una jove sorcega des de la infància a causa d'un cas greu d'escarlatina, es veu frustrada per la seva incapacitat per comunicar-se i, com a resultat, pateix freqüents rampells, violents i incontrolables. Els pares demanen ajuda a l'escola Perkins per a cecs. Com a resposta els envien l'Anne Sullivan, una exalumna, per ensenyar-la. Enmig de la batalla, l'Anne finalment ensenya la Helen a fer una connexió entre els senyals de les mans i els objectes del seu entorn.
0: Helen Keller, nascuda el 1880, va ser una escriptora, oradora i activista política nord-americana que als 19 mesos va patir una malaltia que la va deixar cega, sorda i muda. Però amb l'ajuda d'Anna Sullivan no només va poder anar a l'escola, sinó que va ingressar al Radcliffe College, on va rebre una llicenciatura. De manera que es va convertir en la primera persona sorda, muda i cega a obtenir un títol universitari. Durant la seva joventut va començar a donar suport al socialisme i el 1905 es va unir formalment al Partit Socialista. Al llarg de tota la seva vida va redactar múltiples articles i més d'una dotzena de llibres sobre les seves experiències.
1: Totes dues protagonistes tenen una història de superació, perquè l'Anne Sullivan, que venia d'una família d'immigrants irlandesos molt pobres, tenia també una malaltia que l'anava deixant cega. Va demanar a les institucions que la tenien a càrrec poder estudiar a l'escola Perkins per a cecs. Allà, després de diverses operacions, va millorar la vista i es va poder graduar. Però més important encara, per a poder ajudar a d'altres nens cecs, l'Anne va aprendre l'alfabet manual i va treballar amb una dona cega i sorda a l'escola. Aquesta experiència li serviria per al futur.
0: Sullivan es va traslladar a Alabama, on va conèixer la seva nova alumna, Helen Keller. Ella era sordcega i no es comunicava amb ningú abans de la seva arribada. Va començar immediatament a treballar amb ella, ensenyant-li a llegir, a escriure i a parlar. Així, Helen va poder començar a entendre el seu entorn. Sullivan feia que Helen toqués les coses i llavors lletrejava el que era l'objecte a la mà de Helen. Així, Helen va aprendre a llegir. Perquè aprengués a escriure, Sullivan li va aconseguir un tauler especialment dissenyat per ella. I per ensenyar-li a parlar, Sullivan posava la mà de Helen a la gola perquè pogués sentir les vibracions creades en passar-li els sons. Amb molta paciència, efectivament, es va produir el miracle.

0: Anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: El mes d'octubre és un dels mesos en què plou pitjor i les inundacions fan mal a tot arreu. Catastròfics van ser els aiguats de l'11 i 12 d'octubre de 1962 a la conca de la Tordera, al Baix Ter i al Maresme. El dia 11 d'octubre van caure 223 litres per metre quadrat a Sils, 219 a Calella i 214,5 a Arenys de Mar. El 12 d'octubre van caure 168 litres a Gualba de Dalt i 152 a les Planes d'Hòstoles. Totes aquestes pluges van provocar desbordaments importants de la Tordera, el Ter, l'Unyar, el Terri i moltes rieres del Maresme.
2: Les inundacions dels dies 11 i 12 d'octubre de 1962 a Girona són recordades com unes de les més destructives del segle XX. Va haver-hi un desbordament dels tres rius i la riera La Massana. L'Unyà va ser l'últim a patir la crescuda, però va acabar inundant gran part de la Ciutat Baixa. En aquesta inundació no va haver-hi cap mort, però sí un gran nombre de ferits i unes grans pèrdues econòmiques, serveis públics, habitatges, indústries, comerços i vies de comunicació. És arran d'aquesta inundació que l'Ajuntament va optar per demanar ajuts per tal d'evitar les inundacions properes de la ciutat de Girona. Finalment, el 1965, es va aprovar en Consell de Ministres les obres de canalització del riu al seu pas per Girona.
1: A Arenys de Mar, l'excursió que tenia projectada el catecisme parroquial per al dia 12 va resultar suspesa a causa dels aiguats, però sí que es va poder fer el 4 de novembre. Hi van prendre part 340 nens i nenes, familiars i catequistes que van poder omplir 10 grans autocars. El temps, tot i no ser excel·lent, va permetre admirar les belleses de la Costa Brava, Blanes, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols i S'Agaró.
3: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit Josep Maria Espinàs en aquest tema que es diu A la vora de la nit. Espinàs, escriptor i periodista català, és conegut del gran públic per les novel·les, per les cròniques de viatges i per

0: els articles periodístics. Va ser integrant des del primer moment dels 16 jutges, tot i que quan van aparèixer els professionals es va dedicar al que havia fet sempre, escriure.
1: Recordeu que fa dues setmanes us vam parlar de l'Operació Mangosta? El projecte Cubà, també conegut com Operació Mangosta, va ser una extensa campanya d'atacs terroristes contra civils i operacions encobertes dutes a terme per l'Agència Central d'Intel·ligència en contra del govern de Fidel Castro, ideat després del fracàs de la invasió de Badia de Cochinos.
0: Doncs des de l'altra banda de l'espectre polític, després del fracàs de la invasió de la Badia de Cochinos, la Unió Soviètica va desplegar l'operació Anadir, una operació secreta destinada a desplegar míssils balístics d'abast mitjà, avions de caça, bombarders i una divisió d'infanteria mecanitzada a Cuba i crear una força capaç de prevenir o defensar una invasió de l'illa per part de les forces armades dels Estats Units.
1: Nikita Khrushchev, líder soviètic, va ordenar que el desplegament bèl·lic es realitzés en modo secret. Fidel Castro no ho volia així, sinó que havia sol·licitat un desplegament públic amb fins de propaganda. Com a complement, la Unió Soviètica va disposar l'operació Kama, per la qual quatre submarins soviètics carregats amb torpedes nuclears anirien cap a Cuba per instal·lar una base naval. Aquesta operació va fracassar en els seus objectius quan les naus soviètiques van ser detectades per vaixells nord-americans.
0: La crisi abasta el període comprès entre el descobriment dels míssils balístics d'abast mitjà R-12 i R-14 el 15 d'octubre de 1962 fins a l'anunci del desmantellament i el trasllat de tornada a la Unió Soviètica el 28 d'octubre, encara que a altres nivells es va estendre fins al novembre de 1962 i fins i tot gener de 1963 en successives minicrisi. El 22 d'octubre, John Fitzgerald Kennedy es va dirigir al poble nord-americà amb un missatge televisat de 17 minuts. Allí va parlar per primera vegada públicament d'establir una quarantena i un setge naval al voltant de l'illa de Cuba. Per complir aquesta mesura, es van desplegar vaixells i avions de guerra nord-americans al Mar Carib a partir del 23 d'octubre, destinats a exercir un autèntic bloqueig aeri naval.
1: Assabentat del que havia passat, Nikita Khrushchev va dirigir un missatge a Kennedy el 24 d'octubre assenyalant que veien el bloqueig com una agressió i que no donarien instrucció als vaixells soviètics per aturar la marxa. Però a primeres hores del matí, els vaixells soviètics van disminuir la velocitat en els seus desplaçaments cap a Cuba, per tal d'evitar algun conflicte més gran, mentre s'obrien les possibilitats d'una negociació entre les parts.
0: El 26 d'octubre, el govern soviètic enviava a Washington DC un missatge personal de Nikita Khrushchev a John Kennedy per arribar a un acord. Els vaixells soviètics es retirarien si el govern nord-americà llançava una declaració pública renunciant a enderrocar el règim de Fidel Castro. Aquest, des de l'Havana, escriu un missatge i demana a Khrushchev que, en cas d'una invasió americana, la URSS realitzi un atac nuclear contra els Estats Units, fins i tot si amb això desapareix Cuba i s'inicia una guerra nuclear.
1: Finalment, els Estats Units van aixecar el bloqueig. Dos dies després, el primer ministre soviètic va visitar Cuba i va assegurar a Castro que la base naval soviètica a la illa només tindria armes convencionals i no nuclears contra el parer de Castro. I així es va evitar el risc d'una guerra nuclear.
0: En aquell moment es va crear l'anomenat telèfon vermell, una línia de comunicacions directa entre la Casa Blanca i el Kremlin per tal d'agilitzar les converses entre totes dues potències durant períodes de crisi, evitant les demores diplomàtiques i tractant d'esmenar possibles malentesos sobre la qüestió nuclear.

0: la banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Hem sentit The Locomotion, publicada i popularitzada el 1962 per la cantant estatunidenca Little Eva, però en realitat composada per Jerry Goffin i la gran Carole King. Ha tingut moltes versions, entre les quals la de la seva pròpia autora, Carole King. A França la va versionar Sylvie Vartan i a Espanya Anna Belén el 1996. Ha tingut moltíssimes altres versions, però ens hem quedat amb aquestes.
2: Però si d'alguna cosa evoca el 1962, aquesta és la Gran Nevada, que va tenir lloc el desembre d'aquest mateix any. Si bé bona part del Principat va rebre la visita de la neu aquell dia de Nadal, la configuració dels centres d'acció va afavorir que la caiguda de temperatura i els majors gruixos de neu es concentressin a la part del litoral i prelitoral centrals.
1: Les comarques del Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat varen concentrar les acumulacions més destacades, superiors als 80 centímetres en molts casos. Entre aquests destaquen el 110 de Martorelles, 102 a Vilanova del Vallès i 100 a Castellterçol, Granollers, Llinars del Vallès i el Turó de l'Home, al Vallès Oriental. Els gruixos van anar disminuint cap al Pirineu i cap a les comarques de Ponent i del Sud.
2: Pel que fa a la temperatura, es van assolir valors gèlids a bona part del país. A punts del litoral central, la temperatura mínima va arribar a 5 sota 0. I a la plana del Vallès es van assolir els valors més baixos, amb una temperatura mínima que va estar al voltant dels 10 sota 0 a molts indrets. I en alguns punts, com a Llinars del Vallès o Cardedeu, es van fregar o superar els 15 sota 0.
1: La Gran Nevada va deixar fotos de postal. Jo crec que totes les cases devien tenir les seves de fotos. A casa meva, arran de platja, sí. Tot i que jo, nascuda en aquest mateix any, al febrer, no hi surto, per por dels constipats, suposo. En Pere Canals va fer un vídeo i, com ell, més afeccionats. La neu va trigar uns quants dies en desaparèixer a causa de les baixes temperatures dels dies següents. I se n'ha de destacar l'ensorrament de la teulada del cine La Sala Mercè, que tenia programada per al dia de Sant Esteve la projecció d'Èxodus, d'Otto Preminger.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1962.
1: Hem escoltat la cançó Breaking Up is Hard to Do. Trencar una relació és dur, de Neil Sedaka. Aquesta cançó la van registrar dues vegades. Una, el 1962, que és la que hem sentit, i una altra vegada, el 1976, amb arranjaments diferents.
2: El maig de 1962 es va celebrar a Nostra Senyora de Bell-lloc, a la localitat francesa d'Urt, la primera assemblea d'ETA, la primera des de la seva fundació el 1959. La seva finalitat era definir els objectius, la metodologia i l'organització del grup. Les decisions adoptades pels militants van conformar el que ETA va denominar la seva declaració de principis, que va ser àmpliament divulgada posteriorment per l'organització. També va escollir un comitè executiu.
1: Encara que l'ús de la violència amb finalitats polítiques era present a l'organització des del mateix moment de la seva creació, la seva activitat es limita inicialment a la realització de pintades de carrer i alguns actes de sabotatge contra monuments franquistes. El 1961 van intentar fer descarrilar un tren ple de franquistes que anava a Sant Sebastià a celebrar el dia de l'alçament, el 18 de juliol. Sembla que no pretenien causar víctimes, però l'objectiu no es va aconseguir. I, en canvi, la repressió va ser tan violenta que va comportar la detenció de molts militants, presó, tortura i exili. L'organització va quedar paralitzada i gairebé desmantellada i molts militants, atemorits, van abandonar l'organització. Com a contrapartida, la minoria que va romandre a ETA va radicalitzar la seva postura.
2: Sorprenentment, l'Assemblea no es va pronunciar expressament sobre l'ús de les armes com a mètode de confrontació amb Espanya i França. Només s'inclourà un paràgraf als principis en què es diu que s'hauran d'emprar els mitjans més adequats que dicti cada circumstància històrica. Aquesta omissió donaria lloc a posteriors pronunciaments, fins i tot en defensa de posicions pacifistes, fins que en Julen Madariaga va resoldre definitivament la qüestió afirmant que ens trobem en guerra contra l'ocupant estranger.
1: Amb posterioritat, ETA aniria creixent de mica en mica, guanyant adeptes, evolucionant ideològicament cap a l'esquerra i utilitzant la violència amb més èxit. El seu atemptat més conegut va ser l'assassinat de l'inspector Melitón Pomés el 1968. Arribaria a celebrar 5 assemblees més al llarg de la seva existència, fins que el 1970, la seva 6ª assemblea va adoptar principis marxistes-leninistes i va supeditar la lluita armada a la lluita política.
3: La banda sonora de la nostra vida. No.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
1: Hem escoltat una joveníssima Gigliola Cinquetti, que va debutar als 16 anys. Per cert, que l'any 1964 va guanyar el Festival de San Remo amb aquesta cançó, Non ho l'età per a Marti.
2: Ràdio Arenys.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
6: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
5: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
6: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
5: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
6: Reserves al 93 158 60 65.
5: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
6: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
7: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
6: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
7: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
6: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
7: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
6: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
7: Daima, es tanqui papereria.
6: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
7: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
6: 93 792 53 44.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i el 2035 i també el de Vandellòs 2 al 2035. En aquest sentit, Foment de Treball reclama al govern espanyol que també allargui la vida d'aquestes centrals nuclears catalanes. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carrer tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera en sentit Girona. A banda, també a Barcelona, les obres a l'AB20 provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat que deixen un carrer tallat i també a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix aquestes incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també per la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili a Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i de moment els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve baixaran les temperatures.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
5: Bon dia a totes les persones que avui tenen una cita amb nosaltres a la banda sonora de la nostra vida. Probablement també ho sigui de la seva. Bon dia, Anna Cucurull.
6: Molt bon dia.
5: Bon dia, Joan Garcia.
6: Avui voldrem saber què de bo i de dolent va passar el 1963 al món, a Catalunya i Arenys. I segurament hi podrem posar una banda sonora.
4: La banda sonora de la nostra vida. Any 1963.

0: la banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Be My Baby és una cançó de 1963 composada per Phil Spector, Jeff Barry i Ellie Greenwich, interpretada per les Ronettes i produïda per Phil Spector. Les Ronettes van ser un grup musical femení nord-americà de la dècada de 1960, sorgit a la ciutat de Nova York i cèlebre pels seus treballs dirigits amb el productor musical Phil Spector.
2: El conflicte més destacat entre França i Mònaco va tenir lloc a finals del segle XIX, concretament entre 1860 i 1861. En aquest període, Mònaco va perdre parcialment la seva independència, ja que va arribar a un acord amb França, de manera que tant França com Mònaco unien la seva política exterior. I van arribar com a conseqüència de diverses pressions polítiques i econòmiques.
1: Charles de Gaulle, president de França entre 1959 i 1969, va tenir un paper important en les relacions entre França i Mònaco. Durant el seu mandat, de Gaulle va intentar reafirmar la influència de França sobre els petits estats europeus, incloent-hi Mònaco. Un dels moments clau va ser el 1963, quan es va signar un tractat que va establir una nova relació entre França i Mònaco.
2: Aquest tractat va reconèixer la independència de Mònaco, mentre que també va assegurar que la política exterior del Principat estigués alineada amb França. Això va ser un pas endavant significatiu per a Mònaco, ja que va mantenir la seva sobirania en un context europeu postguerra. En molts petits estats es trobaven sota pressió per unir-se a nacions més grans.
1: De Gaulle també era conegut per la seva política d'independència nacional i el seu interès en mantenir una relació equilibrada amb els petits estats veïns. Això va influir en com es van gestionar les relacions diplomàtiques entre tots dos països durant la seva presidència.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Si abans hem escoltat Be My Baby, ara acabem de sentir Don't Worry Baby, dels Beach Boys, coescrita i dirigida per Brian Wilson. El mateix Wilson, que va ser la veu principal, la considera com la resposta masculina a la cançó de les Ronettes.
2: L'any 1963, a causa de la seva militància al PSUC, Víctor Mora va patir el seu segon exili a França. Víctor Mora i Pujades, nascut el 6 de juny de 1931, va ser un escriptor, traductor i guionista de còmics català.
1: Efectivament, la seva família es va exiliar a França durant la Guerra Espanyola, però va retornar a Barcelona el 1941. De formació autodidacta, és a dir, va deixar l'escola als 11 anys, va aprendre llegint llibres d'aventures i còmics. A 20 anys ja va ser contractat per l'editorial Bruguera com a redactor i traductor. En aquesta editorial va crear el personatge que el faria més famós. Qui no coneix el Capitán Trueno? Els guions són del mateix Mora, però el dibuix correspon a Miguel Ambrosio Zaragoza, Ambrós. Anys després també va crear El Jabato. També són fruits de la seva feina Dani Futuro, El Corsario de Hierro, El Sheriff King o El Cosaco Verde. En el camp del còmic s'ha d'esmentar, a més, que va recuperar la revista TVO que va dirigir entre 1988 i 1992.
2: En el vessant polític va militar en el PSUC, fet que el va dur a la presó el 1957 i a l'exili a França entre 1963 i 1968. La primera novel·la publicada per Mora fou Els plàtans de Barcelona. En no poder superar el filtre de la censura, va veure la llum a París en francès el 1966 i fins al 1972 no es publicaria en català. Amb aquesta obra s'inicia una trilogia que completen París Flashback el 1978 i El tramvia blau el 1985. En el mateix any 1966 sí que es publica El cafè dels homes tristos, que havia guanyat el Premi Víctor Català un any abans, i La pluja morta.
1: L'any 1991, el govern francès el va nomenar Cavaller de l'Ordre de les Arts i les Lletres. El 1997 se li va concedir la Creu de Sant Jordi. La Fundació Víctor Mora organitza anualment el Premi Víctor Mora de Narrativa Breu.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1963.

0: José Guardiola, el 1963, va treure un EP amb només 4 cançons. Un per totes, que acabem d'escoltar, Amor, mon amour, my love, Recorda i Uns ulls negres i un cel blau, en què cantava els èxits de San Remo d'aquest any 1963, però en català. Curiosament, o en realitat no, la portada del disco era Canta en catalán, los éxitos del 13er Festival de San Remo 1963.
1: La banda sonora de la nostra vida.
2: Qui va entrar també al PSUC el 1963 va ser el calallenc Francesc Frutos i Gras, que va començar la política com a sindicalista a Safa, una fàbrica tèxtil a Blanes, i que va exercir de secretari general del Partit Comunista d'Espanya entre el 1998 i el 2009.
0: El Partit Socialista Unificat de Catalunya, PSUC, va ser un partit català d'ideologia comunista. El PSUC va ser fundat el 23 de juliol de 1936 a Barcelona, com a resultat de la fusió de la Unió Socialista de Catalunya, del Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari i la Federació Catalana del PSOE. Els seus principis eren ser un partit nacional i de classe, d'ideologia marxista-leninista i adscrit a la Internacional Comunista. Va ser escollit com a secretari general Joan Comorera i va establir la seva seu central a l'Hotel Colón, requisat pel sindicat UGT a la cèntrica plaça de Catalunya de Barcelona.
2: Durant la Guerra Civil va formar part del govern de la Generalitat en l'aplicació de la seva consigna d'unitat de forces antifeixistes. Ja en la clandestinitat va ser objecte d'una forta repressió. El gener de 1940 fou detinguda la primera direcció del PSUC i sovintejaren a partir d'aleshores els assassinats, detencions, tortures i afusellaments. El 1945 es va proposar l'impuls de la lluita guerrillera, confiant en la victòria dels aliats i la posterior caiguda de la dictadura.
0: Però el 1948 arriba a Catalunya Gregorio López Raimundo i el partit acorda la dissolució dels grups guerrillers. Tot i així continua la clandestinitat, a causa de les contínues detencions, tortures i exili que anirà sent el pa de cada dia durant la dècada dels 60. La seva tasca fou fonamental amb altres organitzacions, organitzant el moviment veïnal, les comissions obreres, el Sindicat Democràtic d'Estudiants i d'altres experiències de masses. El 1969 participarà en la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya i el 1971 en l'Assemblea de Catalunya, on el seu representant va ser Antonio Gutiérrez Díaz.
2: Francesc Frutos també va participar en l'Assemblea de Catalunya amb les comissions obreres i a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980, essent elegit diputat del PSUC. El 1981 va ser, durant poc temps, secretari general del PSUC. A començaments de l'any 80 es va veure embolicat en els problemes interns d'aquest partit i va traslladar la seva activitat política a Madrid amb Gerardo Iglesias, secretari general del PC.
0: En els darrers anys, Paco Frutos es va oposar a la independència de Catalunya i al referèndum de l'1 d'octubre i va participar en diverses manifestacions i actes en aquest sentit. L'octubre de 2014 signà un manifest en contra del dret a l'autodeterminació i el 2017 va intervenir amb un discurs irat a la marxa unionista convocada a Barcelona per Societat Civil Catalana.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida. A Ràdio Arenys.
1: If I Had a Hammer, si jo tingués un martell. És una cançó escrita per Pete Seeger el 1949, una mena de cançó protesta de suport al progressisme, i va aconseguir l'èxit el 1962 amb Peter, Paul and Mary. Un any després, el 1963, la va versionar Trini López, que és la versió que hem sentit, entre d'altres coses perquè és aquesta la que personalment forma part de la banda sonora de la meva vida.
2: L'any 1963 va ser un any molt prolífic cinematogràficament parlant, sobretot als Estats Units, on van triomfar dues comèdies d'en Jerry Lewis. Una va ser El professor Guillat, que després ha tingut altres versions, essent la més coneguda la d'Eddie Murphy.

0: Los Grandes Almacenes, una divertidíssima comèdia de l'excèntric actor de qui està enamorat l'hereva d'uns grans magatzems. I és per això que li contracten. I li donen feines impossibles, és clar, perquè fracassi i l'hereva se'n desenamori. Una de les escenes més divertides de tota la pel·lícula és aquella en què ell es posa a escriure en una Olivetti que no té paper. Va tenir tant d'èxit que la seqüència de la màquina d'escriure es va convertir en una part habitual del repertori escènic en directe de Lewis. I deixem fer un petit apunt. La màquina d'escriure és una composició breu de música lleugera del compositor Leroy Anderson que la inclou real com a instrument de percussió. És de 1950 i va ser escrita i composada per orquestres simfòniques.
1: També és de 1963 la grandíssima pel·lícula 55 dies a Pequín, dirigida per Nicholas Ray, amb Charlton Heston, Ava Gardner i David Niven com a principals protagonistes. Cleòpatra, que a Espanya es va estrenar el desembre de 1963 amb l'actriu Liz Taylor fent de faraona, en Richard Burton fent de Marc Antoni i d'en Rex Harrison de Juli César. La pel·lícula va guanyar 4 premis Oscars i va ser nominada a 5 més. També va valer a Elizabeth Taylor un Guinness Record del món per la quantitat més gran de canvis de vestuari en una pel·lícula, 65 en total. Aquest rècord va ser eclipsat el 1968 per Julie Andrews amb 125 canvis de vestuari a la pel·lícula Star.
0: I si un còmic de l'època m'encantava, aquest era en Peter Sellers i el seu magnífic personatge de l'inspector Clouseau. Efectivament, parlem de la comèdia del director Blake Edwards, La Pantera Rosa, amb David Niven, Peter Sellers, Capuchin, Robert Wagner i Claudia Cardinale en els papers principals. Va ser la primera d'una saga de 9 pel·lícules semblants dirigides majoritàriament per Edwards. La pel·lícula va presentar per primera vegada el reeixit personatge de dibuixos animats del mateix nom, en una seqüència de crèdits inicials realitzats per The Patty Freeling Enterprises i va recaptar 10 milions de dòlars als Estats Units.
1: Charada és una pel·lícula nord-americana dels gèneres de suspens i comèdia romàntica, estrenada el 1963 i dirigida per Stanley Donen amb guió de Peter Stone. Està protagonitzada per Gary Grant, Andrew Hempur, Walter Matthau, James Coburn i George Kennedy.
0: I finalitzarem amb una de les millors pel·lícules espanyoles que s'han fet mai, El Verdugo, una pel·lícula italo-espanyola de comèdia fosca satírica de la nova onada espanyola de 1963, dirigida per Luis García Berlanga.
2: Ah, El Garrote Vil.
3: No, no, La Dedicatoria.
2: Ya.
3: Toda La Dedicatoria.
2: Al maestro Amadeo en agradecimiento por su colaboración.
0: Va ser rodada en blanc i negre i al costat de Benvingut Mr. Marshall i Plàcido, El Butxí és una de les millors pel·lícules de Berlanga i per a molts, per mi personalment, una de les millors pel·lícules del cinema espanyol. És en part un al·legat contra la pena de mort i en part una recreació irònica de les contradiccions de l'Espanya franquista, realitzada en plena era del règim. Destaquen a la pel·lícula les actuacions de Pepe Isbert en el seu paper de Butxí, Nino Manfredi i Emma Penella. Jo vivia amb...

0: pel balcó i al veure'ns tots dos corrent ho hi cridava de valent i no hi vaig voler tornar per no sentir-la cridar i ara estem d'allò més bé que som marit i muller.
1: La banda sonora de la nostra vida, any 1963.
2: Aquesta noia que sentíem és Remei Margarit, psicòloga, cantautora, professora i escriptora que va participar en el moviment de la nova cançó i el 1961 va fundar el grup 16 Jutges juntament amb Miquel Porter i Josep Maria Espinàs. Com a cantautora va editar dos discos de cançons pròpies a Medixa, un del 1962, del qual hem sentit aquesta cançó, La tia i el gos, i un altre de 1964, El violoncel·lista, tots dos EP.
3: Escolta, Montse, què vol dir? Explica'ns què vol dir EP.
2: Ah, doncs és una versió, una durada extensa. És a dir, abans hi havia aquells discos que eren els senzills, que tenien una cara A i una cara B. Cada vegada que et compraves un disco senzill, només hi havia dues cançons. Però també hi havia els de llarga durada, els LPs. Doncs els EPs és de durada extensa, però sense arribar a llarga. I tampoc és senzill. Normalment eren 4, com a màxim, 6 cançons.
4: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
3: El 1963 va morir Abdelkrim al Caire, el nom complet del qual era Mohamed Abdelkrim el-Hatabi, que va ser un polític i líder militar rifeny. Abdelkrim va encapçalar la resistència contra les administracions colonials d'Espanya i de França durant la Guerra del Rif. Les seves tàctiques guerrilleres posteriorment van influir en altres líders com Ho Chi Minh, Mao Zedong o el Che Guevara.
2: Tant ell com el seu germà van estudiar en universitats espanyoles i fins i tot va servir a l'administració colonial espanyola com a traductor i escrivent d'àrab a l'Oficina Central de Tropes i Assumptes Indígenes de Melilla. El 1915, amb 32 anys, es van convertir en Qadi al-Quadat, cap dels cadis de Melilla. Amb l'inici de la Primera Guerra Mundial, en què Espanya es va declarar neutral, comencen les seves activitats contra Espanya i els seus interessos.
3: A partir de 1920, Abdelkrim es va sumar a la rebel·lió contra la presència colonial espanyola entrant en acció a la Guerra del Rif, iniciada el 1911. Aquesta guerra es va finançar a comptes de negociacions amb les empreses mineres per otorgar concessions sobre les suposades riqueses mineres del Rif. El 1921 va tenir lloc el que es coneixia com el desastre d'Anual, que va ser una greu derrota militar espanyola a la Guerra del Rif i una important victòria per als rebels rifenys comandats per Abdelkrim.
2: Les tropes espanyoles estacionades a Anual i dirigides pel general Manuel Fernández Silvestre pretenien avançar en direcció a la badia d'Alhucemas, lloc considerat clau per dominar el territori. L'1 de juny de 1921 van prendre la muntanya a Barran, però els rebels rifenys, liderats per Abdelkrim, van realitzar un contraatac el mateix dia i es van apoderar de la posició i van capturar alguns canons. Assetjats pels rifenys, l'exèrcit espanyol va iniciar la retirada en direcció a Melilla, fustigat contínuament per les forces rebels. La retirada va ser desorganitzada i es va convertir en fugida. El general Silvestre va morir en circumstàncies poc clares, possiblement per suïcidi. A més, diferents companyies formades per soldats indígenes es van passar a l'enemic, contribuint al desconcert i al pànic. El contingent espanyol va patir enormes pèrdues. Finalment, els 3.000 supervivents van assolir el fort situat al Mont Arruït, on es van refugiar mentre esperaven ajuda procedent de Melilla, que mai no va arribar. Després de resistir durant 12 dies, aclaparats per la set, la fam i la manca de municions, es van rendir el dia 9 d'agost, després d'assolir un pacte amb l'enemic. Les tropes lliurarien les armes i podrien retirar-se lliurement cap a Melilla. El pacte, però, no va ser respectat pels rifenys, que van assassinar els 3.000 supervivents una vegada desarmats.
4: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: watched as our 35th president, John F. Kennedy, was laid to rest at Arlington National Cemetery.
1: Out of our beloved Jack Kennedy.
2: Però si una mort va ser sonada el 1963, va ser la del president electe John Fitzgerald Kennedy, que va ser assassinat el divendres 22 de novembre de 1963 a Dallas, a Texas, a 1:15 del migdia. Kennedy va ser mortalment ferit a trets mentre circulava amb el cotxe presidencial a la plaça Dudley. Va ser el quart president dels Estats Units assassinat en el càrrec. Anteriorment ho van ser Abraham Lincoln, James M. Garfield i William McKinley. Tres investigacions oficials van concloure que Lee Harvey Oswald, un empleat de magatzem, va ser l'assassí.
3: A les 11:40, l'Air Force One aterra a l'aeroport de Dallas i la comitiva presidencial es dirigeix cap al centre de la ciutat de Dallas en un Lincoln. El seient del xòfer, un agent conductor i d'acompanyant, un altre agent de seguretat. Els seients contigus, el governador Connally i la seva dona. Els seients del darrere, Kennedy i la seva dona Jackie. L'automòbil va sense la capota i durant el trajecte la comitiva ha de fer diverses parades perquè el president saludi la gent. A les 12:30 entra a la plaça Dudley a una velocitat de 55 km per hora. La comissió Warren va concloure posteriorment que el primer dels tres trets que es van tirar no va impactar el cotxe, sinó la vorera. Gairebé tots estan d'acord que Kennedy va rebre dos trets i que un d'aquells trets va impactar al cap del president i va ser mortal.
2: El primer tret va ser desviat per un semàfor i va rebotar el ciment. El segon tret arriba a Kennedy per darrere l'esquena i surt per la gola. El governador Connally surt ferit al darrere per aquest tret.
3: Passat el segon tret, el president deixa de saludar el públic girant cap a l'esquerra i la seva dona l'estira per recolzar-lo sobre el seient. Però sobrevé el fatal tercer tret, just quan el cotxe passa per davant de la pèrgola de formigó i aquest impacta de ple al cap de Kennedy. Jackie deixa anar de sobte el seu marit i ella estira la part del darrere del cotxe.
2: Segons la investigació duta a terme per la comissió Warren, Lee Harvey Oswald, presumpte autor dels trets, hauria usat un fusell amb mira telescòpica. Per haver pogut fer aquests trets amb tanta certesa, l'assassí hauria d'haver tingut experiència com a franctirador. Oswald va negar sempre haver disparat contra el president, però mai no va ser jutjat perquè dos dies més tard, mentre era traslladat i custodiat per la policia, Jack Ruby, un gàngster de Dallas, el va matar a trets.
3: I a partir d'aquí s'han realitzat tota classe de teories conspiranoiques. Com en moltes de les coses que han passat al llarg de les nostres vides, no ho sabrem mai. O en tot cas, quan se sàpiga, nosaltres ja no hi serem. I a les generacions futures possiblement tant el serà, perquè ells no han rebut l'impacte emocional d'aquest fet.

0: Rhythm of the Rain és una cançó del grup vocal The Cascades, publicada el novembre de 1962. El senzill va aconseguir la posició número 3 de la llista Billboard Hot 100 el 9 de març de 1963. The Cascades van continuar gravant i van publicar un àlbum i nombrosos senzills, però cap no va aconseguir l'èxit massiu de Rhythm of the Rain.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: El 21 de maig de 1963, a la Cova del Civil, un grup d'expoliadors francesos van robar pintures rupestres amb el mètode rudimentari de fer saltar les pintures a cop de martell. Aquestes pintures rupestres les van fer fa uns 7.000 anys els habitants del barranc de la Vall Torta, on hi ha les coves del Civil i dels Cavalls, unes coves prehistòriques al municipi de Tiring, a l'Alt Maestrat.
0: La principal escena pintada a la roca, una de les més divulgades de l'art plàstic de l'arc mediterrani de la península Ibèrica, es coneix com la cacera de cérvols. Una bandada de 9 cérvols, quasi tots cérvoles i cries, en intentar escapar d'uns batedors, s'acosten a 4 arquers que els disparen i en fereixen algunes. Moltes de les pintures van ser destruïdes a la dècada de 1920 i només es va salvar un sol arquer, dipositat a la Casa Museu Duran i Sant Pere de Cervera, Lleida.
2: L'any 1917, quan es va produir el seu descobriment, existien a l'abric 57 figures en l'estat de conservació desigual. En els anys posteriors, la cova va patir els efectes del vandalisme amb l'arrencada i destrucció de nombroses figures. El 1994, van fer una campanya de restauració i documentació. El 1998, una nova campanya de restauració permeté millorar l'estat de conservació de la cova, que s'havia deteriorat perillosament.

0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1963.
1: No cal presentació, oi? El 1962, Raimon va fer la seva primera actuació pública. Quan en Josep Maria Espinàs el va sentir per primera vegada a Castelló, va quedar impressionat i el va convidar a fer una actuació a Barcelona, on va tenir un èxit immediat. Molt ràpidament, el 1963, a Edixa ja grava el seu primer EP, que conté aquesta cançó que acabem d'escoltar, així com Som, La Pedra i A Colps. El 1963 es va fer una de les troballes àuries més importants de l'edat de bronze a Europa, el tresor de Villena, tot un tresor arqueològic. Està conformat per 59 peces d'or, plata, ferro i ambre, que entre tots fan un pes de quasi 10 quilos. Aquesta magnitud el converteix en el tresor de vaixella d'or més importants d'Espanya i el segon de tota Europa, només superat pel de les tombes reials de Micenes, a Grècia. A més, destaquen les peces de ferro, ja que són les més antigues descobertes a la península Ibèrica. El va trobar el 1963 l'arqueòleg villaner José María Soler, prop de Villena, i des d'aleshores ha sigut la peça clau del Museu Arqueològic de Villena. El seu descobriment va ser publicat en la majoria dels mitjans espanyols i alguns de l'estranger, principalment a França, Alemanya i els Estats Units. L'original ha estat exposat a Madrid, Alacant, Tòquio i Kyoto, i existeixen dues còpies de tot el conjunt que són usades per exposar-lo sense posar-lo en perill, mentre que el tresor es conserva permanentment a una vitrina blindada del Museu Arqueològic de Villena.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Blue Velvet és una cançó escrita l'any 1950 per Bernie Wayne i Lee Morris. Va ser interpretada per primera vegada el 1951 per Tony Bennett i la cançó ha estat interpretada nombroses vegades per diferents artistes, entre ells Bobby Vinton el 1963, que és la versió que acabem de sentir.
2: I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
3: Tinc un somni. És la frase més identificativa i el nom popular del discurs més famós de Martin Luther King. El discurs va ser pronunciat als graons de l'escala del Lincoln Memorial, a Washington, el 28 d'agost del 1963, com a part de la marxa sobre Washington per la feina i la llibertat. Parla poderosament i eloqüentment del desig de King per un futur en què els blancs i els negres poguessin coexistir en harmonia i en igualtat de condicions.
1: Martin Luther King va ser un clergue i un conegut activista a favor dels drets dels negres estatunidens. Va ser un dels principals líders del moviment afroamericà pels drets civils de la dècada de 1960, per la qual cosa va ser guardonat amb el Premi Nobel de la Pau de 1964. Va participar en la fundació de la Conferència de Líders Negres del Sud en el Transport i la Integració No Violenta, una organització de drets civils liderada pròpiament per ell fins al seu assassinat el dia 4 d'abril de 1968.
3: Aquest és el fragment on Luther King utilitza la frase que ha donat nom a tot el discurs.
4: A vosaltres, avui us dic, amics meus, que malgrat les dificultats d'avui i demà, jo encara tinc un somni. És un somni profundament arrelat en el somni americà. Tinc un somni que un dia aquesta nació s'alçarà i viurà el veritable significat del seu credo. I creiem que aquestes veritats són evidents per si mateixes, que tots els homes són creats iguals.
5: La banda sonora de la nostra vida.

0: The Crystals va ser un grup musical femení nord-americà, el primer del segell discogràfic de Phil Spector, Phil's Records. El 1962 ja aconseguien el seu primer gran èxit, però al cap d'un parell d'anys, el 1964, ja va començar el seu declivi i va desaparèixer totalment el 1968. Ara les hem sentit amb Da Do Run Run.
1: Banc Unión va ser el primer dels bancs industrials i de negocis catalans fundat a Barcelona el 24 d'octubre de 1963. Fou inscrit el 31 de desembre d'aquell any en el registre de bancs i banquers.
0: Els fundadors foren uns 400 accionistes. El Banc Atlàntic tenia una participació del 10% en el seu capital i el Banc de Ribagorça, futur Banc d'Osca S.A., el 5%. El grup integrava accionistes vinculats a l'Opus Dei i al Banc Atlàntic, que hi participaven amb caràcter personal. Aquests accionistes procedien de Catalunya, Astúries, Madrid, el País Basc i Navarra, principalment. Un altre 15% del capital estava subscrit per diversos bancs i entitats financeres estrangeres, italianes, britàniques, americanes, holandeses i franceses.
1: Banc Unión va ser el banc de les autopistes catalanes. Un decret del govern espanyol del 26 de gener de 1967 adjudicà la concessió de la construcció, conservació i explotació del sistema d'autopistes Montgat-Mataró i Barcelona-La Jonquera al grup.
0: El 2 de juliol de 1969 es va inaugurar el tram de peatge Montgat-Mataró, la que seria la primera autopista de peatge espanyola. El tram des de Glòries a Badalona era de franc. No va ser fins al 1994 que es van posar en servei els trams Ronda de Mataró-Palafolls, que havia de ser gratuït, però mira, ves per on, va ser pagant.
2: La banda sonora de la nostra vida.

Rita Pavone és una cantant pop, actriu i corista italo-suïssa que va aconseguir una gran popularitat a la dècada dels 60. A causa de la seva cabellera pèl roja, a Itàlia va rebre el sobrenom de pèl di carota, cabell de pastanaga. El 1962 va ser descoberta per qui va ser el seu primer representant i després el seu marit, Teddy Reno. Entre les seves cançons més conegudes hi ha aquesta que hem sentit, Cuore, de 1963. Per cert, que els anys 65 i 66 van registrar unes quantes cançons en català. Mirarem de trobar-les quan toqui.

0: I amb aquesta cançó hem arribat al final de les nostres històries d'avui. Ens en queden més de 1963 al tinter i, sobretot, el que ens queda és molta més música, que avui ha estat un programa una mica espès.
1: Així que us diem adeu en nom de tots tres. I si us ha agradat i ho voleu saber més, el proper diumenge, de 8 a 9 del matí, tornarem a veure què més va passar al 1963. A reveure i que passeu un molt bon diumenge.
2: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inoblidables.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui divendres 14 d'agost, perquè avui, precisament, Arenys de Mar comença el cap de setmana festiu més intens de l'any amb el vot de vila de Sant Roc. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia, un programa d'actes que es concentra en 4 dies fins dilluns, dia festiu aquí al municipi. El calendari d'actes s'organitza al voltant de 3 propostes: la nocturna de gegants, la pesta i els massips.
1: Al marge d'aquests actes, Sant Roc també ens porta altres propostes, com una novetat i un altre acte ben tradicional.
2: En primer lloc, la trobada de rocs del diumenge i, per l'altra banda, la ballada de la dansa d'Arenys.
1: I la música també serà protagonista durant les nits de Sant Roc.
2: Els Catarres i les Cocos són protagonistes aquest any a les nits musicals de Sant Roc. Els grups catalans actuaran a la zona coberta de la Riera a partir de les 12 de la nit.
1: I per aquesta festa major, la policia local també ha preparat un dispositiu especial per garantir la mobilitat i la seguretat ciutadana.
2: El focus d'atenció se centra en la nit d'avui, amb la previsió d'una assistència d'unes 3.500 persones al concert dels Catarres, que ha obligat a la Regidoria de Cultura a elaborar un pla d'autoprotecció.
1: I acabarem, com sempre, parlant d'esports i de nou de Marta Mitjans, però també del torneig de billar que es farà a l'Ateneu el pròxim dilluns.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars. Arenys de Mar comença avui el cap de setmana festiu més intens de l'any amb el vot de vila de Sant Roc, un programa d'actes que es concentra en 4 dies fins dilluns, dia festiu al municipi. El calendari s'organitza al voltant de 3 propostes: la nocturna de gegants, la pesta i també els massips.
2: La festa de Sant Roc ja va arrencar ahir amb una de les novetats d'aquesta edició, el vespreig a la plaça de la Sardana. I ha continuat aquest matí amb la festa de l'escuma, una altra de les propostes per atreure tot tipus de públic. Alguns dels assistents han destacat que és una gran iniciativa pels infants i permet alleugerir la calor.
3: Molt contents que s'hagi recuperat després de tants anys, la veritat.
4: Crec que és una iniciativa molt bona i els nens l'estan gaudint molt.
5: Està molt ben preparat aquí a l'ombreta i tal, i s'ho estan passant molt bé, la veritat.
4: M'agrada molt, perquè tot el que sigui infantil i pels nens està poc superbé.
3: Trobo que aquestes activitats fa que la calor passi més bé i els encanta. Vull dir, són activitats que tampoc no pots fer a tot arreu i s'agraeix molt que es facin.
1: La festa segueix aquest vespre amb el primer dels 3 actes de la tripleta arenyenca de Sant Roc. És amb la cercavila nocturna de gegants, que celebra enguany 30 anys a la plaça de les Olles, a la zona del Bareu.
2: Abans, a les 8 del vespre, es farà el sopar popular de la nocturna, una botifarrada en col·laboració amb el casal Norai. La nocturna arrenca a les 10 de la nit, des de la zona de l'Escorxador, amb un recorregut que els porta fins davant del mercat municipal. Des de la colla gegantera han volgut dedicar la trentena nocturna a l'art i a la pintura. Ho destaca Oriol Cugomer, un dels caps de colla de l'entitat.
6: Al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no?, pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant pel que fa la llum com les decoracions.
1: I l'endemà, dissabte, dia de la Mare de Déu d'agost, la festa es concentra al vespre amb la segona pota d'aquesta trilogia festiva d'Arenys de Mar.
2: La Pesta, un espectacle teatral que mou entre 250 i 300 persones i manté el format dels anys anteriors. Té un itinerari de diferents escenes que avança i s'atura per representar cadascun dels episodis que recreen l'entrada de la Pesta a Santa Maria d'Arenys, amb el poble espantat, els morbers, les empestades, remeieres o astròlegs. Entre les novetats hi ha els carros, que ja no són de lloguer, també alguns vestits i un nou personatge que obre l'espectacle. Des de l'organització aconsellen no concentrar-se al Rial de Sa Clavella, on comença, sinó repartir-se per tot el camí. Escoltem Roser Maresma.
7: Anem repetint tota l'estona el mateix, no? I per tant, les comparses van avançant i es van aturant a fer la representació pertinent. Per tant, efectivament, allà on us situeu, és igual on te sigui, veureu el mateix, no? I llavors, finalment, passarà també el mateix a la placeta de l'Església, que és, doncs, la part final.
2: El recorregut és el mateix que l'any passat, amb inici al Rial Sa Clavella, passant per Bonaire, Andreu Guri, Antoni Torrent, Bisbe Pasqual, La Torre, el carrer i la plaça de l'Església. El tret de sortida és a les 10 de la nit, tot i que a les 8 del vespre ja hi haurà els rumors de pesta.
1: I anem ja al diumenge, dia de Sant Roc, que celebra la tercera d'aquesta pota de la tríada tradicional i popular d'Arenys de Mar. És el dia central amb la festa de massips i massipes.
2: Aquest any, 340 massips, massipes, massipets i massipetes sortiran en cerca viva amb les almorzades torratxes per ruixar amb aigua d'alfàbrega a tothom que passegi pels carrers d'Arenys. Es distribuiran en 11 colles, és una xifra que s'ha qualificat de rècord des del patronat de Sant Roc. Roterça.
8: Tindrem més massips que mai pels carrers d'Arenys. M'ha arribat a un rècord d'inscripcions que realment no ens esperàvem. Compteu que sí o sí trobareu massips, sí o sí us mullareu. Si no és el matí, serà la tarda, mentre fem la baixada cap a l'Ajuntament o la pujada després de ruixar les autoritats. Sí o sí ens trobareu i sí o sí us mullareu.
2: El tret de sortida serà a les 8 del matí amb l'ofrena i la cantada dels goig. A més, com en els darrers anys, en els darrers dos anys, durant la cercavila estan previstes les promeses, la trobada de dues colles al llarg del camí, en què es ballaran tant el ball de massips com la polca. A 3:15 del migdia hi haurà la ballada conjunta de tots els massips i massipes a la Riera davant la plaça de l'Església.
1: I el mateix dia de Sant Roc hi ha també una novetat destacada al programa d'actes, el reconeixement a tots els nois i homes d'Arenys de Mar que es diuen Roc.
2: Roc de nom i Arenys al cor, és l'enaltidor titular que s'ha posat a aquest acte, que es farà a 3:15 del matí de diumenge a l'Església de Santa Maria, per fer un homenatge a aquells vilatans batejats amb el nom de Roc. L'alcalde d'Arenys, Estanis Forç, destaca la bona rebuda que ha tingut, en què de moment 24 dels 40 Rocs d'Arenys participaran d'aquest homenatge.
9: Molt contents de la resposta i esperem que aquests 16 que queden doncs s'apuntin amb aquests dies que queden. Què farem? Doncs que un petit homenatge a tots els Rocs i ho farem a l'Església. A 3:15 doncs farem un petit discurs, els agrairem que portin el nom i que portin el nom d'una festa tan nostrada com la nostra, farem una foto de família i els hi farem un obsequi. Per tant, serà una cosa com molt, molt senzilla, però jo crec que molt entranyable.
2: A la tarda de diumenge, els massips acompanyaran els gegants en cercavila des del Calissai fins a l'Ajuntament, on hi haurà la remullada de les autoritats i tot seguit l'ofici en honor a Sant Roc i la renovació del vot de vila a l'església de Santa Maria.
1: Posteriorment, a 8:45 del vespre a la Riera, davant del Xifrer, hi haurà la ballada de la dansa d'Arenys, que comptarà amb dues rotllanes amb 13 parelles cadascuna.
2: Un any en què destaca la incorporació de nous joves que han volgut ballar-la. David Riera és un dels responsables.
10: Han dues rotllanes com els últims anys també, amb molts de nanos joves, que em sembla que hi ha uns 8-9. Hem fet assajos preliminars també amb els nanos joves i després quan hem juntat a partir de Sant Joan amb tots junts i molt contents tots. Algun noi que hem demanat ajuda, perquè a vegades és el que falta més als nois, són dos, tres que mica més grandets que ballen, però majoritàriament són nanos joves, clar. Prioritzem això.
2: Aquest any, des de l'organització de la dansa d'Arenys, han renovat una part del vestuari masculí i també reservaran un espai per a persones amb mobilitat reduïda. Tot seguit, a les 9 del vespre, hi haurà una audició de sardanes amb la cobla principal del Llobregat.
1: I aquest Sant Roc també ens porta música, perquè els Catarres i les Cocos són els protagonistes aquest any de les nits musicals. Els grups catalans actuaran a la zona coberta de la Riera el divendres i el dissabte, respectivament, a partir de les 12 de la nit fins 2:15 de la matinada. Ernest Arranz, bon dia.

0: Bon dia. Les nits musicals de Sant Roc d'enguany compten amb artistes de primer nivell musical. Divendres serà el torn dels Catarres, un dels grups més consolidats en el panorama musical català. Arriben Arenys amb un concert enèrgic i en progressió. El cantant del grup, Eric Vergés, explica més detalls.
1: És un concert que té molta alegria, té molta energia i ens ho passem molt bé a l'escenari. I, conseqüentment, jo crec que la gent que ve a veure'ns també s'ho passa molt bé. No? És un concert que té molta progressió. Comença fort, però el moment àlgid cada vegada és més, no? Cada vegada va accentuant més aquesta energia. La gent cada vegada s'ho ha passat millor, sua més, canta més, i al final acabem fent una festa col·lectiva bastant guapa al final de tot, que és molt guai.
0: També s'estrenen les Coco al municipi amb un concert que afirmen que farà cantar i ballar el públic amb un ampli repertori de hits per a públics de totes les edats. Així ho expliquen la cantant Fiona Margós i la nova incorporació del grup, Marta Arnabat.
2: Si barreges tot i saps trobar, que és una mica el que intentem tots els grups de versions, en veritat, no? Trobar la clave màgica de poder agafar tant els més petits, el que deia la Marta, fins als més grans, aquesta nit funciona.
3: Trobarà un concert bastant potent i que els hi podrà agradar, la veritat. Amb versions que tothom les podrà cantar des dels més grans fins als més petits. Hi ha cançons per tots.
2: Realment, si alguna cosa tenim és que és allò, agafem a tothom amb tots els gèneres, amb tots els gustos musicals. Una novetat d'aquest any, evidentment, no pot fallar el superestrella de l'Aitana.
0: Un cop acabin les actuacions, serà el torn dels punxadiscos Mina Ritz DJ divendres i DJ Trapella dissabte. El concert serà a la zona coberta de la Riera divendres 14 i dissabte 15 d'agost, a partir de les 12 de la nit fins a quarts de 3 de la matinada.
4: I, per altra banda, una nota musical més, que en aquest cas tancarà la festa de Sant Roc. Serà el dilluns dia 17, festiu Arenys de Mar, i hi ha veneres a la plaça de les Palmeres amb el grup Barca de Mitjana.

0: El concert arrenca a les 9 del vespre. Els encarregats de cantar veneres i cançons de taverna són els integrants del grup Barca de Mitjana, una formació històrica de Premià de Mar, però amb vincles socials i familiars amb la nostra vila. El fundador i component del grup, Jaume Romaguera, destaca que en el repertori hi haurà veneres clàssiques i també altres ritmes i gèneres, habituals en els cants de taverna.
1: Aquí a Arenys tenim una quantitat d'amics brutals. De la meva família eren tots d'Arenys. Hem preparat un repertori, esperem que hi hagi un xic de tot, que la gent s'ho passi bé, que hi hagi espai per les habaneres nostàlgiques i les habaneres tristes, que també hi són, però també que hi hagi un punt d'algun bolero, algun balset mariner, algun ritme més, per dir-ho així, més alegre, sempre mantenint una miqueta d'aquell punt d'alegria, que la cançó de taverna ja ho té, això.
0: Barca de Mitjana porta 32 anys als escenaris i manté la força i l'esperit amb què van començar. El concert Arenys, a més, és solidari, ja que els diners recaptats seran per ajudar els damnificats del terratrèmol de Veneçuela.
2: Ràdio Arenys, notícies.
3: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Ràdio Arenys, notícies.
5: I aquest Sant Roc també ens porta un dispositiu de seguretat especial que ha preparat la policia local per garantir la mobilitat i la seguretat ciutadana. El focus d'atenció es centra precisament avui amb la previsió d'una assistència d'unes 3.500 persones al concert dels Catarres, que ha obligat a la regidoria de Cultura a elaborar un pla d'autoprotecció.
6: El caporal de la policia local, Mariano Hernández, explica que el dispositiu serà similar al d'altres edicions, però enguany estarà condicionat per la previsió d'una assistència especialment elevada al concert dels Catarres. És la primera vegada que es preveu una afluència tan alta en un concert a la Riera i per això la policia local ha dissenyat un dispositiu específic que servirà també com a prova pilot.
7: Cultura ha hagut de fer un PAU, que és un pla d'autoprotecció que obliga la llei per la previsió d'assistència, que ens obliga també a tancar la carretera. Haurem de fer un tall parcial amb una sèrie de filtres des de la Nacional 2 cap amunt perquè no arribin camions a la zona del Calissai, perquè no tindran per on sortir, camions, autocars, vehicles grossos. Tindrem una vintena de persones treballant a la cercavila nocturna i al concert per intentar que no es compliquin les coses i pel tema de la seguretat ciutadana.
6: Inicialment el concert s'havia plantejat a la platja, però les mesures de seguretat que hauria calgut desplegar, tenint en compte l'afluència prevista, eren massa elevades. Finalment s'ha optat per traslladar-lo a la Riera.
5: I ja demà dissabte estaran operatius també un total de 18 agents policials per donar cobertura, en aquest cas, a la pesta.
6: En aquest cas, Hernández explica que el dispositiu és més senzill, ja que es fa un tancament que encercla tot el recorregut.
7: Corregut molt més senzill. Per nosaltres queda tancat en un espai reduït de la part baixa de la Riera. És una mica més fàcil, però també tenim 18 persones, tindrem 18 policies per donar cobertura. En realitat el que fem, malgrat que és itinerant, però la gent es manté, el públic es manté quieta per veure-la passar, nosaltres hem de fer un dispositiu de tancament per envoltar tot aquest circuit que farà la pesta perquè no hi arribin cotxes.
6: Diumenge, el dispositiu policial se centrarà en la mobilitat durant la cercavila de gegants de la tarda. A més, hi haurà diversos talls de carrer durant els actes centrals de la Festa Major que es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
8: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
5: I parlem en esports primer de lloc d'en Marta Mitjans, que ha acabat la seva participació a l'europeu d'atletisme absolut de Birmingham. Ahir va córrer la semifinal dels 800 metres llisos i va acabar sisena en una cursa, això sí, accidentada.
6: Marta Mitjans ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres a Birmingham, però no s'ha pogut classificar per la final. La cursa va tenir 2 caigudes i l'atleta aranyenca va haver d'esquivar les corredores que havien anat a terra. Això la va desestabilitzar i no va poder afrontar la darrera recta final amb ritme ni forces. Tot i això, va marcar 1:59.91 i ha tancat un europeu on ha fet història per la cursa classificatòria, on va batre llavors el rècord de Catalunya absolut, l'espanyol sub-23 i el millor registre espanyol per un campionat d'Europa.
2: Ràdio Arenys, notícies.
5: I parlem ara de l'Ateneu Aranyenc, que rep el Casal de Palafolls en una nova edició del torneig de billar de Sant Roc, un campionat d'interclubs amb les modalitats de lliure i a tres bandes que es disputarà al matí del pròxim dilluns 17 d'agost a partir de 9:45. En té tots els detalls de nou l'Ernest Arran.
0: El Casal de Palafolls és el rival d'enguany de la secció de billar de l'Ateneu Aranyenc. Serà un campionat combinat de lliure i a tres bandes que durarà entre 3 i 4 hores i tindrà 9 jugadors del club palafollenc. El responsable de la secció del billar de l'Ateneu, Miquel Pera, ens dona més detalls.
9: Juguem a la lliure, juguem a tres bandes i juguem a les tres taules. Aquest any venen 9 jugadors. Durant 3-4 hores jugarem les 9 partides amb els jugadors d'allà a Palafolls. N'hi ha 6 que juguen a la lliure i 3 que juguen a tres bandes. Comencem 15 jugadors en una taula i 15 jugadors a l'altra taula. I llavors es van fent eliminatòria, van jugant una darrere l'altra i van fent les caramboles que han de fer cada jugador per la categoria que té. I quan arriben a les caramboles aquestes, es classifiquen per la final. I quan n'hi ha 4 classificats de cada taula, llavors es para de jugar i es fa la final.
0: Les partides estan totes programades i tindran una durada de 40 minuts aproximadament. La jornada del dilluns forma part dels tornejos d'anada i tornada que el Club d'Arenys disputa amb diferents clubs del territori català com Canovelles o Pineda. Des de l'Ateneu Aranyenc es preparen per la Lliga Regular que arrenca el pròxim 19 de setembre amb la incorporació del Jaiec de Girona i del Blanes. També pels tornejos socials que comencen després de Sant Roc i acabaran el juny de l'any vinent amb l'entrega de premis al Torneig de Sant Zenon.
8: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
5: I acabem ara sí ja amb l'informatiu d'aquest divendres. Com sempre, us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i qui us hem parlat, Ernest Arranz, Oriol Leo i Gemma Roig. Abans d'acabar, per això, us deixem amb la previsió del temps d'aquestes pròximes hores i també us desitgem una bona festa major de Sant Roc. Ara sí, Marc Llauré, qui serà endavant.
10: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponint també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
11: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Pàvia Pardo, situada al carrer Riera del Parafita, número 75. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. Pel desenvolupament de la nocturna, de 8 del vespre a 12 de la nit, hi haurà talls de trànsit a la bossa d'estacionament de l'Escorxador, al Rial de Pau Costa, a la Riera Bisbe Pol, al Rial Sa Clavella, a la plaça de l'Església i als carrers Bisbe Català, Bareu, Santa Rita, Pas Sota Estudi, Església, Bon Aire i Andreu Guri. I amb motiu del concert de Sant Roc, de 8 del vespre a 4 de la matinada estaran tallats la Riera Parafita, l'antiga carretera B511 i el carrer Santa Clara. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera verda. I la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
12: Aquest Set Sant Roc, la festa es viu a Ràdio Arenys. El 16 d'agost, la vila s'omple de tradició, aigua, gresca i la millor mètrica radiofònica. Un any més, Ràdio Arenys desplega els micròfons al carrer per portar-te en directe l'ànima de la nostra festa major. Des de ben d'hora al matí, connecta't amb nosaltres i no et perdis ni un sol detall. El vot de vila. Viu l'emoció del moment més solemne i tradicional de la nostra història. El primer ruixat, acompanyant els massips. L'ambient a la riera. Entrevistes a peu de carrer, gresca, riures i els testimonis dels autèntics protagonistes de la festa. Vosaltres! I molta, molta música per no baixar el ritme del matí. Tant si estàs moll de cap a peus a la riera, com si ens escoltes des de la platja, des de la terrassa o des de casa, sent la festa com mai. Sintonitza el 91.2 de l'FM o connecta't en línia a radioarenys.cat. Sant Roc s'escolta a Ràdio Arenys.
13: Oh, yeah. Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
4: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: Nom.
7: Felicitat Gasa Nadal.
6: Dia d'entrada al camp de concentració.
7: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
6: Matrícula.
7: 39.297.
8: Estábamos en una cola y se presentan dos niños. Dos niños pequeñitos, no sé la edad que podrían tener, ¿eh? Eso me quedó tan clavado, ¿eh? Aquellos niños tenían de estatura, una estatura de 6 años, más o menos, ¿eh? Pero la cara la tenían de viejos, porque, vamos, vejez más marcada que la cara de aquellos niños, aquello es lo que a mí me quedó. Y iban a buscar sopa también, claro, como nosotros, estaban muertos de hambre. Y llevaban un pote de conserva vacío, de kilo, para llevar la sopa. Claro, a los chiquillos nadie les hizo hacer colas. Todo el mundo los deja pasar y entraron ellos a la cocina directamente. Yo, mira aquello, se me clavó de ver aquellos dos críos que yo me decía, bueno, ¿qué han hecho estos niños para estar aquí? Hay que ser inhumano, pero a un punto para mantener a aquellas criaturas en un campo tan horrible como el de Belzén, porque era un campo de exterminación. Y salir, siempre me parece que los veo salir de la cocina con el pote lleno de sopa, así. Lo contaban así, en el pecho y en las dos manos, que aquellos niños no veían, no tenían más ojos que para ver aquella sopa. Aquello, yo no sé, pero se te queda que no.
1: És la veu de la Felicitat Gasa Nadal, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. És el primer cop que la seva veu veu la llum i hem de donar les gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons de la Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. La Neus va recollir el testimoni de 50 dones espanyoles deportades al llibre de la resistència i la deportació.
9: Al camp de concentració de Ravensbrück hi van ser tancades 132.000 dones i infants. 92.000 no en van sortir amb vida. La Felicitat Gasa Nadal va ser una de les poques supervivents. Però com hi arriba a Ravensbrück? Quina és la seva història abans de ser deportada a aquest infern? Som la Pili García i l'Anna Gasol i en aquest podcast recuperem la biografia i escoltem per primer cop la veu de la Felicitat Gasa Nadal.

0: Capítol 1. Felicitat Gaza Nadal. L'antifeixista.
1: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gaza Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gaza Tocó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
2: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gaza, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps, perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
2: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
4: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
1: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
3: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França, la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, sabia que havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un vedell de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
1: El matrimoni es casa el 1928 i a finals del

0: manar construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de la imaginària popular en aquells anys.
1: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Drai, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
0: Un fet molt, molt significatiu que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta malaltia de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
1: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
2: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena Guerra Civil a Drai, on vivien.
3: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
4: ¡El más que pueblo!
3: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
1: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
0: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos, la Felicitat passa a França, com tants milers de catalans, de catalanes, espanyols, camí de l'exili, aprofitant d'espenta que les tropes franquistes feien, sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com últims reductes a favor de la República.
1: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista francès.
0: Cert és que tant la Felicitat com el Hermenegildo, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt militaven el PSUC. El PSUC es va crear tot just a començar la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França com la Felicitat apareix com a militant comunista i posteriorment la condició de militant comunista tant del PSUC com posteriorment del Partit Comunista Francès és evident amb la documentació que consulta.
1: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
0: La segona part de la història de la Felicitat, doncs ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba a l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940, l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París, simbòlicament, i la partició de França en dues parts, la part, diguem, que estava en mans dels alemanys i la part de la França que es deia lliure, dirigida pel mariscal Pétain. Tota la part, diguem, tocant a l'Atlàntic, va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est, en mans de Pétain, però Pétain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
1: El mariscal Pétain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota.

0: Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França lliure o França combatent. I des dels micròfons de la BBC, arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
1: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
0: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
2: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i ajuga la pell treballant per la resistència antifeixista.
3: Això provoca que moltes persones s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix De Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
0: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants, la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. Moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
2: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
3: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Com pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats i fins i tot alguna amb repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
0: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
3: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit i en concret amb el tema de la deportació. Des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
2: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar al memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
0: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
3: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè doncs, investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llau borda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és la, que una de les accions de futur de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany i també doncs, la part positiva, recuperació de les llibertats i d'oposició al franquisme.
0: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català, als Guillemets. De les nostres dones, de les 6 de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Cero Costa a l'Albagés.
2: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
0: El més important és posar-les en un primer pla, treure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
3: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no va néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert, i la família era una família doncs, pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs, donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'alguna manera doncs, contribuir al tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda, esto, pues, tens un tema doncs, puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs, van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
0: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
3: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a resistència als nazis.
2: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
3: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona propera a Bordeus. En concret, vivia en una població que es deia Castillon, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. I es va registrar com la seva professió de modista.
0: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
2: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
3: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava doncs, a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
2: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gassa Nadal.
3: I va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
2: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
0: La Míriam Roma, la historiadora autora de Les Sis de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castellón la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
3: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. En aquell 29 de desembre de 1943, la Felicitat doncs, va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge, que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
2: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
3: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser doncs, enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament, que era un fort militar, i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també de Llemotge. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
0: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és del de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
2: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadella. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
3: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
0: Els combois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
3: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
0: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gasa. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
4: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos esos cadáveres allá abajo también. Y no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, que si no íbamos, que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan ni comer, ¿qué más da? Total, cuando nos daban una taza de aquello que llamaban sobo, una taza, nada, para eso no vale la pena, que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y allí se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía, que ella tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera, y nadie quiso llevarlos, los cadáveres.
2: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres. I tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Ràdio Arenys.
12: Molt bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
12: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030. L'executiu diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament també de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
13: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
14: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
12: Per contra, des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
15: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
12: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat, Arnau Vidal.
16: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
12: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
17: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponint també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també a punts de la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
12: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
16: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada de l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
12: Sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
16: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
12: I Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
16: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera, i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
12: I en cultura, a Barcelona avui arrenquen les populars festes de Gràcia.
16: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Anclemente.
12: Esport, Joel Gomis. Continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
18: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
12: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet. Passen 4 minuts de les dues.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat l'ampliació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al 2030, tal com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
16: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
12: Les reaccions no s'han fet esperar. Els alcaldes d'Escó i de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Les seves reaccions les han recollit els nostres companys de 21 Ràdio, Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
20: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
14: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Ascó i per a Vandellòs, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
20: El calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 l'octubre del 2030, d'Ascó 2 l'octubre de 2032 i Vandellòs 2 el febrer de 2035.
1: L'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfic ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
13: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
1: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellòs 2 i Ascó 2, previst pel 2035, o la d'Ascó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis en Àrees Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
12: I Foment del Treball ha reclamat ja al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
16: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
12: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
15: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
12: I els ecologistes en acció afirmen que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
16: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
12: I parlant d'energia, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Pla Ter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% a la visió de la Selva. Paula Fernández.
21: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El pla Ter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
22: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
21: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
19: Notícies en xarxa.
12: 6 minuts ja en punt, 2:45 de la tarda. Us ho dèiem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Sinuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
16: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
12: Doncs a l'espera del que pugui passar, els bombers de la Garrotxa, per exemple, fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que tot i les ventades que van deixar amb molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem a hores d'ara. Olot FM, Roger Isern.
23: El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
24: Tampoc estem tan malament.
3: O sigui, el que són les obagues, de moment, les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp, aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna i que quan arribem allà, aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres quadrats, doncs ara ens cremi una o dues hectàrees.
23: No tots els boscos de la Garrotxa, evidentment, són iguals ni tampoc compten amb el mateix tipus d'arbres. De moment, i en el que portem d'estiu, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi destacable. Des del cos de bombers fan una crida a la importància de la prevenció i de cuidar l'espai natural per evitar mals majors.
12: Tot plegat en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
4: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
5: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
4: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que la l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
12: I la calor, el turisme o la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també en aquest cas a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
7: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat amb poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
24: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc, etc, suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
7: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, al setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
12: Sembla, doncs, que menys turistes a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector a Calella, per exemple, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple aquest agost. Ràdio Calella, Dolors Lirulli.
25: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igualar els resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sonia Hernández és la presidenta.
26: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, l'última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
25: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
12: Gairebé en punt, un quart de tres, i us ho destacaven també en titulars, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
0: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutó, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
2: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
0: Un cop la víctima s'agafa al salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
2: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
0: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
12: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
16: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
12: I molt pendents, un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
16: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
12: I atenció, Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, a Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
16: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera, amb autocar en parades intermèdies per cobrir el trajecte.
12: I Renfe programa des d'avui autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
16: Segons ha informat la companyia en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren i ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
12: Coses, 12 minuts i 2:45. Una enquesta sobre seguretat, civisme i presència policial efectuada per la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa ha fet palès els principals malestars de la ciutadania del municipi. Canal T, Martí Carot.
6: La Federació de Veïns ha recollit 1.600 respostes i prop de 700 comentaris i ha detectat que el malestar ciutadà està més relacionat amb l'incivisme quotidià que amb la inseguretat. Els robatoris i les baralles també preocupen, però els veïns assenyalen sobretot aquelles conductes que afecten el dia a dia i la convivència als carrers. Tula Llorac és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa.
8: Si mirem civisme versus seguretat, els resultats denoten que la major insatisfacció està envers l'incivisme, que no pas cap a la seguretat directa. A la gent li preocupen els robatoris i les baralles, sí, evidentment li preocupen, però el que realment desgasta el dia a dia dels veïns són els sorolls, la brutícia, la falta de respecte per l'espai públic i l'ús dels patinets, que és un comentari molt generalitzat. L'incivisme quotidià és el principal fons de malestar al barri.
6: Pel que fa a la percepció sobre la policia, els ciutadans valoren prou bé la resposta policial quan intervenen, però reclamen més presència als carrers, patrullatge a peu i una policia de barri que actuï de manera preventiva. Les conclusions de l'enquesta ja s'han traslladat a una reunió amb l'Ajuntament, delegació del govern i cossos policials i s'ha acordat que la prioritat d'actuació serà el centre i el nucli històric.
12: I moment ara per la cultura. Per l'inici, aquest mateix divendres, aquesta tarda, de les Festes de Gràcia.
16: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
9: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, anem... Ara, avui a l'últim dia, anem una
10: una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
11: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
16: El pregoner de les festes serà el periodista Vicenç San Clemente.
12: Pregó aquesta tarda a partir de les 7 i la seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa major, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia.
16: Amb els carrers ja preparats per a la celebració, els serveis d'emergència han intensificat les tasques de prevenció al barri.
12: És una crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
14: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
13: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
12: I més festes majors a Badalona, tot a punt per a l'inici de la festa major d'estiu, que arrenca aquesta tarda amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per a tots els gustos. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
17: Els actes comencen avui a les 8 del vespre amb la tronada a la plaça de la Vila, el Ballaplaça i la Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert a la Rambla. Després de la mitjanit, el DJ Pepe Reis continuarà la festa. Els actes d'avui a la plaça de la Vila, però, no comptaran amb pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. S'iniciaran aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 12 del migdia amb un vermut musical i un dinar. Tot i això, les novetats principals són la baixada d'andròmines flotants i el torneig popular de Tacatà, que es faran alhora diumenge a partir de les 4 de la tarda. La primera serà una cursa contrarrellotge on els participants competiran per tal de completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes.
12: I arribarem als esports amb dues propostes musicals.
18: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen a tanto, si floten en pau.
12: Per començar, els 31 FAM actuen avui al Festival de Cap Roig.
18: Són les 7 i se'ns fa tard, és amb tu estarem bé, tothom de festa que em vella gent lac.
16: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
20: Por tantas mamas.
12: I Rigoberta Bandini farà parada, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.
16: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
12: Bandini, arribem als esports. Esports, 7 minuts i 2 quarts de 3, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí.
27: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera a Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
28: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
27: Un Barça que no debutarà a la Lliga fins diumenge vinent, 23 d'agost, al camp de l'Elx, però aquest cap de setmana arrenca la primera divisió amb l'Espanyol, enfrontant-se al Llevant diumenge a les 7 de la tarda. Els de Manolo González volen iniciar el curs amb una victòria a l'RCD Stadium, on l'any passat van tenir una mitjana de 28.699 espectadors per partit, unes xifres que van situar els pericos en novena posició de la classificació d'assistència. Més amunt hi trobem el Barça 5è, 45.990 espectadors per partit, tot i jugar els dos primers duels al Johan Cruyff i amb un Camp Nou sense el 100% d'aforament disponible. En penúltima posició hi trobem el Girona amb 11.957 espectadors per duel. Precisament els gironins inicien la segona divisió aquest diumenge contra el Leganés, mentre que el Sabadell ho farà dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats esperen fer de la nova Creu Alta un fortí per assolir la permanència a la categoria de plata. L'any passat van tenir una mitjana d'assistència de 5.809 espectadors a la Primera Federació, una xifra que volen superar. I pel que fa als amistosos, ahir el Nàstic va perdre el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2. Laia Tian, Tarragona Ràdio.
1: El Nàstic va perdre el domini del partit després del gol visitant a la primera meitat. A la represa, amb el 0 al marcador, l'equip va anar més i va capgirar el resultat. Finalment, pocs minuts després, el conjunt aragonès va empatar el marcador i als penals el Huesca es va emportar el partit. Xisco Campos, entrenador del Nàstic, es mostra satisfet amb la resposta del seu equip davant un rival de nivell.
3: Crec que s'ha vist un equip valent, incòmode, i tant en pilota com a nivell de recuperar camp rival hem estat bé.
1: El pròxim test serà dissabte a València a partir de les 8 del vespre contra el Mestalla de la Segona Federació.
27: I acabem amb un darrer apunt, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més. A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'EM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
12: Gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:45 de la tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: La xarxa de comunicació local.
19: Una cigarreta.
20: Ràdio Arenys.
21: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
22: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
23: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
22: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
20: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: Ràdio Arenys.
3: Ja són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almarat fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Escó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
5: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almarat és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
6: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
3: Per contra, des de Sumar i els comuns, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
7: En lloc suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
3: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
8: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
3: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
9: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponint també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts a la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
3: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
8: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada en l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
3: El sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
8: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
3: Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
8: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
3: Cultura a Barcelona arrenquen aquesta tarda les festes de Gràcia.
8: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Sant Clemente.
3: Esports, Joel Gomis, continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
0: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia a poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
3: El control de sol, nostre company Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almarat fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
8: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
3: Doncs en el capítol de reaccions, els alcaldes d'Escó i Vandellós ja s'han posicionat i celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Són dos cròniques dels nostres companys de 21 Ràdio, la Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
2: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
6: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
2: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
10: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
5: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és una efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè

0: que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: I Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
2: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
1: I parlant d'energia, en aquest cas de renovables, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Plàter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% de la visió de la Selva. Paula Fernández.
3: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Plàter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
4: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
3: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Plàter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
5: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. Més coses, us ho diem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis. En un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
2: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
1: Doncs tot plegat, com dèiem, en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, han notat, diuen, una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
6: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
7: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
6: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
1: I la calor, la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
8: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat en poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
9: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc etc. Suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
8: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
1: 3 minuts i en punt, 3:15 de la tarda, i a la Garrotxa Santa Pau impulsa noves activitats turístiques per conèixer la vila medieval a partir d'un joc de pistes. Olot FM, Natàlia Moreno.
10: L'Oficina de Turisme de Santa Pau ha posat en marxa aquest estiu dues noves activitats familiars. Una aposta per atraure famílies interessades a descobrir el patrimoni, la història i la cultura de Santa Pau i de la comarca, però fent-ho d'una manera...

0: més participativa i adaptada als més petits. Sandra Picard, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Pau, explica que l'objectiu és oferir a les famílies una manera diferent de conèixer la vila.
1: Aquest estiu hem creat dues activitats noves des de l'oficina de turisme. Una activitat que és un joc de pistes per conèixer la vila medieval de Santa Pau i després també hem creat un geocaching per conèixer diferents punts del municipi de Santa Pau.
0: Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del Petit Quadern d'en Pau, un joc de pistes guiat en què els participants es converteixen en petits exploradors i han d'ajudar en Pau a recuperar els seus records mentre resolen diferents enigmes. L'altra proposta és el geocaching, que, a diferència del joc de pistes, és lliure i gratuït.
1: El geocaching sí que és una activitat que s'ha de fer de manera autoguiada, per tant es pot fer quan es vulgui. El que han de fer és bàsicament descarregar-se una aplicació que és gratuïta i poden fer l'activitat doncs, quan els hi vagi bé, vaja. Sí, sí. I el joc de pistes guiat sí que el fem doncs, aquests dimarts del mes d'agost i el primer dimarts de setembre.
0: Aquestes dues propostes se sumen a les activitats que l'oficina de turisme ja ofereix durant tot l'any per descobrir el poble d'una manera diferent, com la motxilla de la Blanca o l'Escape Santa Pau, a més de les visites guiades habituals dels dissabtes.
2: Més turistes doncs sembla a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions dels sectors, i més no a Calella, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple. Ràdio Calella, Dolors Lierui.
3: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igual als resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
4: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
3: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
2: Gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i encara parlant de turisme, viatjar sol pot ser una bona opció per a qui pateix soledat no volguda, segons els experts. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
5: Moltes persones esperen amb ganes que arribin les vacances i a alguns els passa tot el contrari, segons la psicòloga Mercè Moran.
6: Quan surten del seu dia a dia, de la seva rutina, es troba que se sent sol, amb que els altres no estan sols, amb que els altres tenen amics, família, coses a fer, viatges...
5: És la tan temible soledat no desitjada. I l'ansietat s'agreuja quan augmenta el temps lliure.
6: Que mirin de construir unes vacances, uns dies que estiguin una mica planificades, a on pots anar, amb qui pots estar, encara que sigui una estona, no? I centrar-se molt en les possibilitats.
5: De possibilitats n'hi ha algunes al mercat. Les agències de viatges, per exemple, ofereixen tot un seguit de propostes. Ens ho explica Pura Vallverdú, de AIG Viatges.
7: Allà es poden afegir més persones i llavors doncs, es troben ja en un grupet.
5: Una manera de viatjar sol, però en grup.
2: I us ho dèiem en titulars també. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
9: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
8: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
9: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
8: A Catalunya, aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i tres embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
2: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
10: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses supera ja la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
2: I molt pendents un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i també militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
10: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
2: I Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
10: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
2: Més coses, ens situem ara a Mataró, on les obres de millora al clavegueram al camí del mig han posat al descobert un tram de la Via Augusta de 2.000 anys d'història. Mataró Ràdio, Judit Vallès.
11: El tram localitzat conserva dos murs de grans blocs de granit que delimitaven la calçada per la banda de mar i de muntanya. Un dels elements més singulars són les marques de les roderes dels carros visibles sobre el paviment a conseqüència del seu ús continuat. Les troballes han estat tapades i preservades. La regidora de Cultura de Mataró, Heidi Pérez, explica què passarà ara amb aquestes restes.
12: Aquestes troballes el que s'ha fet és recollir tota la... o sigui, documentar-les de la manera que des de la Generalitat ens han dit que s'havia de portar a terme. Passaran a estudi a les mostres que s'han recollit. Realment no s'han trobat restes que siguin museïtzables ni que tinguin un valor artístic determinat. Senzillament, la importància és precisament confirmar que efectivament, tal i com ja passa a Vilassar, que hi havia un tros de Via Augusta que passava per allà, que es va descobrir abans que a Mataró, doncs a Mataró també hi passava.
11: Ara el camí del mig ja torna a estar reobert al trànsit després d'acabar les obres que s'han allargat un any, quan inicialment estaven previstes per 6 mesos.
2: 10 minuts i arribem a les 3 i l'artista Lili Brick pinta un mural per commemorar els 50 anys de l'Associació Talma de Juneda. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
13: Aquest 2026 és l'any de celebració a 5 dècades de treball comunitari d'una associació molt important per la societat de la demarcació de Lleida com és Talma. Una fita molt important que es mereix una celebració a l'alçada. Durant l'any han estat fent diverses activitats i aquesta de molt visual, perquè no hi ha millor manera per transmetre els valors de l'entitat a través de l'art. Parlem de la diversitat de col·lectius, la inclusió social i comunitària i el vincle de Talma amb les Garrigues. Tot plegat amb un artista de luxe que també juga a casa. En parla la mateixa Lili Brick.
14: Veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
13: El mural s'inaugurarà el 19 d'aquest mes i el dia 26 de setembre Talma ha programat una gran festa.
2: I moment ara per la cultura. I per l'inici, aquest divendres mateix, aquesta mateixa tarda, de les festes de Gràcia a Barcelona.
10: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
15: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, avui a l'últim dia anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
16: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
2: La seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia. Marc Pijuan, bon dia.
17: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
18: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
17: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
19: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto.
2: Arribarem als esports amb música. Per començar, els 31 Fam actuen avui al Festival de Cap Roig.
10: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
2: I Rigoberta Bandini farà parada a Sant Feliu de Guíxols.
10: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
2: Sis minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment pels esports, que ens porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí de futbol.
20: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta a l'última hora el company Jordi Cervantes.
21: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
20: A la segona federació, el Reus ha incorporat el davanter sub-23 Alia Càmara, que podria debutar en l'amistós que jugaran els rojinegres contra l'Atlètic Saguntí avui a 7:45 del vespre. Sandra Simón, la nova ràdio de Reus.
22: El club ha fet oficial la incorporació d'Alia Càmara, un davanter guineà de 21 anys que arriba per aportar potència i gol al projecte de segona federació. Càmara arriba com a agent lliure procedent de l'Atlètic Lleida, on la temporada passada ja va competir a la quarta categoria del futbol estatal, disputant 27 partits i anotant 3 gols. Aquesta tarda, a 7:45, el Reus Futbol Club Redis disputa el seu primer partit de pretemporada a l'estadi municipal contra l'Atlético Saguntino, oferint als seguidors la primera oportunitat de veure en directe l'evolució del bloc roig i negre abans de l'inici de la Lliga.
20: En vol el Barça viatja cap a Alemanya, on aquest cap de setmana disputarà la Premier Cup, un torneig amistós que l'enfrontarà al Norton Lingen en les semifinals i, en funció de si guanya o si perd, jugarà contra el Fuchsia de Berlín o el PSG. Escoltem el capità blaugrana, Timothy Enguessant.
23: Vamos a también preparar la temporada, rodear un poco las jugadas y sé que los otros equipos, perdón, ya han empezado antes, pero no pasa nada. Nosotros, a lo nuestro, tenemos que volver a jugar bien y estar bien.
20: La catalana Jael Bestué va acabar en setena posició en la final dels 200 metres de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, una posició que ja va aconseguir a Roma l'any 2024. I acabem amb un darrer apunt en futbol, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
2: Doncs gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, molt bona tarda i una excel·lent cap de setmana.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Ràdio Arenys.
0: Finques Blaumar.
1: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
0: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
1: 93 792 0440.
0: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
1: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
4: 93 792 53 44.
6: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
25: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A Austràlia hi ha un riu que brilla en la foscor. El riu Mosquito, a Tasmània, és llar d'un fenomen natural anomenat bioluminescència, causat per milions de petits organismes coneguts com a dinoflagel·lats. Aquesta brillantor passa perquè els dinoflagel·lats produeixen un enzim anomenat luciferasa, que reacciona amb l'oxigen generant llum com a mecanisme de defensa o comunicació. El fenomen és més visible en nits sense lluna i en aigües càlides, cosa que el fa especialment notable a l'estiu. Fotògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.

0: Vinga, tenim el cor content, perquè ja és divendres!
1: Visca, visca! Visca, Carnestoltes, també s'ha acabat.
0: I acabat.
1: I acabat.
0: I acabat. I ara
1: escolta,
0: quan és,
1: Déu-n'hi-do, quin de quant de fum que hi havia.
0: La fumera.
1: Eh? La fumera, Mar Sánchez, deia aquell foc, aquell sucarrim.
0: Sí. De la sardinada.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: L'enterrament de la sardina. Home. I ara comencem la quaresma.
1: Exacte, comencem la quaresma.
0: Que ets de quaresma, Mar?
1: És que tenim l'altra Mar.
0: Seguim amb la Mar, ens encanta tenir gent a l'estudi. Que ets molt, que ets devota, religiosa, i seguiràs el que diu la quaresma fins a Setmana Santa.
2: M'encanta el peix i el salmó, però jo crec una mica de carn entrarà.
0: Ai, ai, ai, és una pecadora!
1: Molt malament, molt malament, molt malament.
0: Sí, els divendres no es pot menjar carn, no?
1: Exacte.
0: És això, no?
1: No,
0: és a dir,
1: no,
0: que avui,
1: no.
0: Avui res de menjar carn, eh?
1: No, s'ha acabat la carn, hòstia!
0: Res d'hamburgueses, res de bistecs...
1: Exacte.
0: Res, avui tot, tot verd.
1: Tot verd! Com el Capitán Siam. Te recordes del Capitán Siam?
0: El Capitán Siam, sí.
1: La Mar no, la perquè
2: Mar
1: és d'una altra època.
2: Però... és això.
1: Clar, però... en l'aniversari de TV3 va sortir, eh?
0: Oh, ja deu ser gran, el Capitán Siam.
1: Bueno, encara està viu. Escolta'm.
0: A veure com està... Però hi ha fotos del Capitán Siam, encara.
1: No ho sé,
0: com està.
1: A veure, Mar,
0: a veure, Capitán Siam. Ensenyem-li la Mar, qui era el Capitán Siam.
2: Jo no sé
0: Siam.
2: Què és això.
1: El Capitán Siam era un senyor que lluitava...
0: El Capitán Siam lluitava!
1: Contra el canvi climàtic.
2: Que pensava que era un dibuix.
0: No, era un
1: senyor, home, sisplau. Era com el Tomàtic, com el Petifax, com l'Anet, com el Petri...
0: Ui, ara què surt aquí? No sé què surt.
1: Ai.
0: El Capitán Siam. Els
2: Veus?
0: Petits canvis són poderosos.
2: Ah, que
1: això
2: maco.
1: Era el que deia sempre.
0: Sí, i això, res, defensant la natura, l'ecologisme, contra el canvi climàtic, i sí, ens ensenyava, ens donava lliçons, no?
1: Sí, exacte, igual que protegir. La Paquita de perruqueria.
0: De perruqueria, exacte. Un petitet de quaresma.
1: Gràcies, Paquita, gràcies, carinyo.
0: Oh, mira, el 3CAT tenen els capítols del Capitán Siam.
1: Ai, què dius ara?
0: Sí, mira.
2: De quin any és això?
0: Ui, del 90 i algo.
1: Sí.
0: Mira, a Pira les... Paquita, un moment, que expliquem el que feia el Capitán Siam.
1: És que la Paquita ja saps que és
0: les
1: molt
0: puntes,
1: seva.
0: Les puntes, mare de Déu, aquests ordinadors, aquestes teles. Apila les piles.
2: Ah,
1: veus, home.
0: I no us mengeu la gespa, no sé què vol dir això.
1: Bueno.
0: Jo, robot, dues cames millor que quatre rodes.
1: Mira.
0: Això sempre.
1: Prou, Paquita, ja! Llavors,
0: un jai no llençar, un riu no és una banyera...
1: Ara, ja.
0: Bueno,
1: gràcies, gràcies.
0: Animals exòtics no, gràcies. El profe de naturals.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Uns michelins difícils... Difícils de trens, eh?
1: Ai,
0: res.
1: Ai, Déu, sisplau.
0: Mare de Déu. Ah, tampoc hi ha tants capítols, el Capitán Siam.
1: No, eren poquets. Igual que les teresines. Les teresines, ens pensàvem que hi havia molts capítols, i n'hi ha 8 o 10, com a molt,
0: no
1: de teresines.
0: No pot ser tants pocs capítols que hi havia de les teresines.
1: Molt pocs capítols de les teresines.
0: A veure, capítols teresines.
1: Amb el que a mi m'agradaven.
0: Teresines.
1: Jo sóc teresina.
0: Teresines S.
1: I ho seré sempre.
0: A veure, teresines S.
1: Hi havia com uns 8 o 10.
0: Ai!
1: M'ha sortit
0: directament el primer. Festa Major.
1: Ma, i tant, doncs no. N'hi havia pocs.
0: Està a Netflix!
2: Què dius?
1: Sí, clar que està a Netflix. I Plats Bruts també. I
0: en
1: Nitidia.
2: No
1: estan posant moltes coses de TV3.
0: M'estàs dient que a Netflix hi ha les teresines?
1: I Plats Bruts. T'ho dic jo, que estan comprant coses
0: però escolta,
1: de TV3.
0: Però està molt amagat, això ho has de buscar molt.
2: Jo això no ho he
1: però,
2: vist mai.
1: Perquè vosaltres no sou de Netflix, però jo sí que
0: sí
1: sóc de Netflix.
0: Netflix però
1: no, no,
0: però
1: no.
0: Joan Bosch, quan entres a Netflix no et trobes allò.
2: No.
0: Propostes, suggerimientos, lo popular.
1: Perquè ja fa
0: això
1: un
0: no
1: any
0: surt...
1: que està... Noies, que vosaltres sembla mentida que sembla que hagueu nascut ahir.
0: Però no sabia.
2: Però això no m'ha sortit ni
0: no
2: ara ni fa un any.
1: No, doncs sí que surt, ja us
0: Plato
1: ho dic jo.
0: Sucio.
1: Sí,
2: oh, no.
1: Però està en català també. Està Bola de Drac.
0: Plato també. Sucios.
1: Clar, però està en català també. Està en Itidia. També.
2: També està?
1: No, què sé, no
0: mira,
1: sé.
0: Clar, quin surt els Bridgerton, Stranger
2: claro.
0: Things,
2: clar.
0: La Reina del Flow.
2: A mi em recomanen això,
0: clar,
2: no.
0: I no em surt les tresines.
1: Doncs sí, qui són? Que ho sapigueu.
0: Tres hermanas jubiladas de un barrio de Barcelona derrochan ingenio en sus artesanías para salir adelante en una economía de grandes cambios, pero siempre con su carisma innato.
1: Prou, noia, s'ha acabat. Campana i s'acabó. Hem de continuar perquè, si no, se'ns acaba el
0: escolta,
1: temps.
0: Escolta, és més important les tresines que la presa,
1: però ja n'hem
0: eh?
1: Parlat prou, de les
0: va,
1: tresines.
0: Anem, doncs.
1: Vinga, va, comencem. Vinga, anem a la revista Hola. The ambassador's receptions are noted in society for their host's exquisite taste that captivates his guests. Monsieur, with these rochers, you're really spoiling us.

0: delicious. Això amb el Ferrero Rocher.
1: Sí. T'agrada, eh? Mar Sánchez.
2: És molt músic, és molt pija.
1: Perquè la Mar Vico, no sé si sap què són els Ferrero Rocher.
2: Home, sí.
3: Jo sé el bombó.
1: Bueno, doncs això.
2: Però
1: clar, sí, però clar, a veure, Mar, que el temps passa molt ràpid.
2: Què penses, xata? Són eterns.
3: Igual que la Caja Roja de Nestlé.
1: Bueno, això sí,
2: Hi ha coses que traspassen el temps.
1: Sí, però ella, el que no sap és que la Isabel Preiser va ser una de les persones que va triomfar amb els Ferrero Rocher, que feien un anunci amb uns... nois molt guapos, que eren uns cambrers, que anaven repartint els ferreros per una festa molt, molt important. Sí. Sí o no?
2: I anaven amb una safata de ferreros a casa de la Preiser.
3: I sonava això. Sí.
1: Ah. Exacte, aquesta cançó tan maca.
2: Vinga.
1: Aquesta és una mica tonejada, jo t'ho dic. Doncs a veure, anem a la revista Hola, i és que concedeix un enorme protagonisme, com ha de ser, a la gran Isabel Preiser.
2: Un altre... Clinc-clinc.
1: Personatge de capçalera.
2: Què li passa a la Preiser?
1: Amb un gran primer pla sobre el titular Me duele enormemente que Julio esté sufriendo por una infamia que provoca daños irreparables.
2: Txan, txan.
1: No m'estranya, pobre Julio. La reina de corazones defensa el pare dels seus tres fills grans en una entrevista concedida en exclusiva amb motiu del seu aniversari. Marc Sánchez, quants anys fa? Busca. No ho diu aquí, noia. Que està recolzada amb el seu retrato d'ella, doncs, fent... 8 personalitats espanyoles.
2: 75 anys.
1: Res, està com sempre.
3: Déu n'hi do, ni ho sembla, eh?
1: Home, perdona, és la Preiser.
2: És que el bisturí...
3: Sí, sí, una bona mà.
1: Perdona, eh?
2: Mare de si sembla que tingui 40 ja. Mira aquesta foto.
1: Guapa! Mira que és guapa, la Preiser, de veritat, eh? És que era una de les meves sex symbols. A veure, Mar, escolta'm. Cadascú té els seus gustos,
3: clar,
1: no?
3: Clar que sí.
1: Doncs vinga. A veure.
2: No faré cap comentari. Seguim.
1: Millor. Doncs vinga, continuem. Carolina Cerezuela posa per a la revista en companyia de la seva filla gran, Carla Moyà.
2: Ah.
1: Recordem que és la parella del Carlos Moyà.
2: Ah, sí, del tenista. Sí,
1: exacte.
2: Sí.
1: I després, Doña Sofia, que recolza la seva neta Irene Urdangarín, recordant doncs a la malauradament desapareguda Irene de Grècia.
2: Però encara estem tirant
1: encara
2: de la mort de la
1: estem
2: germana.
1: Estem de dol, Marc Sánchez. La...
3: Sí,
1: però ara
3: aquí,
1: no. Però ara veureu, a la següent revista, com ja s'està animant.
2: Doncs anem-hi, va.
3: Mira, que bé.
1: Vinga, va, anem a la revista. Vinga, va, Marc, quina és la següent? La setmana.
2: La setmana, va.
1: Vinga, va.

0: A veure...
1: A veure, Marc Sánchez, que ara s'entera que poso aquesta cançó perquè a la portada diu, en plan, The Friends... De la reina Sofia i poso la sintonia de Friends.
0: Està trista i a la setmana està
1: alegre. Mira-la, escolta, mira-la que contenta està la portada.
0: Amb les amigues, amb la Cuchipandi, que
2: veus, elles de compres.
1: Doncs la revista Setmana ha captat a doña Sofia en un plan d'amigues, la mare del rei Felip, sisè, doncs va sortir a sopar amb l'Anna Botín i la Paloma Oixia, dos amigues íntimes, de la qual, doncs, bueno, vam intentar recuperar una mica durant una estona el somriure de la reina Sofia per unes
0: amigues.
1: Hores.
0: Però clar, aquí no queden les amigues clar, per sopar. Clar que sí, de tant en tant has de fer escapades amb les amigues, clar. I quina és la corona que es porta ara de moda?
1: Exacte.
0: Quin és el collar de diamants que més es porta?
1: Exacte.
0: No, aquestes coses deuen esperar.
1: Quina és la roba interior de moda dins la reialesa?
0: Exacte,
1: també.
0: Clar, no. És que coses clar. De royals, clar.
1: Clar, a veure, és així.
0: Aquestes converses.
1: Coses de Bridgerton.
0: Sí, sí.
1: És veritat. Segur que parlen de Bridgertons.
0: Ah, potser la miren, els Bridgertons.
1: Ja t'ho dic jo, que segur que la miren. Home.
0: Escolta.
1: Què?
0: Tu fa unes quantes setmanes que havies de fer una cosa.
1: Però és que no he tingut temps, Marc Sánchez. Tot, ja saps que se'ns complica aquí a la ràdio i m'ha estat molt liat.
0: Bueno, continua. Si som febrer. Si el juny, quan acabem la temporada, encara no ho has fet, em rumiaré la temporada que ve, sigui
1: vale,
0: jo.
1: Vale, vale, vale. Tu mateixa.
0: Vale.
1: Tu mateixa. Amb el que em va costar l'ascens de contracte. Bueno. Tu saps que vaig lluitar molt perquè ens pugessin el sou.
0: A veure,
1: Marc Sánchez.
0: Ahí lo dejo.
1: El contracte, que el tenim blindat ja.
0: Sí, clar, uix. Sí, i la reina Sofia i després nosaltres a nivell de salaris.
1: Ni més ni menys. Bueno, després veiem el seu marit, el rei Juan Carlos, en una cadira de rodes, però somrient i de bon humor. Tenim aquí, doncs, feliç i content com un gínjol.
0: Perquè ha tingut... Per què va amb cadira de rodes?
1: Perquè es pensaven que estava mort i al final va sortir...
0: No estava muerto.
1: Estava de parranda. Sí, sí, al Carlos Herrera li va anar a fer una entrevista.
0: Oh, my God.
1: Home, a veure, aquí no podia fer-li una entrevista. Ell, el Carlos Herrera.
0: Ai, en fi.
1: Va anar allà a Abu Dhabi expressament, allà a fer-li una entrevista.
0: Val, d'acord.
1: Bueno.
0: Què més?
1: Després, la princesa Marie de Dinamarca, que rep a la revista en el seu palau de Copenhague.
0: Perdona,
1: poca broma,
0: Carai.
1: I per últim, les primeres imatges juntament de Cayetano Junts, de Cayetano Rivera i Tamara Gorro.
0: Per tant, es va confirmar en aquesta relació sorpresa.
1: Exacte, això sembla.
2: Pillant primer a Dubai, ara tal...
0: Sí. Tamara Gorro, que va amb un gorro.
1: Exacte, va amb un gorro, Mar, exacte. Què et sembla? És que avui estem fins, eh?
0: És el carnaval.
1: És el carnaval que ens torna una mica locos.
0: Sí.
1: Va, bueno, seguim. Continuem i anem amb una altra revista. Quina és, Mar, la següent?
0: La 10 minuts.
1: Vinga, va.

0: És que en Joan Bas la vol escoltar tota.
1: Home, per favor,
0: a veure,
1: sisplau.
0: De petons va la cosa, no?
1: Sí, de petonets. Escolta'm, tot i que la foto no ha quedat gaire bé, eh?
2: No, no, no. Sembla ia.
1: Sí.
0: Sí.
1: I a més que s'assembla molt a la infanta Cristina.
0: Sí, ha buscat
1: una
0: fotocòpia.
1: Se l'ha buscat igual, el banyac, sí, sí, sí, sisplau, sí. Carinyo. Bueno, 10 minuts es centra en la relació entre Iñaki Urdangarín i Ainhoa Armentia, l'exmarit de la infanta Cristina. Desmenteix que la parella estigui passant una crisi i així el veiem confessant-li carinyo. Aquí, doncs, amb arrumacos i petonets.
0: Molt bé, durant per tant, estan enamorats.
1: Durant el partit del seu fill, el Pablo. O sigui, que mentre feien el partit, ells dos allà fotent-se mà, saps?
0: Vaja, vaja.
1: És que
0: estan
1: de veritat.
0: Estan enamorats, és el que té la relació al principi.
1: Bueno, continuem. Tana Rivera, la filla de Francisco Rivera i Eugenia, sí? Martínez de Irujo, és feliç amb el seu nou nòvio, Álvaro.
0: Ah, molt bé.
2: Ai, quant d'amor, eh?
1: Bueno, se'n va una mica fosc.
0: Amor.
1: Una mica foscos es veuen, no?
0: No, bueno, no sé.
1: Sí.
0: És de nit. No sé.
1: Sí, però ella té una cara com... pobreta.
2: Està preocupada, no?
1: Sorpresa, no?
0: Està constipada, o que al·lèrgia.
1: Pobreta.
0: O... no sé.
1: Bueno.
0: I la part d'aquí, què hi ha?
1: I en el faldó, les fotos que demostren que Dora Postigo i Nicolás Martos...
0: qui són?
1: Estan junts.
0: Qui són?
1: A veure, Marc Sánchez. Podria ser, que tu i jo ja tenim una edat, que la Dora Postigo fos filla de Lauren Postigo. I
2: Dora Postigo.
1: La Nicolás Martos sigui fill de Rafael. Perquè recordem que la Martos és el cognom real de Rafael. Perquè, per exemple, hi ha un altre fill que també es diu Martos, que està en una discogràfica molt important, no diré quina, per no fer publicitat. Però bé, bueno...
0: no sé,
2: no
0: ja us ho dic.
2: Són,
0: no sabem qui
1: jo us
0: són.
1: Ho dic. Bueno, jo us ho dic. Podria ser, o sigui que...
2: ella és una actriu.
1: Podria ser
0: ella és
1: que fos filla de Lauren Postigo.
0: Ah, oh, però
1: ja
0: Lauren Postigo tenia fills.
1: Oh. No ho sé, Marc. Escolta'm.
0: És un misteri.
1: És un misteri, ja ho buscarem. Us buscarem millor.
0: Bé, no sabem qui són. A qui ens passa a vegades, que
1: sí,
0: parlem de gent i no sabem qui són.
1: Clar, és que és complicat.
0: Bé, vinga, seguim.
1: I seguim i acabarem el repàs de les revistes amb la revista d'aquí, la revista Lectures, amb un tema que espero que recordeu.

0: Ai, aquesta cançó.
1: Ai, aquesta cançó, quins records.
0: Aquells momentos.
1: El primer OT.
0: El primer OT.
1: OT 1, que la Mar segur que no recordarà, lògicament.
2: No, jo perquè... no el vaig veure. Mm.
1: I aquesta cançó, doncs, és mítica, eh? L'Escondidos.
0: Home.
1: Doncs a veure, atenció, Marc Sánchez. Lectures revela que Chenoa ha recuperat la relació amb el seu exmarit.
0: Yeah! Oh! Ens alegrem molt,
1: home,
0: que la Chenoa,
1: li tocava,
0: pobreta, que ja trobi la felicitat d'una vegada, pobreta.
1: I un bon meneo, clar que sí.
0: Clar,
1: home,
0: que
1: escolta,
0: sí,
1: que ho necessitava, sí o no, pobreta, sí, meva, que feia, sí, molt de temps que estava sola, dos
0: clar
1: veles.
0: Sí, molt bé, Chenoa.
1: Clar que sí, carinyo. Doncs, bueno, ha recuperat la relació amb el seu ex.
3: Digues, sols por amar, escura habitación.

0: atenció, ara ve el millor.
1: Mientras que hacemos el amor.
2: Ai, que macos.
0: Ai, que macos en aquells temps. Ai,
2: estaven enamorats.
0: Si jo us expliqués, la... més val que no us expliqui el que passava.
2: Oh.
0: Bueno, és que, clar, jo sóc molt friqui i sé coses de, clar, de dintre.
2: Doncs un dia fem especial Cotillos de Dentro.
0: Us portaré... Ai, sí. Vale, doncs us portaré una persona que ens ho explicarà.
2: Va.
0: Vale?
2: Vale.
0: Els intríngulis d'OT.
2: Vale.
0: I d'aquella època. Doncs mira, a veure, resulta que ha tornat amb el doctor Sánchez Encinas.
2: Ah, que era uròleg o què era?
0: Sí, algo així. Sí. I es van separar el novembre del 2023, però van tornar a coincidir l'abril de l'any passat amb motiu de l'aniversari del presentador Fran Blanco.
2: Ah.
0: I des de llavors s'han anat retrobant allò... M'entens? Un piquito por aquí, un piquito por allà...
2: Claro.
0: Més cosetes, i ja m'enteneu, no?
2: Sí, clar.
0: I, bueno, sembla ser que s'han reconciliat.
2: Molt bé.
0: I, atenció, anem amb un tema més trist, i és que el primer ex conegut de Chenoa, el David Bisbal, malauradament, acomiada el seu pare perquè fa poc, doncs, que ens ha deixat.
2: Mm.
0: Recordem que sortia amb un documental, patia Alzheimer, entre altres coses, i malauradament, doncs, ens ha deixat fa poc. Era un boxejador molt conegut d'Almeria, perquè recordem que el Bisbal és d'Almeria, i, bueno, ha sigut un batxe d'orillo.
2: Pobres.
0: I des d'aquí, doncs, enviem ànims.
2: I tant.
0: I el primer, bueno, això, i després... Lolita torna al cinema,
2: sí?
0: I es tracta de la pel·lícula Mallorca Confidencial, que li ha tornat l'autoestima, segons explica.
2: Val.
0: I en el faldó, fabulós aspecte de Cindy Crawford als seus 60 anys.
2: Molt guapa.
0: Escolta,
2: molt
0: guapa. Té
2: 60 anys, ja, la Cindy Crawford.
0: Cindy Crawford, un mite eròtic, noies.
2: Sí, està, sí, pues sí. Està estupenda.
0: Us ho dic en sèrio, que en aquella
2: jo
0: època...
2: Jo vull arribar als 50 com la Chenoa i als 60 com la Cindy Crawford.
3: I als 70 com
0: ja
3: la
2: Preissler.
0: Com la Preissler, 75.
2: En sèrio, que està estupenda, la Cindy Crawford.
0: Està, escolta'm, està boníssima.
2: Ai, ai, senyor. Sí, carai, carai.
0: Vinga, va.
2: Vinga, tenim alguns breakings del així.
0: Sembla que sí, sembla que sí.

0: I anem pel primer breaking. Bueno, anem per... Tenim dos. Primer un i després l'altre. El primer breaking és del senyor Montoya. Ara en parlarem, Montoya. Del senyor Montoya. I després, el següent, una mica de moda. A Parlem de moda, de Sant Valentí i aquestes coses. Ah, que sempre agraden, als bueno, nostres oients. Vinga, comencem pel primer.
1: Montoya! Montoya!
2: Yo te amo!
1: Montoya, vuelve!
3: El dúo del dembow, bow, bow.
2: ¡Me han destrozado!

0: A veure, com han celebrat a Sant Valentí les nostres celebrities.
1: Mira, a veure, comencem per els looks de Victoria Beckham. Lucazos del Sant Valentí. La veiem aquí amb un vestit vermell, rojo passión.
0: Rojo passión.
1: Si us plau, que déu-n'hi-do, no, fa patxoca la noia.
0: No, és que té un tiparro.
1: Aquí té un tiparro, la noia.
2: Està
1: aquí,
2: guapíssima.
1: A les escales de la seva mansió.
0: De su mansión, claro, de Beverly Hills.
1: Aquí ensenyant coixeta.
0: Sí, en
1: sí. També, doncs, els seus ditets, els peus. Que, escolta'm...
0: Sí, són talons...
1: Perdona.
0: És molt, com molt d'estiu. No?
1: I pintades ungles de blanc, noies,
0: de blanc.
1: Així de conjunt. Home. Després també tenim...
0: Aquí.
1: Mira, la Bella Hadid, és una model, un professional, molt guapa, també. Aquí.
0: Totes de vermell.
1: Totes de vermell,
0: ja,
1: la veiem aquí sentada. Després la Rihanna...
0: La Rihanna,
1: que, escolta, també va de vermell. Amb
0: tot
1: aquest
0: és de vermell.
1: Abric, sí, amb aquest abric negre, també guapíssima.
0: Sí.
1: Amb aquestes faldilles, que li arriben gairebé fins a baix de tot. I aquestes sabatetes, també,
0: ai,
1: de punta.
0: Ai, espera, sí.
1: I després també tenim a Sofia Vergara.
0: Anava a dir a Sofia Vergara i la Karol G, no?
1: I la Karol G.
0: No, de vermell.
1: Que anava... No, aquestes no, eh?
2: Perquè són Valentín d'amigues.
1: Anaven de negres. I la Dua Lipa.
0: La Dua Lipa.
1: Escolta, aquí ensenyant una miqueta de pit i cuixa.
0: Però bueno, ella que també té un tipasso,
1: bueno,
0: pot ensenyar el que ho vulgui.
1: Ella pot ensenyar el que li dongui la gana, perquè és guapíssima,
0: I
1: canta
0: es,
1: molt
0: es
1: bé.
0: I es casa ara també, no?
1: I es casa molt aviat. Acompanyat per el seu promès Callum Turner. El preestreno de la seva última pel·lícula.
0: El preestreno. Oh?
1: Rosebush Pruning. Escolta'm.
0: Ella canta o ella surt?
1: No, acompanya el xicot.
0: Ah, el xicot és actor.
1: Sí, clar.
0: I quin actor de què? Vull dir, quines pel·lis ha fet o què ha fet?
1: A veure, Marc, no em demanis més. Escolta'm. Bueno. Ho hem de deixar aquí, noies, perquè ja sabeu que aquí el temps vola.
0: Sí, sí.
1: Gràcies per escoltar-nos. Gràcies a les Mars per acompanyar-nos una setmana més. I res, que sigueu molt feliços.
0: I no mengeu carn.
1: Exacte, si us plau, eh?
0: Mengeu anissos.
1: Puros i castos. Vinga, adéu-siau.
3: Adéu.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor, un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la PIM Lilian Miró i en Josep Maria Asensio i el control tècnic en Joan Bosch.

Hi havia una vegada un home que en morir es va adonar que se li acostava Déu i que duia una maleta amb ell. Déu li va dir, bé, és hora de marxar. L'home, tot preocupat i sorprès, li va dir, ja, tan aviat? Tenia molts plans per fer encara. Ho sento, li va dir Déu, però és el moment de la teva marxa. Què portes a la maleta? Li va preguntar l'home a Déu. I Déu li va respondre, les teves pertenences. Les meves pertenences? Va dir l'home amb veu alta i novament sorprès. Portes els meus diners, roba i joies? Això que dius mai et va pertànyer, eren de la terra. Portes els meus records? Li va preguntar l'home a Déu. Els teus records mai et van pertànyer, eren del temps. Portes els meus familiars i amics? Em sap greu, però ells mai et van pertànyer, eren del camí. Portes la meva esposa i fills? No, tampoc els porto a la maleta perquè ells mai et van pertànyer, eren del teu cor. Portes, doncs, el meu cos? Tampoc, perquè el teu cos mai et va pertànyer, era de la pols. Llavors portes la meva ànima? No, la teva ànima és meva. I en aquest moment, ple de por i una mica de ràbia, l'home li va prendre la maleta a Déu i quan la va obrir, va veure que era buida. Amb llàgrimes de desesperança en els seus ulls, l'home li va dir a Déu, mai vaig tenir res? Així és, li va respondre Déu. Cada un dels moments que vas viure van ser només teus. La vida només és un moment teu.

Per no estimar-te, de Martí Pol. Per no estimar-te, estimaré la veu d'allò que em diu tot el que tu no goses. Per no marcir-les, estimant-ne més el perfum de les roses. Per no estimar-te, oblidaré el neguit i em faré una cançó amb l'alegria i una cançó per dir-la cada dia i cada nit, com diu una rara lletania. Per no estimar-te, t'he estimat molt més. I ara dins meu, tot és la teva crida. Ni inquietud ni plany. Tu només, meravellosament empresida.

qui ens va deixar a la vora d'una mar en sabia de la remor blanca, de la maror i la pau, del vestit més blau del planeta. Qui ens va deixar a la sorra, vaixell i veles, en sabia dels vents lliures de timons i direccions per arribar a bon port. Tanmateix, només ens resta perdre pors, saltar ponts amb la força d'un onatge

Economia i emocions, de Josep Torrents i Missé. Les emocions són la brújula que guia el comportament dels éssers humans. Se'n deriven els sentiments i també la presa de decisions, entre elles les econòmiques, ja que venen aquestes predefinides des de l'inconscient, amb una càrrega emocional molt alta, incloent, per exemple, l'esforç que suposa estalviar, les nostres inversions en els mercats més petits, fins als més complexos, com ara les borses de valors, on les permanents oscil·lacions de les cotitzacions tenen molt a veure amb la nostra percepció emocional. Així podem afirmar que les emocions són experiències relativament breus i poc conscients i que es caracteritzen per una intensa activitat mental que genera un alt grau de plaer o de displaer. Per la qual cosa, tots experimentem emocions, però no tots som capaços de reconèixer-les i gestionar-les. I a vegades podem prendre decisions econòmiques, bones o dolentes, producte principalment de les nostres emocions i sentiments, que si estem centrats, equilibrats, alegres, feliços, ens poden afavorir i, ans al contrari, si ens sentim ansiosos, estressats, frustrats, insegurs o amb baixa autoestima, podem caure en el caos i prendre una decisió incorrecta i ens poden dificultar gestionar la nostra economia de forma adequada i favorable per nosaltres.

acabarem estimant-nos per sentir les mateixes tempestes sota el mateix cel i sense saber-ho, allí estarem. No és amor, és més que això. És un refugi, un secret, un dolor, una abraçada en què morir.

Tallar els vincles de dependència de Anthony de Mello. Quan el mestre ja vell va emmalaltir, els deixebles no feien més que suplicar-li que no es morís. El mestre els va dir: però si no me'n vaig, com podreu arribar a veure-hi? I què és el que no veiem, mestre? Tu ets amb nosaltres, van preguntar ells. Però el mestre no va respondre. Quan ja s'acostava el moment de la seva mort, els deixebles li van tornar a preguntar: què és el que veurem? Que te n'hauràs anat? El mestre, amb una mirada múrria als ulls, va dir: tot el que jo he fet ha estat seure a la vora del riu i donar-vos aigua. Quan jo me n'hagi anat, confio que sabreu veure on és el riu.

Deixo fluir i em perdo. A Trenc d'Alba, de Josep Maria Asensio. Deixo fluir i em perdo pels camins de la vida. Deixo que el lliure albir sigui el batec del meu cor, desitjant no viure més primaveres tancades en el calaix del record. En el cresol del silenci parlarà l'ànima i, retrobant-se ella mateixa, retrobarà aquelles ànimes que, plenes de vida, han traspassat el llindar de la nostra guarida. Ànimes que, des d'aquella dimensió, per nosaltres desconeguda, són l'aire que ens acarona i ens donen força per seguir el camí.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb un poema curt de Jaume Sobirana. I, en segon lloc, la Pimilien ens farà reflexionar amb una cita del neuròleg, psiquiatre i filòsof austríac Viktor Frank. Espero que la nostra selecció us agradi. Patrimoni de Jaume Sobirana. El verd del vent entre les fulles, l'ombra de l'hora a la paret, el gest que fa mentre es despulla i l'aire que ens envolta, net de paraules com una treva, el món és ple de coses meves.
1: Un pensament em va petrificar. Per primera vegada a la meva vida comprenia la veritat abocada en cançons de tants poetes i proclamada a la saviesa definitiva de tants pensadors. La veritat que l'amor és la meta última i més alta a què pot aspirar l'home. Va ser llavors quan vaig aprendre el significat del més gran dels secrets que la poesia, el pensament i el credo humans intenten comunicar. La salvació de l'home és a l'amor i a través de l'amor. Vaig comprendre com l'home, desposseït de tot a aquest món, encara pot conèixer la felicitat, encara que sigui només momentàniament, si contempla a l'ésser estimat.
0: Doncs molt bé. M'agrada, doncs, aquest pensament del Viktor Frank, que jo faré un esment, doncs, al llibre que va escriure, L'home a la recerca del sentit, un llibre que he recomanat, ho dic perquè me l'he llegit, eh?
1: Jo
0: ja
1: també,
0: fa molts anys.
1: I és molt recomanable.
0: I he recomanat ara mateix aquest llibre per les persones que estiguin tractant de trobar un sentit a la seva vida. Ell el va escriure des de la seva experiència i acabar estar en quatre camps de concentració. I a partir d'aquí, Frank va mostrar que l'existència humana és una realitat única que mereix ser viscuda i que la llibertat interior i la dignitat humana són indestructibles. Què en penseu?
2: A mi, de tot el que s'acaba, l'Edurne m'ha arribat a l'ànima. Perquè la pregunta de l'Edurne és dir, per què vivim? I vivim per estimar, vivim per crear... Vivim perquè som la realitat de l'univers. L'univers, sense nosaltres, no tindria sentit. Nosaltres som la resposta de l'univers. I l'Edurne, amb el seu poema, que per l'edat que ens costa, per alguna cosa ha tingut un premi. I el premi no és un regal. El premi realment és el reconeixement d'un sentiment que l'Edurne ha sigut capaç d'escriure'l.
1: És un volcà.
2: La felicito, l'Edurne.
1: És un volcà de sentiments.
2: L'Edurne m'ha arribat a l'ànima.
1: Sí, jo també. És un volcà de sentiments i la veritat és que ho ha sabut expressar d'una manera molt clara i molt concisa, molt neta. Jo també la felicito.
0: Doncs jo també, i també felicito doncs, aquestes preguntes i reflexions que tots ens fem quan a vegades estem aixonats, quan a vegades estem atrapats en nosaltres mateixos, perquè a través de l'escriptura... I tinguent en compte que l'escriptura doncs, també és terapèutica, podem trobar solucions i podem inclús trobar sortides i podem trobar la nostra llum. També m'agrada la música que hem escollit després de sentir aquest poema petit que ens taller de cançons, No ens desdibuixeu. Clar, parla de somnis, no? És com que tot està lligat, no? Una miqueta la vida què és, no? O per què vivim? Comencem pels somnis, comencem per produir pensaments positius, comencem per trobar-li un sentit, encara que sigui doncs, aquesta monotonia. Bé, també volies dir alguna cosa?
1: Sí, jo només volia una frase que m'ha colpit, perquè crec que és molt intensa i molt acertada, que has dit tu quan has llegit el relat de la maleta. La vida és només un moment teu.
0: És veritat, eh? Això també dona que reflexionar i que pensar, no? És un moment, no? Perquè si vas a mirar... A veure, a quina edat tenim, no? Quan vam començar a aterrissar aquí en el planeta? Vull dir, és que si tu mires com tu mires, és un moment. Però aquest moment, a veure, està farcit d'emocions, sentiments, records, experiències, creixement personal, espiritual, etc, no?
2: Però els moments també són il·lusions.
0: També són il·lusions, clar que sí.
1: Sí, sí.
2: Un moment és una il·lusió.
0: Llavors, parlaré d'un altre moment. Aquest altre moment l'has recitat tu, a Trenc d'Alba, quan dius deixo fluir i em perdo pels camins de la vida. Deixo que el lliure àlbir sigui el batec del meu cor, desitjant no viuré més primaveres tancades en el calaix del record, en el cressol del silenci parlarà l'ànima. Això de cressol també m'ha arribat a l'ànima, eh? Tu ja parles de l'ànima, no? Què és per tu un cressol? És una llàntia? És una llàntia per fer llum?
2: És el foc, és el foc, és la passió de l'ànima.
0: És la passió de l'ànima, no?
2: És la passió de l'ànima. Per això sempre es diuen, jo ho he dit diverses vegades i em repeteixo, de l'abundància del cor parla la boca. Per què? Perquè en el cor hi ha la passió. I sense passió no hi ha paraules, no hi ha amor, no hi ha criteri. No tindria sentit.
1: És bo parlar des del cor, com parla molts poetes, i l'Edurne, una d'elles. Jo també parlo des del cor.
0: Sí,
1: eh?
0: sí, ens agrada molt.
1: També soc del club.
0: Ens agrada molt el que dius. També comentar-te, doncs, el poema de Lledó Aragó, que m'ha frapat, doncs, aquest fragment. Tanmateix, només ens resta perdre pors, saltar ponts amb la força d'un onatge, nedar a contracorrent o ballar la seva dansa. Aquí jo atrapo ara la paraula por. La paraula por, que és una emoció que ens priva a vegades de ser qui som, que ens lliga i ens empresona. Però dintre de la por hi ha diferents estadis, i ho dic jo perquè m'hi dedico, no?, a intentar, doncs, a sanar pors i fòbies, no? Hi ha la por sobtada, que pot ser, imaginem, un ratolí que veiem pel camí, que ens volen fer mal, que ens robin, la por indefinida. Jo, per exemple, en tinc una, que és escalar, perquè vaig tenir un ensurt i la veritat és que li tinc molt de respecte a l'autoritat, a lo desconegut, i el pànic és allò que dius, és algo irrefrenable, irracional, i que no pots, per exemple, ni volar, ni sortir pel carrer o a la foscor, etc, etc. Es tracta d'una por irracional, jo dic, perquè es pot sanar, es pot transmutar, es pot equilibrar.
2: Si no tinguéssim pors, que feliços seríem.
0: També.
1: I tant.
2: I quantes emocions perdudes.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. A Lleuda, reaccions a Catalunya després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar l'allargament d'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Escó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. Els alcaldes de dos municipis, juntament amb algunes plataformes, ja han opinat que la mesura és una passa en la direcció correcta. Per contra, des de Sumar i els comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
5: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
4: Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 al 2030, Escó 2 al 2032 i Vandellós 2 al 2035. No canviem de tema, i és que Ecologistes en Acció ha afirmat que la pròrroga que el govern espanyol ha concedit a la central nuclear d'Almaraz no té per què alterar els plans previstos de tancament de la resta d'instal·lacions de l'Estat. Per l'entitat, el govern central s'ha reafirmat en el compliment del calendari pactat i han subratllat que Almaraz ja tenia permís d'explotació per part del Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 2020 per operar fins al 2030. En un comunicat emès aquest divendres, han apuntat que davant de la possibilitat de que aquesta autorització pogués crear un precedent, contactaran a tots els ajuntaments de l'àrea de les centrals nuclears d'Escó i Vandellós per conèixer la seva posició al respecte. Així mateix, Ecologistes en Acció recorda que la continuïtat de la producció de les centrals nuclears catalanes és incompatible amb la percepció dels fons de transició nuclear que els ajuntaments reben en compensació del seu futur tancament. I respecte a la previsió del temps, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya, tot i que avui tocarà sostre i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. Aquesta combinació amenaça amb complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost. I precisament sobre mobilitat s'ha pronunciat amb contundència la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha atribuït aquest divendres el col·lapse viscut a Rodalies després de l'eclipsi a la gestió incompetent del president de la Generalitat, Salvador Illa, i no a una comunicació inadequada. En un missatge a les xarxes socials, Sales ha criticat que el govern no assumeixi responsabilitats i ha lamentat que es trigui 2 dies a admetre els problemes de mobilitat derivats de l'eclipsi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: La victòria franquista al front de l'Ebre a les acaballes de la Guerra Civil va suposar un cop definitiu a la resistència republicana envers el feixisme. No només havia perdut un exèrcit, el republicà, sinó tot un projecte polític i social en què moltes persones hi havien dipositat les esperances d'un futur millor. Davant l'avenç imparable de Franco i tement la repressió que exerciria sobre els vençuts, moltes persones van emprendre una de les decisions més doloroses de la seva vida, deixar-ho tot enrere i marxar a l'estranger, amb l'esperança que la solidaritat internacional els ajudaria a sobreviure a la tragèdia. Desenes de milers de persones havien travessat la frontera amb França durant la guerra. Ara ho feien centenars de milers. Cap d'elles sabia el que els preparava el futur. Algunes van tornar més tard i altres no van trepitjar mai més la seva terra. Però també hi va haver qui va deixar-se la pell lluitant contra el feixisme allà on encara el pogués combatre. Avui parlem de l'exili republicà. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 5. Fugida al desconegut. L'exili republicà.

0: L'exili és, probablement, una de les derivades més longeves de la Guerra Civil Espanyola. Des de l'esclat del conflicte fins al seu final, més de 500.000 de persones van abandonar casa seva intentant evitar la mort i la repressió. Cap al final de la guerra, la població civil començava a témer que els colpistes guanyarien i governarien l'Estat amb mà de ferro i castigarien els republicans. A les llars catalanes arribaven notícies del front i l'avenç franquista sempre anava acompanyat d'històries de mort i persecució. Al final de 1938, moltes persones van començar a emprendre el viatge cap a França, però va ser al gener del 39, amb la caiguda de Catalunya, que l'exili va assolir les magnituds tràgiques que l'han convertit en un dels episodis més rellevants de la nostra història. Fugen mentre l'aviació nazi i feixista bombardeja objectius civils i militars sense distinció. Ens ho explica Laia Aranyó, doctora en Història Moderna i Contemporània.
1: L'aviació franquista i l'aviació alemanya van bombardejant sense cap mena de pietat contra la població civil, no només contra objectius militars, i aquesta gent ha de sortir cap al nord. Gent que fuig, que està indefensa, és el que s'anomena l'urbicidi, perquè és l'atacar per atacar. O sigui, ja se sabia que la guerra estava perduda, però seguien atacant, volien afeblir la població i realment deixar clar qui havia guanyat i qui eren els perduts, que ho serien durant molts anys.
0: Centenars de milers de persones van fugir a correcuita de les seves llars, carregant les poques pertinences que podien dur a sobre i deixant enrere tota una vida. Famílies senceres emprenien un camí desconegut, sovint a peu, que durant dies els portaria fins la frontera amb França. El viatge era tan precari com les condicions de partida. Els republicans buscaven llocs on guarir-se de les fredes nits de gener i no era estrany que dormissin famílies senceres arreplegades a graners o allà on poguessin trobar aixopluc. Ni tan sols durant la fugida van poder lliurar-se dels cruels atacs de l'aviació feixista. Així ho remarca David González, historiador de l'Observatori Europeu de les Memòries, l'Eurom.
2: Especialment a la zona de l'Empordà i a la zona de Figueres, com els avions italians encara bombardejaven població civil que marxava cap a l'exili. És a dir, que eren bombardejos que no tenien cap objectiu militar més enllà que castigar aquelles persones que formaven part, entre cometes, del bàndol perdedor.
0: Parem atenció ara a la pregunta de la Marina, alumna de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, sobre la fugida dels republicans.
3: Quan els republicans marxaven a França, sabien el que es trobarien?
1: No. Hi ha això, memòries i cites que diuen jo no sé on anava, sabia que fugia d'una guerra, m'han portat el meu fusell per si de cas, que després a la frontera els van haver de deixar tots perquè no els van deixar passar amb armes, però no sabia on anava, per tant, bueno, era una mica un futur incert, no? I després es van trobar en un camp, la majoria.
2: Catalunya va ser zona de rereguarda durant tot el conflicte fins que va acabar sent zona de combat, no? Els fronts del Segre, el front de l'Ebre i la societat civil, la població a Catalunya, que a més ja havia acollit centenars de milers, un milió de refugiats, un milió o potser més de refugiats de la resta d'Espanya que fugien de l'ocupació franquista, doncs imagines la situació de carestia i de necessitats que patien. Per tant, això es va doncs multiplicar encara més quan havien de deixar les seves vivendes i amb allò que tinguessin, en ple hivern, doncs marxar cap a l'exili sense saber ben bé què es trobarien.
0: Si bé la guerra a Catalunya ja estava perduda, encara hi va haver alguns combats esporàdics contra les tropes franquistes. Aquestes escaramusses no tenien cap altra intenció que alentir l'avenç franquista i donar temps a la població civil i als militars republicans a arribar a França. Però la desorganització de la retirada no va poder evitar que l'odi i la frustració d'alguns antifeixistes es transformés en repressió contra presoners i simpatitzants del bàndol franquista. Una repressió que tindrà la seva resposta amb l'arribada de l'exèrcit sollevat. Escoltem Jordi Guixé, director de l'Eurom.
4: En la retirada hi ha actes encara de revenja i de violència, d'assassinats pel bàndol republicà, no? De gent que estava presonera i que ja no, diguéssim, no es volien emportar els presoners a França, no? I en lloc de pactar les alliberacions amb l'altre bàndol, amb els sublevats franquistes, etc, doncs hi va haver episodis de repressió. Com també els franquistes, quan van entrar a sac.

0: L'arribada a la frontera amb França va ser una visió més de l'horror de la guerra per a aquelles persones que havien emprès el camí de l'exili. Mig milió de persones s'amuntagaven als passos fronterers. El govern francès havia tancat les fronteres, sobrepassat pel nombre massiu d'exiliats. Si bé l'estat francès n'havia previst l'arribada, no n'esperaven tants ni tant de cop.
1: El govern francès obre i tanca la frontera durant aquests dies dues o tres vegades. Aleshores, les dones i els nens i els mutilats i gent gran poden passar i aleshores els republicans es queden tancats a la frontera perquè no, el govern francès no els deixen passar fins al cap del 5 i 6 de febrer, que llavors obrirà la frontera, perquè veuen que se'ls està acumulant molta gent a la frontera i alguna cosa hauran de fer perquè el Pertús o l'Evolo comencen a estar realment desbordats.
0: Això es notarà sobretot amb la manca d'infraestructures adequades per acollir aquell volum tan gran de persones. Però tampoc es pot dir que l'estat francès no sabés que hauria d'acollir-los. De fet, el novembre del 38, només uns dies abans de la derrota a l'Ebre, el govern francès aprova un decret que preveia agrupar en camps d'internament el que s'anomenava, per llei, estrangers indesitjables. Això s'aplicarà sobretot a militars i persones significades políticament, però també a homes joves que creuaran la frontera. Separats de les seves famílies, són internats en camps poc adequats i on són tractats pràcticament com delinqüents.
2: D'una forma improvisada totalment, doncs el govern francès situa en aquests camps de sorra per fer com uns campaments de refugiats, com veiem, per desgràcia, en altres llocs del món, improvisats, que en teoria han de ser temporals, perquè ho regressi tothom, la majoria de població possible, per això ho van fer al sud de França, perquè van dir la majoria de gent tornarà i no tindrem tants problemes, però no. No només no tornen, tornen molts, però vull dir, no tornen tants com es pensaven, i després esclata la guerra, fet que també impedeix que torni més gent de la que hagués tornat, segurament.
3: S'improvisen aquests camps. Hi ha el cas més paradigmàtic, que és el d'Argelers. El que es va fer és enviar-los cap allà, posar una tanca sota la sorra, i allà tancats. Per mi, modestament, l'objectiu, el govern francès, ubicant aquests espanyols i aquestes espanyoles en condicions tan lamentables, no és altre que oferir-li pitjors condicions que les que podrien tenir a Espanya.
0: De fet, les condicions inhumanes en què vivien les persones que s'havien refugiat a França, fugint de la guerra i la repressió, tenen un reflex en els nostres dies. Les imatges que veiem avui dia on milers de persones fugen de conflictes bèl·lics i malviuen en camps de refugiats només tenen una diferència amb l'exili del 36. Ara les veiem en directe i en color. Els camps no eren més que barraques o tendes de campanya a la vora de la platja, encerclades per un tancat d'espines i vigilades constantment per militars o policia francesa. No hi havia instal·lacions sanitàries, sanejament ni comoditats de cap mena. Les racions escassejaven i el fred i el vent del litoral assetjaven constantment els refugiats i refugiades. En aquells primers mesos, fins i tot, hi havia una absoluta privació de la llibertat.
1: Defenso i defensaré sempre que a França van haver camps de concentració. Una xarxa totalment articulada entre ella. No hi va haver una voluntat d'exterminar, no hi va haver una voluntat d'acabar amb una part de població pel motiu que fos. Sí que hi havia gent que moria al camp, evidentment, per aquestes condicions. El que passa és que jo sempre diré que eren camps de concentració pel fet de concentrar una població en un territori concret i tenir-los privats de llibertat perquè unes filferrades no els deixaven sortir.
0: L'opinió pública respecte dels refugiats no va ser sempre positiva. Precisament, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta al respecte.
4: Quina va ser la rebuda dels exiliats a França?
2: L'opinió pública, doncs, bueno, no deixa de ser marginadora d'aquest fenomen de població desvalguda, de mutilats de guerra, de ferits, de ferides, de gent sense recursos. D'alguna manera és, bueno, és una humiliació.
1: Normalment la reacció i la sensació era de xenofòbia total contra l'espanyol, el català, el republicà que arribava a França. O sigui, això era clar. Bueno, hi ha un testimoni que és molt clar, que, per exemple, quan entraven en el poble d'Agde, bueno, quan la corrua d'homes arribaven al poble per ser traslladats cap al camp, la gent del poble els mirava i tancava les finestres, com dient, jo no sé qui són, no sé d'on venen, bueno, s'ho podien imaginar, però jo tanco les finestres. Inclús molta gent els insultava, dient-los bruts, dient-los porcs, rojos. Rojos era un insult bastant generalitzat. I poca gent s'atensava al camp a portar-los menjar. Alguna gent hi havia, eh?

0: Durant els primers mesos de l'exili, moltes famílies viuran separades, sovint sense saber res dels seus éssers estimats. Entitats com la Creu Roja Internacional es farà càrrec de bona part dels refugiats, oferint aliment i ajut sanitari, però en un primer moment tot serà insuficient. Però els llocs d'acollida estaven saturats i el govern francès va decidir repatriar de forma forçosa algunes de les dones i criatures acollides al país.
1: Hi ha convois, tant en camions com en trens, tant per Irun com per aquí la Jonquera, que hi ha repatriacions forçoses, sobretot de dones i nens, des de centres que estan més al nord. Per què? Perquè l'acumulació en aquests centres no pot ser permanent i en un primer moment el govern franquista diu no, portem més republicans que els vull jutjar i els vull internar aquí, ja no en camps de concentració sinó en presons. Però clar, com que les presons dins Espanya es van saturar de seguida i estaven triplicat o quadriplicat o quintuplicat la seva capacitat, doncs va dir no, he de parar aquestes repatriacions forçoses. Però hi va haver repatriacions forçoses en convois, cap als camps nazis, cap a Espanya també. I aquestes dones, moltes d'elles, que van ser repatriades, si tenien responsabilitats polítiques, gent del SUC, gent anarquista, com he dit, de la CNT, etcètera, Esquerra Republicana també, bueno, d'altres partits democràtics, no? Ens van fotre a la presó, durant molts anys, algunes,
0: A més, el govern espanyol, ara ja sota domini franquista, havia engegat tota una màquina repressiva que havia deixat el país molt mancada de mà d'obra. És per això que les autoritats franquistes prometen un perdó a tots aquells refugiats que no tinguessin delictes de sang, és a dir, que no haguessin matat ningú durant la guerra. El govern francès no podia ni volia fer-se càrrec d'aquells republicans i van fer d'altaveus de la propaganda franquista com una oportunitat de repatriar espanyols i reduir l'impacte de l'exili.
2: Totes aquelles persones que tornen a l'Espanya franquista, després de que des de les autoritats franquistes es promocionés la idea de que tot aquell que no tingués delictes de sang no havia de patir per la seva seguretat, doncs aproximadament dues terceres parts d'aquest contingent va tornar a l'Espanya franquista. Perquè, evidentment, si l'opció és quedar-te en un camp d'internament a França morint-te de gana o de fred o de qualsevol enfermetat, doncs mira, torno a casa meva i esperem que les autoritats franquistes doncs no em reprimeixin. I hi ha qui es va trobar amb la repressió i hi ha qui no. La justícia de l'època franquista, la primera època, era una cosa totalment arbitrària, una cosa amb la qual les teves relacions personals et podien salvar o la vida o treure-te-la.
3: Travessem els miralls de memòria per comprendre el neguit de les persones que esperaven notícies de les seves famílies a banda i banda de la frontera, tant de qui patia les conseqüències d'haver marxat com de qui les patia per haver-se quedat al territori espanyol.
4: Estimada Laura, després de molts quilòmetres, gent que s'ha acabat enrere, camins amb complicacions i muntanyes d'armes que havíem de deixar un cop creuada la frontera, ja hem arribat a França. Ens hem trobat amb una situació diferent de la que pensàvem que seria. Per sort estava amb l'Oriol. Si no hagués estat amb algú a la família, tot hauria estat diferent. Tampoc et diré que tot és horrible. Amb els companys del camí ens ajudem com mai. Utilitzen una mena de distribució pels espanyols que arribem. Si no recordo malament, l'Oriol està als banys d'Arlés. Jo estic a Argelès-sur-Mer. Són espais per refugiats. Estem una mica controlats per la policia, però ens donen algunes coses per passar el dia a dia. No sé com van les coses a casa. Espero que tots estigueu aguantant de la millor manera possible. No som una família acostumada a permetre's luxes, però m'agradaria demanar-vos mantes o abrics. Qualsevol cosa per passar l'hivern. Aquí fa bastant fred. Han mort dues dones. Ja eren grans. De totes maneres, m'anirien bastant bé algunes mantes. Sisplau. M'han explicat que les dones embarassades se les emporten. I quan ja tenen el fill, tornen unes setmanes més tard. No tenia pensat ser una mare jove, però potser és una bona idea. Una bona relació amb els guardes fa que et donin més menjar i que tinguis més privilegis. Potser a l'estar embarassada tot anirà millor. M'agradaria saber què n'opines davant aquesta idea. Realment espero que a casa tot vagi bé, que el pare i la mare estiguin en la millor situació possible i que tu i el Jaume estigueu lluitant com sempre ho heu fet. Quan tinguis un moment, explica-m'ho tot. Us trobo molt a faltar. Amb amor i enyorança, Lluïsa.
5: siguiendo el símbolo y ejemplo de nuestro caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento.
4: Estimada Lluïsa, me n'alegro que hàgiu arribat a França després de tants dies de camí, però se'm trenca el cor només de pensar que l'Oriol i tu no esteu junts. Amb les paraules que utilitzes, ja es pot intuir que no estàs en la situació idíl·lica que esperava. Tot i així, pensa que ja estàs. El patiment del camí en la neu i el fred de febrer ja ha acabat. No puc decidir per tu. Has de decidir si et vols quedar embarassada o no. Potser les condicions no són les millors per passar per aquest procés, però si creus que rebes un millor tracte, endavant. A casa les coses són complicades, també. El feixisme cada cop s'instal·la amb més abundància i és difícil formar part de la resistència. El Jaume està ferit, però a poc a poc es recupera, tot i que l'esperança no és la nostra gran companya. Igualment, et mantindré el dia. Ara et necessito més que mai. Els pares estan com jo. El pare ha perdut pes i la mare no es troba gaire bé. Però suposo que és normal. La situació no ajuda a la salut. Ara comento la teva situació a casa. Farem tot el possible per ajudar-te. No em deixis d'enviar cartes, si us plau. En aquests moments són de les poques coses que em donen felicitat. Amb molt d'amor, Laura.

0: Amb la repatriació de centenars de milers d'espanyols, l'exili va canviar. El govern francès va relaxar algunes de les mesures restrictives contra els republicans i fins i tot va començar a aplicar-se una política de reagrupament familiar que alleugerirà el dolor de moltes persones. Homes i dones en edat de treballar sobreviuran buscant feines de tota mena. Aquells que encara viuen dins de camps de refugiats trobaran l'oportunitat de sortir-ne quan se'ls ofereixin feines a batallons de treball o a la legió estrangera, uns jocs on les condicions eren extremadament dures.
1: Venien això d'una guerra, havien fet tota la retirada i portaven molts mesos a un camp de concentració, o a dos. O sigui, havien passat primer per Argelès o el Barcarès i després els havien portat a un altre, una mica més acondicionat, però no deixava de ser un camp. I aleshores, quan els hi van donar l'oportunitat de sortir a treballar amb les companyies de treballadors estrangers o amb la legió, principalment veien l'oportunitat de sortir del camp. Molts d'ells després diuen hagués preferit no sortir, perquè la vida fent carreteres o reconstruint ponts o camins era molt dura i els enviaven a llocs que on feia un fred que pelava i no estaven gens preparats i molts d'ells deuen, ostres, m'hagués quedat a Agde en el meu barracó amb els meus companys.
0: No hem d'oblidar que l'exili republicà es dona en una època de tensions polítiques a Europa. França i Anglaterra s'oposen a nazis i feixistes. De fet, alguns dels exiliats que van treballar a aquestes companyies de treballadors estrangers acabaran sent presoners dels nazis i seran deportats a camps de concentració com el de Mauthausen. D'això en parlarem més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria. Però l'exili no va ser igual per tothom. Va haver-hi persones que van marxar de Catalunya al final de la guerra i van poder esquivar part del sofriment que comportaven els camps de concentració o la desconfiança social del país que els acollia. Parlem de persones que van tenir l'oportunitat de marxar lluny de França, sobretot a Xile i Mèxic, on van viure un exili diferent. Casos com el de Pablo Neruda a bord del vaixell Winnipeg són icònics, però la realitat és que el nombre de refugiats que van marxar a Llatinoamèrica o altres indrets com Rússia o Algèria és molt menor que els que van quedar-se a França o van tornar a Espanya.
2: La reimmigració o el reexili a Mèxic o a altres llocs és selectiva. Els vaixells hi caben tanta gent, i inclús no, el famós Winnipeg de Pablo Neruda que va a Xile. Hi caben tanta gent i poden fer aquest viatge i desgraciadament s'acaba la comèdia. Hi ha una política que intenta ser sistemàtica, d'ajudar la gent, de salvar més gent i de reimmigrar-la, però és molt més selectiva. Llavors, per això l'exili és més qualitatiu, també a nivell, diguéssim, de mà d'obra qualificada, d'intel·lectuals, i després per això, per exemple, a Mèxic i a Xile, doncs, molts d'aquests exiliats republicans acaben tenint altes responsabilitats i sent personatges notables allà al país d'acollida.
0: Escoltem ara la pregunta que fa l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat.
3: Com s'ho feien els exiliats per pagar-se el viatge a Mèxic?
4: Tenim una mica de tot, és a dir, les persones que tinguessin, diguem, possibilitats o recursos, no? Que parlem d'aquest exili una mica més enllà de la massa, doncs segurament tindrien els seus propis recursos, però dèiem abans, no?, d'organitzacions assistencials o del propi govern, que podia tenir, evidentment, els seus recursos per donar suport a alguna persona exiliada, organitzacions com el JARE o com el CEPE, que eren organitzacions vinculades al Partit Socialista o al Partit Comunista, no? que donaven suport a aquestes persones, doncs era la manera de poder trobar recursos. Al final suposo que no era una qüestió monetària, sinó una qüestió estructural i logística, perquè segurament hi hauria gent amb diners que no tenia la possibilitat. Saps? No era tant una qüestió de recursos monetaris, jo ho entenc, eh? Sinó una qüestió de tenir l'oportunitat.
0: L'exili a França va ser també l'única manera que va tenir el govern català de mantenir viva la Generalitat després de la victòria franquista. El president Lluís Companys havia destinat els últims esforços i recursos del govern per salvaguardar el patrimoni artístic i cultural català i per facilitar la fugida d'intel·lectuals polítics cap a l'exili. Aquelles figures no van passar les mateixes penúries que la resta de republicans.
2: Hi ha un cert privilegi. El fet de mantenir aquest càrrec més o menys no se'ls hi va prohibir, no se'ls va deixar de pagar una certa indemnització, un cert sou que els refugiats de base i soldats no, rasos, per dir-ho d'alguna manera, no van tenir. Això no vol dir que molts dels càrrecs de la República no ho passessin també molt malament. Són els primers que estan a la llista negra.
0: De fet, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'arribada dels nazis a França, els serveis secrets alemanys, la Gestapo, va detenir Companys a petició del govern franquista. El 15 d'octubre de 1940 serà afusellat a Montjuïc pel règim de Franco. L'exili s'allargarà molts anys, fins i tot després de la Segona Guerra Mundial. De fet, moltes famílies no tornaran a Espanya fins la mort del dictador, l'any 1975, gairebé 40 anys després que els republicans marxessin a l'exili. Però altres no tornaran mai i criaran les seves famílies als països d'acollida.
5: El temps passa i sembla que l'oblit faci de les seves, però hi ha fets que mai no s'esborraran i que quedaran a la memòria de tots aquells que ara callen els seus records.
6: Iaia, vols jugar amb mi?
7: A què vols jugar, carinyo? Ja estic gran, per depèn de què.
6: Jo... Tu què feies a la meva edat?
7: Vaig viatjar molt quan era petita. Amb els pares i els germans i molta més gent.
6: Uala, que guai! I on vas anar?
7: Mira, jo vaig néixer aquí, a Catalunya, però quan tenia la teva edat vaig emigrar a França.
6: I què vas veure allà? Va ser com el viatge que vam fer l'any passat, amb el papa i la mama?
7: No ben bé. Més aviat va ser fred. No teníem molt menjar ni mantes i era hivern. Però vam sobreviure de la millor manera possible.
6: Quan vam anar nosaltres també feia fred.
7: Ho sé, ho sé. Tu saps qui és Pablo Neruda?
6: Em sona. És un escriptor, no?
7: Sí, va ser un poeta. I la iaia i l'avi li devem la vida a aquest home.
6: Éreu amics? Us vau ajudar?
7: Bueno, algun cop vam parlar. Mira, quan estàvem a França, en Pablo Neruda va decidir que ens portaria a Xile. Llavors va portar un vaixell que va creuar molts oceans i ens va venir a buscar. Vam estar quasi un mes en el vaixell. Jo tenia 7 o 8 anys, com tu ara. Estàvem al mes d'agost i feia molta calor, però a la nit el mar refreda i va haver-hi gent que es va refredar una mica, com l'avi ara, que no es troba gaire bé. Quan estàvem allà, tampoc menjàvem molt, però més que a França. Hi havia gent que ens ensenyava el que ara t'ensenyen a tu al col·le i moltes més coses. Ballava, jugava... Va ser un mes d'aventures. Tot i que també vam passar una mica de por. No coneixíem a la gent de Xile i no sabíem si ens rebrien amb els braços oberts o no.
6: Per què no s'haurien de rebre?
7: Això ho estudiaràs al col·le quan siguis més gran. Però quan la iaia era petita, el país estava separat en dues maneres de pensar. Per això t'ho explicaré un altre dia, Paula.
8: Ràdio Arenys, la primera.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions. Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Ràdio Arenys, primera.
0: Primera en música.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
4: (93) 792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93-792-3546.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93-792-2101. Centre Odontològic El Rial.
8: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93-792-0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers treballen des de fa prop d'una hora en un incendi forestal a la Collserola. Els bombers de la Generalitat han informat que estan prestant suport als de Barcelona amb 10 dotacions terrestres a la muntanya de Sant Pere Màrtir, on també han proporcionat un helicòpter bombarder i un altre de suport de mitjans aeris. Fonts municipals han explicat que l'origen del foc seria a la zona de la carretera de les Aigües. Precisament aquest divendres, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Actuació Municipal per risc d'incendis forestals en fase d'alerta, atès que la Generalitat ha situat el barcelonès al nivell 3 del Pla Alfa i en un risc molt alt d'incendi. De fet, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tota Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. I tot i el context de calor i temporals, l'aeroport del Prat preveu incrementar les operacions per aquest cap de setmana, el de la Mare de Déu d'agost, en un 4,6% respecte al mateix cap de setmana de l'any passat. En total, es calcula que hi haurà unes 3.310 sortides i arribades des de divendres i fins diumenge. L'any passat, pel mateix cap de setmana i quan el dia festiu, el dia 15, va caure en divendres, se'n van registrar unes 3.163, és a dir, 147 menys que la nova previsió. Concretament, es preveu que aquest divendres sigui el dia fort, amb un registre de 1.143 operacions, és a dir, unes menys que l'any passat, que hi va haver 1.076. I aquest cap de setmana també apunta a ser clau pel que fa a la crisi de Ceuta, ja que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva. De la seva banda, el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils de la ciutat i centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i també en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels prop de 2.000 menors no acompanyats. Sobre aquesta situació ha tornat a opinar la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, que ha avisat que la crisi migratòria de Ceuta i la possible nova onada prevista per les mateixes autoritats espanyoles pel 15 d'agost imposen la màxima atenció i la necessitat de continuar adoptant totes les mesures necessàries. Durant una compareixença aquest dijous al Parlament italià, també l'ha suportat el ministre d'Interior, Matteo Piantedosi, que ha reiterat que no revisaran la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya abans del 15 d'agost. A més, ha indicat que durant els controls fronterers d'aquests dies s'han detingut 3 persones i se n'han retornat 21 migrants de tercers països, 6 dels quals són marroquins. I un breu apunt per acabar, aquest divendres és l'inici de les festes de Gràcia. Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: A Radio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Radio Arenys, la primera en fer una barbacoa amb els amics. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
3: Pluja d'estels. És un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques. Boniques, interessants, que siguin per distreure una estona, per passar una estona distreta, amb amor i carinyo. Avui parlarem de coses diferents, de l'esclavatge, de la Torre Eiffel, de moltes coses, de Blancaneus. A veure què us sembla. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Alguns filòsofs de l'antiguitat creien que l'esclavitud era natural i necessària. Aristòtil va dir que tots els bàrbars eren esclaus del seu naixement i podien ser comprats o venuts o regalats com a propietats personals. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. L'esclavitud o esclavatge prové de l'esclau esclaisme. És la condició que implica el control d'una o més persones contra la seva voluntat, obligades per la violència o d'altres formes de coacció. Fou precisament entre els segles XVIII i XIX quan començaren a sorgir els moviments abolicionistes als països de cultura occidental. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. L'esclavitud és considerada avui en dia il·legal a tots els països del món i és un acte vital que condemna les conviccions de les Nacions Unides. Això no cal dir que hi ha països que les persones podrien ser considerades esclaves perquè ja no tenen dret ni a queixar-se. L'esclavitud domèstica, l'esclavatge agrícola, l'esclavatge sexual. I nosaltres ara, amb aquest món que dèiem del benestar, som o no esclaus? Hem fet la prova? Hem passat per davant d'una botiga i no ens hem sentit esclaus? Fem-nos aquesta pregunta.

La Torre Eiffel, símbol de la llibertat, es va construir el 1889 i també va construir l'estàtua de la llibertat que va regalar França als Estats Units.

es va construir com a peça central de l'exposició a París de 1889. Pesa 10.100 tonelades, resisteix el vent i es mou quan fa vent de 10 a 15 centímetres.

està construïda com a centenari de la Revolució Francesa, amb sols 2 anys. França va regalar als Estats Units l'estàtua de la Llibertat per commemorar l'aliança entre els dos països.

L'Embolage va proposar que França enviés un regal a la nació americana per simbolitzar l'amistat entre els dos països per l'escultura que ja era feta i pensada per la diosa grega Eleteria.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: França la va regalar als Estats Units, l'estàtua de la llibertat, símbol de llibertat pels oprimits, i va ser un regal el 4 de juliol de 1884, en commemoració a l'Aliança per les dues nacions durant la Revolució Nord-Americana.

0: Els diners per la construcció de l'estàtua de la llibertat la van posar els ciutadans francesos.
1: De façon, de manière, de dire les choses sans parler, mais comme tu savais bien le faire.
0: I la seva base, que quasi va costar el mateix que la pròpia estàtua, la van pagar els americans, 47 metres d'alçada i s'hi puja per 167 esclaus. La van portar a Nova York amb 214 caixes cuidadosament embalades.

El mateix dia que la van inaugurar, va cremar la torxa a la mà de l'estàtua. Hi ha moltes llegendes i moltes històries. Una d'elles és la cara, que és la cara de la mare de l'escultor, perquè li havien prohibit casar-se amb la dona que estimava, perquè era jueva.

també de la diosa grega Eleutèria, era molt important saber la història de l'estàtua de la llibertat. També diuen que ens va inspirar en el Colosso de Rodes, que era buit per dins en bronze i per fora, i que el van fer servir amb fines capes de bronze i de coure.

0: la robe l'arbre.
1: El dia de la independència és el dia que va marcar la separació formal de l'imperi britànic. Es van fer focs artificials, partits de beisbol, carreres de cotxes, moltes coses.

La Torre Eiffel s'ha constituït en un icono mundial i tenia que durar només 20 anys, però van fer que fos com antena per experiments científics i transmissions militars. Ara és un icono turístic mundial.

Fa relliscar el pinzell com un ala morent. Llisquen molles com plors i s'aturen com a pètals. Només li falta una color indescriptible per enllestir el paisatge del seu somni. París.

altra història. Per entendre el perquè, avui en dia, les marques tenen aquest poder, hem de tirar enrere, hem d'anar molt enrere. A l'inici de les marques neix el mateix dia en què el ser humà deixa de tenir la pell nua, o la té nua, i se la comença a impregnar d'elements naturals i comença a vendre imatge o a tenir imatge a la seva pell.

Els egipcis i els esclaus tenien una gran varietat d'ornaments i marques en el seu cos per comunicar complexos codis als demés.

Al llarg de la història, les persones hem tingut la necessitat de marcar les nostres creacions i possessions amb l'objectiu de determinar la propietat o la procedència. Per exemple, si diem Harley Davidson, pensem en llibertat. I si diem Apple, pensem en creativitat i rebeldia. Són dos bons exemples per comprovar la importància que han adquirit les marques, però ha sigut un camí molt difícil d'arribar fins aquí.

Podria viure entre els animals. Són tan secrets i tan plàcids. No s'atormenten ni es queixen de la seva condició. No es queden desperts sota la nit ni es lamenten de les seves culpes.

Busco un lloc segur per passar la nit. Encenc el fosc. Dormo amb el meu gos, la meva escopeta, sobre les fulles disperses. Crec que una fulla d'herba no és menys que el camí recorregut pels estels i que la formiga és perfecta.

0: pluja d'estels.
1: Diu Walt Whitman, crec que una fulla d'herba no és menys que el camí recorregut pels estels, i que la formiga és perfecta, i que la granota és una obra mestra digna de les més grans, i que la vaca pasturant amb el cap baix supera totes les estàtues, i que un ratolí és un miracle capaç de confondre a milions d'incrèduls. Ni un de sol està descontent. Ni un de sol està dominat per la bogeria de tenir coses. Ni un sol s'agenolla davant d'un altre, encara que sigui de la seva espècie, que va viure fa milions d'anys. Walt Whitman.

un conte de Khalil Gibran, l'estàtua. Una vegada hi havia un home que vivia a la muntanya i tenia una estàtua feta molt antiga per un mestre dels grans. La tenia a la porta de casa seva, ajaguda, bocaterrosa, i no n'hi feia cap cas. Un dia va passar un home de la ciutat, un home que tenia molta cultura, i en veure l'estàtua va demanar al seu propietari si la volia vendre.

El propietari es va posar a riure i va dir: però qui voldria comprar un tros de pedra vella i bruta? L'home de la ciutat va contestar: jo te'n dono aquesta moneda d'argent. I l'altre, encantat i molt content.

L'estàtua fou transportada a la ciutat damunt l'esquena d'un elefant i van passar moltes llunes. L'home de la muntanya un dia va baixar a la ciutat i tot caminant pels carrers va veure un grup de gent davant una botiga i va sentir un home que cridava: «Entreu a veure l'estàtua més bonica, més meravellosa del món. Només vos calen dues monedes d'argent per contemplar una de les obres més meravelloses d'un gran mestre». I així fou com l'home de la muntanya va pagar dues monedes d'argent per entrar en una botiga a veure l'estàtua que ell havia venut per una.

Cançó de capvespre, Salvador Espriu. S'enduia amb veus d'infants el sol que jo mirava. Tota la llum d'estiu se'n feia enyor de somni. El rellotge, el blanc mur, diu com se'n va la tarda. S'encalma un vent suau pels camins del capvespre. Potser demà vindran encara lentes hores de claror pels ulls d'aquest esguard tan àvid. Però ara és la nit i he quedat solitari a la casa dels morts, que només jo recordo. Salvador Espriu.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer una paella amb els amics.
1: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
2: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
1: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
3: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
5: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
4: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
5: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
4: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
4: Reserves al 930-234-522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
6: Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Lizondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, a partir de les 3 de la tarda, a Ràdio Arenys.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en veure la reposició de Verano Azul.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Plàtar continua generant protestes i queixes entre sectors que qüestionen la proposta de planificació de les energies renovables a Catalunya. I en aquest context s'ha constituït a la localitat de Jesús, a Tortosa, la Plataforma pel Territori, un nou col·lectiu ciutadà preocupat pels seus efectes sobre el paisatge i les activitats agràries i forestals del Baix Ebre i el Montsià. La plataforma treballa coordinadament amb la Xarxa Catalana per una transició energètica justa a la defensa d'un model alternatiu basat en la proximitat entre la generació de energia i el consum, l'autoconsum i la generació distribuïda. En la primera fase d'informació pública del Plàtar, el col·lectiu ja ha canalitzat centenars d'al·legacions que se sumen a les més de 12.000 rebudes pel govern. Els representants de la plataforma reclamen també una nova planificació amb participació efectiva dels municipis i la ciutadania i critiquen la manca de diàleg amb les comunitats afectades. Sentim a un dels portaveus de Plataforma pel Territori, Francesc Subirats, en declaracions a Canal 21 Ebre.
2: La consulta s'ha de fer de baix cap a dalt, fent-se ordenadament, preguntant als tècnics i a la societat civil de quina manera s'han de fer les coses. Perquè som nosaltres, els que som nets contribuents, i som de la zona. És la manera en què s'ha de treballar, no en un mapa fet en diferents taques i que fiqui en ells al lloc que en ells els interessa, de cap manera.
1: De cara a les pròximes fases del Plàtar, la Plataforma pel Territori reclama protegir els sòls agrícoles, els espais forestals i el paisatge i evitar que les Terres de l'Ebre assumeixin una càrrega desproporcionada d'infraestructures energètiques. Agents Rurals ha informat aquesta tarda que l'incendi iniciat al Parc Natural de Collserola abasta, segons dades provisionals, una superfície d'unes 10 hectàrees, amb afectació principalment de matollar i arbrat. Ja s'estan investigant les causes del foc mentre treballen conjuntament bombers de la Generalitat i de Barcelona amb dues desenes de dotacions terrestres més el suport de diverses dotacions aèries. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha informat que el foc afecta ja el terme municipal i ha confirmat que s'han activat els serveis de la localitat. També es demana el confinament preventiu als veïns i veïnes del barri de Can Caralleu i es recomana a tota la població extremar les precaucions, evitar qualsevol desplaçament cap a la Serra de Collserola i seguir estrictament les indicacions dels canals oficials dels cossos de seguretat i emergències. Una investigació de la Unitat d'Investigació de Mollerussa per un robatori a una casa de Juneda a les Garrigues ha permès detenir tres homes membres d'un grup criminal especialitzat en robatoris de domicilis. Els Mossos vinculen almenys un d'ells a la coneguda com a Banda de los Fantasmas de Chile. El grup tenia un 40 integrant que va abandonar el país el mateix dia del robatori a Juneda i la policia destaca que la banda era itinerant i en projecció internacional. I Renfe ha programat autobusos entre les estacions de la Garriga, el Vallès Oriental i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3. L'empresa justifica la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram de la línia mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
3: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
4: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
5: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.

0: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa El Punt de l'Interrogant, una setmana més. Avui, l'interrogant que se'ns planteja, els hàbits que tenim són tòxics? Aquest programa, avui, el farem possible la Lluïsa Soler. Hola, Lluïsa.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: La Lluïsa està via streaming des de Barcelona i doncs, serà la que ens presentarà el guió. També està amb nosaltres la Carmen Vera. Què tal, Carmen? Com estàs?
2: Bé, molt bé. Bon. Hola, què tal?
0: També amb nosaltres la Dolors Caselles. Què tal,
3: Ben trobats, molt contenta de ser aquí.
0: Gràcies per estar aquí. I també hi ha la Rosa Puertas. Què tal,
4: jo,
0: Rosa?
4: Jo, encantada. Ah, molt bé. Sí.
0: Qui us parla? El Francesc Coll, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Us agraïm tots l'equip del programa, doncs, que ens escolteu i ens seguiu, i també en el nostre web, el www.elpuntdelinterrogant.cat, i en les xarxes socials, en el Facebook i en el Instagram. Cada vegada tenim més seguidors i per això ho agraïm des d'aquí aquest seguiment en el programa. Avui doncs parlarem de els hàbits que tenim són tòxics. Ens el presenta la Lluïsa, com vulguis. Gràcies.
1: Pues això és una gran pregunta la que ens planteja aquest interrogant. Comencem pels hàbits, que són costums que tenim interioritzades i fem anar de manera mecànica i pràcticament inconscients, i que en gran majoria convertim en patrons de conducta. Tenim hàbits positius, però també de negatius, i aquests són els que aquí ens referirem. En tenim de diversos tipus, però segur que a tots ens ve al cap que quan un hàbit negatiu no es pot deixar, fàcilment es cau a l'addicció. Ara anem als tòxics. En principi, tots podem pensar en productes i verins, com el lleixiu, el cianur o l'arsènic, per exemple, però d'aquests n'hi ha molt més. Ho dic perquè una gran part del que considerem tòxic és causat per les addiccions, i aquestes poden ser de molts tipus. Drogues, alcohol, tabac, aquestes diríem que són les de sempre i més conegudes, però amb el pas del temps hi han pogut afegir, per exemple, la ludopatia, que no és menor, la pornografia, els ordinadors i jocs, el menjar, els medicaments, xarxes socials, factors ambientals, pesticides. La llista pot ser llarguíssima, perquè cada dia es parla més de coses tòxiques. Sense oblidar que els factors biològics, genètics, psicològics i socials són agents multifactorials que ens hi ajuden. Però no hem de deixar pas de costat les addiccions de comportament, la dependència emocional o la manipulació psicològica. Aquestes comporten pèrdues de control de l'individu, vinculacions afectives permanents i excessives amb una altra persona, que s'associen a la baixa autoestima o l'explotació emocional per accedir al control sobre un altre subjecte. Aquí anem a les denominades relacions tòxiques. I ara, si unim els dos conceptes, és quan surten les preguntes i es fan les valoracions. No tothom valora per igual aquests aspectes. El criteri té consideracions i diria que va en funció de la formació i la informació que es té al respecte en molts casos. Els hàbits o costums no són tan fàcils de variar, sobretot aquells que són més visibles socialment, perquè la pressió que exerceixen l'entorn priva moltes vegades de tenir clar que allò que tens per costum va en contra teva, tant en l'hàbit físic com en el mental. Fins no fa molt temps, l'alcoholisme era més considerat un hàbit social que no pas un hàbit tòxic. Per tant, quina és la consideració que fa cadascú del concepte? Els hàbits més particulars, com per exemple, hi ha qui té l'hàbit d'adormir-se davant de la televisió, amb una mica de consciència personal es pot arribar a canviar. Fer exercici, menjar d'acord amb les necessitats de cada persona, dormir bé o tenir cura higiènica del cos ens pot ajudar de manera molt positiva. La consciència personal i la mesura en què reflexionem sobre les coses són les que ens han de fer obrir els ulls per adonar-nos i potser jutjar que allò que fem de forma quasi inconscient ens pot ser favorable i positiu o negatiu, i ens pot ajudar a ser millors o tot el contrari, empitjorar la nostra vida i la nostra salut. Però vet aquí que en la majoria dels casos el factor temps no ens permet fer aquest treball de reflexió, i és més fàcil seguir les rutines o el que ens diuen les xarxes que perdre 5 minuts a posar ordre a la nostra vida. No sé si us he aportat res o encara us he creat més indecisions i més interrogants. Ara hi podem posar fil a l'agulla.
0: Perfecte, segur. Segur que sortiran més cosetes i segur que els que ens escolten i han escoltat el teu guió també se'ls hi han acudit més hàbits tòxics que al millor ens perjudiquen, eh? I si no, també els anirem dient nosaltres aquí. Rosa, què destacaries del guió i què hi afegiries?
5: Bé, diríem que ens fa obrir els ulls a tots, o sigui, l'efecte d'obrir els ulls sobre algunes coses que semblen obvietats, no?, però que són tòxiques. Aleshores, doncs, obrint els ulls de lo que és, diríem, una gradació d'aquestes toxicitats, el que costa més és, com diu la Lluïsa, que li estic completament d'acord, que és aquesta dificultat en fer una reflexió i fer una esmena d'hàbits. O sigui, que fer canviar els hàbits o fer-ne una esmena no està a l'abast de tothom a vegades, eh? Necessitem ajudes de la família i externes. En quant al que hi afegiria, diríem, potser això, diríem, amb la que en diem la gent normal, però hi ha tot un col·lectiu que són la gent d'exclusió social, que ho pateix encara més, aquesta part tòxica. I tant és gent adulta ja que es troba al carrer, o sigui, que està al carrer, com joves i adolescents, que també estan, diríem, d'alguna manera abandonats, no? I aleshores fer... com es pot fer això? Vull dir, és molt difícil. La veritat és que de vegades ens depassa la feina.
0: Molt bé, d'acord, molt bé. Carmen Vera, què destacaries del guió de la Lluïsa i què hi afegiries?
2: Jo destaco, per sobre de tot el que s'ha dit, el tema de la consciència i de la inconsciència. Jo crec que és un punt molt important que una persona faci les coses inconscientment i que les faci conscientment. Quan poses consciència t'adones, jo parlo per la meva experiència, que ets tu el que mana amb la teva vida. En realitat, si canvies els teus hàbits, pots canviar moltes coses de la teva vida. Amb això em quedo, i després el que afegiria és que som... Bueno, no és fàcil, com s'ha dit, no és fàcil, sobretot per unes persones més que per d'altres, però afegiria que podem canviar canviant els nostres hàbits.
0: D'acord, sí. Dolors, tu què hi destacaries del guió i què hi afegiries?
3: Jo el que destacaria, que hi ha una i ho posa, que els nostres hàbits poden modificar la nostra salut. I jo penso que és molt important això, perquè a vegades et trobes malament i és una de les coses que penses, no? Què estic fent malament? Perquè què em porta fins aquí, no? És una de les coses que jo no m'havia preguntat mai i que d'un temps cap aquí em pregunto a vegades, no? Mm-hmm. Què hi afegiria? Bàsicament, a mi em fa patir en aquests moments a nivell social l'addicció dels nostres nens i joves als mòbils. Això penso que és una generació que, igual que va haver-hi tota una generació que per l'heroïna i per allò va petar, hi ha una sèrie de joves que aquí petaran. I em sap molt de greu que no els hi puguem parar.
0: Sí.
3: Penso que ells mateixos d'aquí uns anys posaran les mesures perquè no passi, però nosaltres no en som capaços perquè no tenim la tècnica per parar-ho. I ens sobrepassa socialment, però és un problema gravíssim al meu entendre. I jo penso que és una addicció molt important en aquests moments.
0: Molt bé, sí, jo també m'agafo en el començament del que destacaria del guió, com altres punts, però així d'entrada, que hi ha hàbits que els tenim molt interioritzats i que segur que ens perjudiquen, com per exemple això que acaba d'anomenar ara la Dolors, la toxicitat Però això no tan sols els joves, sinó tots, que la gent gran anem a darrere del mòbil, però d'una manera que no ens en donem, i és un hàbit que hem anat agafant, però a la llarga
3: també se'ns menja el mòbil.
0: És una cosa tòxica, perquè però priva de no relacionar-nos. I també hi afegiria, pues, en el guió, l'hàbit de la por, no? Tenim moltes pors, i aleshores aquest hàbit que tenim ens costa molt també de deixar-ho, com un altre hàbit que també és l'automedicació. A vegades hi ha molta gent que li va bé allò, o s'automedica, i llavors o li recepten una cosa i s'ho allarga molt més perquè allò li va bé. Doncs aquests hàbits jo penso que a la llarga són molt tòxics. Digues, Dolors.
3: No, que nosaltres com a adults estem enganxats als mòbils, però tenim el cervell format. I ja sabem que ens estem passant, no? Però els nanos joves de 12, 13, 14, 15 anys no tenen el cervell format amb totes les, per tenir una defensa tan sols. I això que ens passa a nosaltres, que a vegades no sabem controlar, imagina't ells, pobrets.
2: Han nascut amb això,
3: patir,
2: no?
3: Això.
2: Han nascut amb aquesta...
3: Han nascut amb això, s'ho han trobat a les mans.
2: S'ho han trobat a les mans.
3: S'ho han trobat a les mans. I els hi hem posat nosaltres, per això,
2: Sí.
3: O sigui, els hi hem posat entre tots. És social, és un problema social que tenim,
2: No és, ni... és com un apèndix d'ells mateixos. És que
0: com els jocs
3: donar-los pautes de comportament és una feina nostra també, vull dir que és una feina que tenim que fer entre tots, entre els pares i tots els que
5: educadors
3: sí. I els que estem al voltant, però tenim molta feina a fer, sí. I és una feina, jo penso que és una zona perillosa per ells.
0: Lluïsa, vols dir?
1: No, estic completament d'acord en tot el que esteu dient vosaltres, i que n'hi ha d'altres, de que ara hem de valorar, perquè, per exemple, l'alcohol i a l'inici de les drogues s'està donant amb canalla de 12, 13, 14 anys. I llavors això és super, super perillós, perquè ells ho han interioritzat, perquè també veuen aquí a casa, a lo millor arriba el pare i només arriba, obre la nevera i es pren una cervesa. Llavors ells ho tenen com a normal que això estigui integrat dins de la seva vida. I potser no ho hem de normalitzar tant, o els hi hem d'explicar què és, a on posar el fre perquè no desenvolupin després un hàbit posterior, no? Perquè jo penso que, i ho vaig viure amb una persona molt propera, que beure's 10 cerveses al dia considerava que era normal, i que quan ja estava alcoholitzat, perquè quan una persona beu 10 cerveses cada dia està totalment alcoholitzat, i era un hàbit que, com que sempre feia 10 anys que ho havia fet i ningú li havia dit que allò li comportava uns problemes de ronyó i uns problemes de fetge, doncs, era un hàbit com a normal. Llavors, aquestes toxicitats que ens posen, si algú no ens avisa i ens posa algun de fre, i moltes vegades la medicina tampoc hi ha ajudat en casos expressos, doncs no anem molt bé. De modificar nosaltres les pautes de conducta, però els més ensenyaments petits.
0: Sí, en aquest sentit també entre els joves ja troben com molt un hàbit normal o la qüestió del botellón. Llavors, esclar, això s'ho troben, i perquè un veu, llavors l'altre arrastra, queda arrastrat, i uns amb els altres no se saben posar fre, i llavors, pues, en aquest sentit, naturalment són uns hàbits mal apresos, i a més són hàbits tòxics. Rosa.
5: Penso que el tema addiccions és un tema molt seriós. Penso que la sanitat pública ha anat enrere, per tant no s'inverteix el que s'havia d'invertir, o que aleshores passa a mans privades. Què vol dir? Vol dir que no tothom té accés a treure's addiccions, o a tenir uns equips de suport imprescindibles per treure's una addicció. I aleshores, i la família, potser al començament podria haver fet alguna cosa, no se sap. Però En principi, una addicció és algun molt seriós i els que se'n surten és perquè tenen mitjans, ho sento, però tenen mitjans, la família apoya i és car. Val? És car. Aleshores, sí que és veritat que hi ha projectes en la que les drogadiccions, doncs, ara em ve la memòria el projecte Hombre, pues que són per gent que ho necessita, que no té recursos, però també es veuen impossibilitats. Per tant, és un meló aquest de la drogadicció que és molt immens i que aleshores aquí el que sap greu és que tots aquests que entrin en drogadiccions tipus tòxics com això del mòbil, les xarxes socials, tot això, que són addiccions tan importants com les drogues, es necessitarà un pressupost especial per part d'un govern. I jo no li veig amb això per la labor, ho sento.
0: Ja. Aquest aspecte que tu assenyalaves, Carmen, de la consciència, tenir consciència de la problemàtica, és clar, el que està dintre d'un hàbit tòxic, molt probablement no hi pensa que el que està fent és tòxic.
2: No, clar, perquè no hi ha consciència.
0: Aleshores, en aquest sentit, una mica també el que ara acaba de dir la Rosa, no hi ha una consciència ni per la part de la societat, per la qüestió de sanitat. Sí que t'ajuda, el millor, perquè hi ha psicòlegs que ajuden, però és veritat que...
5: Els es sobrepassa. Tenen més gent de la que poden assumir.
0: Davant d'un problema d'aquests, tu has de solucionar tu sol i és car, no? Com afrontar això conscientment?
2: Bueno, és un tema, el tema de la toxicitat, com dieu, crec que és un tema molt, molt escabrós i molt complicat. I jo me n'aniria més enllà de per què una persona cau en una addicció. Per què? Perquè hi ha un rerefons, aquí pot haver un rerefons primer familiar, social, hi ha moltes coses, juguen moltes coses, no? Quan una persona, per exemple, està en un grup d'amics i decideix fumar o no, perquè és veritat, jo recordo, per exemple, quan molt més jove, no, que sí que és veritat que vaig provar un dia fumar i em vaig mig ofegar i ja vaig deixar de provar-ho, no? Però m'ho havien ofert també i vaig dir que no. Bueno, això és un exemple potser una mica tonto, no? Però...
0: No,
2: vaig dir que no.
5: Raó social.
0: Sí, perquè em vas trobar un ambient del teu entorn que fumava i et van invitar, i però si t'hagués agradat o no haguessis estossegat, potser ara series una fumadora.
2: Exacte, jo vaig dir que no, també tenia el meu entorn familiar, que el meu pare fumava molt i tal, i jo ja no m'agradava. Però si tu tens... Si tu des del primer moment, clar, si et deixes portar molt per el que hi ha, no?, doncs t'arrossega. Però també hi entra molt la teva personalitat. I no sé si això es pot dir des de jove, la teva personalitat es pot demostrar quan ets més jove o no, o si no la demostres quedes fora del grup i és una mica complicat. Hi entren moltes coses. És que és difícil.
5: És una maduresa.
2: És una maduresa, clar.
5: Tu quan ets un adolescent no tens la maduresa per poder...
0: Hi ha una debilitat. Debilitat.
2: Sí.
5: I aleshores, doncs, bueno, i la baixa autoestima, tota una sèrie de coses. Jo vull estar en aquell grup, vull estar amb les meves amigues.
2: És molt
5: important. Estar amb els meus amics. Jo no vull que em facin fora. Vull dir, quin preu s'ha de pagar aquest? Doncs aquest.
2: Sí. En aquest moment és molt important el grup i els amics. És el més important.
0: La tribu.
2: Sí.
0: Dolors, i després Lluïsa.
3: No, que hi ha un altre... Amb les xarxes socials també hi ha tota aquesta problemàtica que amb les nenes, amb això de no menjar o menjar, tot això de
5: l'anorèxia.
3: L'anorèxia, que també... Déu-n'hi-do, si en una família hi ha una nena o un nen que deixen de menjar o que vomiten tot el bat... Bueno, Déu-n'hi-do també, vull dir que és un altre tema. Podríem parlar de tants, de temes...
0: Molts.
3: Que no sé per quina...
2: I molts poden tenir un fons emocional.
3: Evidentment. Però és per també perquè són molt jovenetes i també les xarxes també mengen el cap amb que tothom ha d'estar prim, tothom ha d'estar de la mateixa manera, tothom ha de ser alt i prim i d'allò.
5: I guapo.
3: Vull dir que aleshores això també... hi ha molta feina, eh? Vull dir que si parlem no ho sé, hi ha molts... És molt... És molt...
0: La problemàtica, potser sí que ve de molt... o sigui, des de molt petits, potser no, perquè, per exemple, els pares sempre estan a la guai dels fills.
5: Sí.
0: El que passa que hi ha una edat, aquesta la pare adolescent, que potser els pares hi volen intervenir, Lluïsa, volen intervenir, i en aquest sentit el jove diu, ah, deixa'm que hi ha un tabaig i aquest deixa'm o...
5: No m'expliquis.
0: Sí, deixa'm estar. Aleshores, aquest aspecte és molt preocupant pels pares, però no hi podem fer-hi res als pares en aquest sentit. O sigui, hi ha una evolució que, si causa en aquest hàbit de toxicitat, s'ha de respectar perquè se'n donin compte, perquè agafi aquesta consciència que ens deia la Carmen, Lluïsa.
1: Sí, és que el jovent no el podem controlar les 24 hores del dia. Per tant, a casa et poden fer molta bondat, però quan estan a fora fan el que volen. I llavors, com ho controles i com ho fas? Però jo reprenent una mica el fil del que deia abans la Carme, de tindre la consciència, sí. I deia també la Dolors, jo em vaig quedar una vegada bastant impactada amb una persona que la van incloure al programa Arrels de gent sense llar, que aquí a Barcelona, i ell va explicar que ell havia tingut un negoci, no havia begut mai, no havia fumat mai, ell només treballava, se'n va anar tot a Norris, es va quedar al carrer, i allà va ser on, amb els companys, va començar a beure per no passar fred a les nits i a fumar porros perquè semblava que li calmava l'ansietat que tenia.
5: Sí, sí,
1: quan el va rescatar i va tornar a no poder fer això, va dir que havia tornat a néixer. Clar. Perquè s'havia de desprendre d'aquest hàbit que ell no tenia, però que li havia comportat la gent que l'havia envoltat en un moment de crisi,
5: està
1: en un moment
5: del
1: de consciència, sí. Fins que en aquell moment la va recuperar. Quan va estar dintre del programa i va tindre un lloc on viure, va tornar a recuperar aquesta consciència. Per tant, és important aquest punt de suport. Ell no sí. El va tindre de la família, però el va tindre d'una entitat, aquest suport.
5: Sí,
1: per tant, un exemple, com abans deia la Carme, no? I també ho deia la Rosa, de tindre el suport, de tindre la gent, de tindre algú que, a més, et pugui treure i dir-te que el que estaves fent doncs, no era el que hauries d'haver fet, que aquesta situació era tòxica per tu.
0: Clar.
1: I és una persona sense sostre, vull dir que...
0: Sí. Clar, avui dia el que se'n vol sortir ha de tenir un equip de psicologia perquè li pugui analitzar o perquè ha esdevingut d'aquesta manera amb un hàbit tòxic, no? Però també m'agradaria que, esclar... poden ser problemàtiques infantils, això, que un nen potser en el col·le l'han menys tingut, pot ser que els pares de petits, doncs això que hem dit abans, no? El pare obre la nevera i allà hi ha un arsenal de beguda i ho troba natural i bé, això no és el que aquella persona després de gran no vol, però ho té i ho ha mamat tota la vida i per sortir-se doncs, necessita un equip doncs, que el faci recapacitar, però arribar a que puguis anar amb un equip de psicòlegs, també ha d'haver-hi una consciència de dir, me'n vull sortir, no? Perquè en aquest aspecte... I hi ha molts hàbits que són tòxics que pues, totes les persones també ens en podem... si no en som conscients, no ens en podem sortir. Com, per exemple, l'hàbit de la gelosia. Hi ha gent que és molt gelosa i no se n'en dona compte, no? Hi ha l'hàbit de la xenofòbia, que ens fa tòxics a tots plegats. O sigui, quan les persones... O sigui, una cosa és la toxicitat dels fàrmacs i tot el que sigui, no? Però hi ha hàbits que tenim a dintre de la societat que també ens intoxiquen d'aquesta manera i que ens fa separar uns dels altres. O sigui, si l'alcohol ens separa d'una manera, també si som i agafem l'hàbit de ser gelosos, o si tenim l'hàbit de ser xenòfobs...
5: Tenim dependències emocionals. Tenim dependències emocionals que ens provoquen pues, això, una gelosia, unes enveges, una sèrie de coses, no? A vegades amb un acompanyament n'hi ha prou. Vull dir, sempre recomanem que hi hagi acompanyament. L'acompanyament de prop o de lluny, pot ajudar a vegades. Sempre diem de que, bueno, que diem a les persones que han de travessar un desert, o però l'acompanyament, encara que sigui de lluny, saber que ells tenen un suport, això els fa sobreixir i sobresortir i aixecar-se. Penso que l'acompanyament és una de les eines.
2: I volia afegir...
0: Digues,
2: el que tu penses de tu, potser quan ets més jove és més complicat, però el que tu penses de tu mateix i el que et dius a tu mateix, i creure't que tu, canviant les petites coses del dia a dia i fent una disciplina, o podràs canviar la teva vida realment, perquè és així.
5: És així.
2: És així, però costa veure-ho. A mi m'ha costat anys veure això i adonar-me'n de que si canvies aquestes coses cada dia, fas el mateix, igual que pot que entres en coses que no són bones, també pots entrar en coses, en un canvi brutal de la teva vida, doncs és molt important. Però clar, de vegades ens parlem molt malament i ens diem i pensem cap a nosaltres coses molt dolentes.
5: Bueno, et menges el coco, que se'n diu.
2: Exacte, doncs ens hem de dir coses.
5: Menges el coco.
2: Clar, és entrar en una altra...
3: La part emocional no ha sigut una de les coses que nosaltres ens hagin tractat massa, justament. És una cosa que hem tingut que anar aprenent d'allà, passigant d'aquí, passigant d'allà, per entendre'ns una mica.
0: És una manera d'anar-nos descobrint. Ara ho tenen més fàcil, o millor, perquè tenen més mitjans, però la qüestió que això entra dintre de sanitat, saber-se descobrir psicològicament també.
5: Sí, a veure...
0: Però... Clar, tot costa aquesta voluntat pròpia, Lluïsa? Sí.
1: És que costa molt entrar a conèixer-se a un mateix, perquè hi ha molta gent que et diu que, per exemple, parlen de meditació, de fer un ioga, no? I et diuen, sí, però vols dir? No és una manera també de perdre el temps? O sigui, hi ha molta gent i molts mitjans que ho infravaloren extraordinàriament. I això fa que gent que potser agafaria aquest punt i s'obriria dins d'aquest camp també posi resistència, perquè pensi que potser aquest hàbit que puguin agafar tampoc sigui tan bo. Sí. I llavors ja tenim un desconegut que és més bo, perquè anem d'anar a buscar un desconegut que potser no ho sigui. I això també és complicat, eh? Perquè no té aquesta força o per poder-se'n sortir.
0: Sí, la qüestió de la meditació, per exemple, que és fonamental per poder-se trobar un mateix, com que no està ben vist dintre del grup, doncs, bueno, ara sembla que amb aquest disc que ha tret Lux de Rosalía, potser invitarà a la joventut a fer una mica de reflexió en aquest sentit, digues, Dolors.
3: No, que jo estic molt d'acord que nosaltres, les persones adultes, meditar ens pot anar molt bé, no? Però, per exemple, amb aquesta problemàtica dels nanos joves, amb els, jo penso que el que més bé els hi va és jugar a alguna cosa o fer algun esport, i que s'enganxin a un equip i que li fotin pinya a la pilota i no la fotin
5: al papa o a la mama, esportiva, no? Sí.
3: Cada...
0: Dintre d'un ordre.
3: Exacte. Sí. Cada etapa de la vida també ens hem d'agafar, hem de donar unes armes diferents, també penso jo, eh? Però penso que amb els joves, si algú els pot salvar, és l'esport. Ho crec molt fermament.
0: Els hàbits que tenim són tòxics? Aquest és l'interrogant que avui ens plantegem. Estem fent possible aquest programa avui, la Lluïsa Soler, la Carmen Vera, la Dolors Caselles, la Rosa Puertas, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Anem un moment a fer una... No, anem a posar la música, no, Joan? Sí, perdó, és que ara t'he vist la cara. La Lluïsa ens ha preparat en el seu guió una cançó. Lluïsa, quina i per què?
1: Bueno, he tractat... de seguida, amb el tema, em va vindre al cap aquesta cançó, que és No puedo vivir sin ti, del Ronaldos, que ja té uns quants anys, però que ens va fer descobrir això, no? El No puedo vivir sin ti, de moltíssimes coses, i que la repetíem moltes vegades inconscientment del que volia dir en realitat la cançó. Val. Però, bueno, jo crec que aquí és adient.
0: Val, doncs escoltem i tornem.

0: hàbits que tenim són tòxics? Aquest és l'interrogant que avui ens estem plantejant. El fem possible a la Lluïsa Soler, la Carmen Vera, la Dolors Caselles, la Rosa Puertas, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Bé, aquesta cançó, Lluïsa, l'has encertat, em sembla, no? I, a més, la Rosa té una cosa a dir.
1: No, jo penso que justament aquests Ronaldos, justament... eren, bueno, són molt bons músics i es demostra amb la part instrumental i que, bueno, que fan una reflexió d'aquesta dependència emocional, no? Però que als anys 60 i 70 ens pensàvem que era normal, eh? Que era normal tenir aquesta dependència, perquè això volia dir que estaves enamorat i que, ves, que ho donaves tot per aquest amor. I aquesta és una de les coses que s'han de refer. Aquesta idea de que estàs enamorat i ho has de donar-ho tot per l'amor, que és el que són patrons de conducta que ha dit, ha esmentat molt bé la Lluïsa, eh? Aquests patrons de conducta són els que s'han de refer. No pot ser que resulta que per un amor resulta que se t'ensorris la vida, perquè és una addicció i és una dependència emocional. Si és una dependència, no és un igual. No és igual de tu a tu. No ho és. Per tant, tot el que no sigui igual de tu a tu, malament.
0: Perfecte, aquesta observació.
2: Totalment,
0: sí, sí, perquè també hi ha amors tòxics. Sí.
1: Home, clar, n'hem tractat aquí també, aquests
0: sí,
1: amors tòxics.
0: Sí, sí, i aleshores entre persones...
1: Que I la manipulació que fan.
0: Que això la Lluïsa ja ho reflecteix
1: en el seu guió, clar, però hi ha
0: persones que ens manipulen, però perquè també hi ha persones que són manipulables, eh? I això ho reflexes...
1: I que són manipuladors.
0: Sí, en el teu guió, que, esclar, els factors poden ser biològics, genètics, psicològics i socials, i són gens multifactorials que ja ho ha posat la Lluïsa, que hi ajuden a tot això. Esclar, tenir un criteri ben format, la vida dona palos a tort i a dret. I si no tens un ambient o et busques un ambient, però esclar, hi ha gent que viu en un ambient que déu-n'hi-do també, eh? Mm-hmm. I no és fàcil, la vida en aquest sentit no és fàcil, i pues, mira, quan un troba un hàbit que li pot ser còmode, pues s'hi apunta, no? Però també que penso que ha de fer la reflexió de si aquest hàbit que emple i que li és còmode és tòxic o no. O sigui, sí que a la vida dona una un ventall de possibilitats, però cada dia hauríem de fer aquesta reflexió de dir, escolta, el que estic fent és tòxic o no és tòxic, com el menjar, per exemple. Clar, un pot menjar que li senti molt bé un entrepà, allò que se'n diu un sàndwich amb una hamburguesa, i s'hi pot sentir molt còmode i cada dia, però ell ha de dir-se i preguntar-se si cada dia
1: això li va bé
0: o és tòxic, si va augmentant a més de pes, o sigui, sí, són gent...

0: que aconsegueix canviar la seva vida és el que ho fa. Llavors, he apuntat unes frases que són aquestes, que he llegit una mica sobre epigenètica, i diu: els teus hàbits tenen més poder que la teva genètica. Allò que fas cada dia té més poder que els gens amb els que vas néixer. Si els teus hàbits poden canviar fins i tot parts de tu que et penses que te les han donat i que no hi ha res a fer, doncs no, sí que hi ha a fer. Si tu tens persistència i canvies i dia a dia i tu penses i tu creus, segurament poden canviar coses de tu i fins i tot poden tenir repercussió en els teus descendents. Això també ho diu l'epigenètica. Uh-huh. Els canvis que aconseguim amb els hàbits es poden heretar fins i tot. Som responsables de nosaltres. I aquesta és l'esperança.
1: L'esperança és això, que siguem responsables de nosaltres. Perquè molts es consideren que no ho són de responsables, que les coses els hi venen de fora, de que té una embestida de la vida l'ha embestit, la vida li va malament...
0: Pobrecito de mi.
1: No, sí, vull dir, jo no tinc la culpa, i aleshores, doncs, què vols que hi faci? I aleshores, doncs, jo penso que sí, que és donar una esperança de dir que justament amb una disciplina i amb uns hàbits, allò que et falta, diríem, ho pots aconseguir-ho.
0: Jo penso, exacte, no és sí, fàcil, però jo penso
1: que sí. Jo penso que aquest és el camí justament del que se'ls els imparteixen els que tenen drogadicció, que els seus hàbits i la seva refer tot això, aquesta disciplina que han de refer tota una sèrie d'hàbits tòxics, justament agafar els que no són tòxics, aquesta disciplina és que els que fa ressuscitar. Mm-hmm. Jo penso que sí. I haig de donar la felicitació a tota la gent anònima que se'n surt d'aquestes coses. Felicitar-les.
2: Sí. El Boris Cyrulnik, aquest francès que parla dels camps de concentració, inclús, i de les situacions que ell va viure de petit, no?
1: Sí.
2: Però que si tenim una bona conducta, o sigui, tenim un bon suport de petits, del que hem après i del que hem... i ens ho agafem en positiu tot el que ens passa, si som capaços de veure en positiu,
1: és la resiliència.
2: Ens en podrem sortir.
1: Sigui el que sigui.
0: També és cert que de vegades fa falta aquest detonant, aquestes persones que ens acompanyin, no? Aquest entorn que ens acompanyi, perquè també som una barreja de les persones amb les que ens relacionem cada dia, i els llocs on estem, i tot. Som una barreja de tot això.
1: Clar, i que passes moments difícils, també, que passes moments tristos, eh?
3: Sí, jo em sembla que aquesta part de tristor que ara dius, Rosa, et deixa com aclaparat. Les persones que passen un problema d'aquests es pensen que...
1: Et deixes una embestida?
3: Sí. No tenen la vista ni l'oïda per veure que el seu entorn el vol ajudar tal vegada, però, o sigui... sinó que volen que se'n puguin sortir i que puguin ressuscitar, com bé has dit, en aquest sentit.
1: Ho ha dit la Lluïsa, obrir els ulls.
3: Ressuscitar, sí.
1: Obrir els ulls, eh?
3: Sí, Lluïsa, digues.
4: No, agafant una mica el fil de tot el que dèieu i de la consciència, jo m'he trobat una vegada amb pares, amb canalles de 8-9 anys, no? I un li deia: papa, és que amb aquests nens els hi deixen fer tot. I tu, cada vegada que et demano una cosa, em preguntes que per què la vull fer, i em fa reflexionar. I en els altres això no els hi pregunten. És a dir, la part aquesta de prendre consciència que tenia aquesta família amb el nen, clar, el nen estava superesverat perquè nosaltres no els hi preguntaven res. Els altres tenien via lliure i amb ella el feien reflexionar sobre el tema, i estava enfadadíssima amb la família amb 7-8 anys perquè això amb els altres no els hi passava. Però clar, aquesta família li estava ensenyant a prendre consciència d'això. Mm-hmm. I penso que aquí és una de les vies de començar amb aquesta canalla sense coses grans, però senzillament a reflexionar de per què fan aquella cosa, i si està mal feta, per què l'han fet malament, i que prengui consciència de que està mal feta. Perquè això, si ja ho interioritzen, la propera vegada ja sabran per què ho han fet, i no arribaran a coses més greus, eh? Però això serà una base que, si no l'agafes de petit, després de gran costa molt, crec, eh?
1: Sí. Bueno, hi ha una base a l'adolescència, que és travessar els límits. Eh? O sigui, sí, que és

0: travessar, vull dir, me'ls carrego els límits. Ara m'han posat no travessis allà i ara travessaré per allà. Bueno, s'han d'experimentar també, no? Han d'experimentar. Però sí que és veritat que jo crec en una base. Sí, sí.
1: Sí, jo penso que sí que també hi ha d'haver-hi un experiment de les persones, perquè tots hem de fer la nostra vida naturalment, i si els nostres pares ens orienten cap a un cantó, nosaltres volem tenir l'experiència de la nostra vida, no? De dir, bueno, ja estic fart d'escoltar el que em puguin dir, però jo vull treure la meva conclusió. Ara, penso que la reflexió del dia, un pot dir, bé, i un tema portat aquesta experimentació que d'això, no? No perquè els pares sempre hagin de tenir la raó, que sí que la tenen, però a la seva manera.
0: A vegades no, eh?
1: A vegades no.
2: A vegades sí.
1: Però vull dir que en aquest sentit, el jove que vol trencar motllos, pues, també s'hauria d'interrogar cada dia allà on te'l porta. I si el que ha empleat és tòxic o no és tòxic. Perquè, clar, abandonar-se i no escoltar...
3: No escolten, eh?
1: No.
3: Els adolescents escolten, eh? I menys el papa i la mama. Escolten tot l'altre.
0: Sí. Els seus iguals són els que escolten. Mm-hmm. Clar, que són els que el porten això, a fumar, a beure...
1: Sí.
2: Però tenim la sort encara que n'hi ha que quan els hi surt malament demanen ajuda.
3: Sí.
0: Millor, millor. Si demanen ajuda, millor.
2: Sí,
0: sí. I nosaltres hi serem sempre.
3: Exacte.
1: No podem fallar mai. Els que són pares no podem fallar mai.
0: No, els grans
1: sentit.
0: No podem fallar mai. Els adults no podem fallar.
1: Sí, i
0: no.
1: La societat com a tal també,
0: no,
1: perquè
0: no
1: reclamava abans la sanitat, pues, tots els tècnics que pues, saben pues, també poder col·laborar en aquest sentit a poder-se'n sortir, no? Aquest és el... Què més? Què més? Com sabem que un hàbit és tòxic? Com ho sabem, això? Ens ho podríem preguntar, això, no?
0: Com és que la llista cada vegada és més llarga, oi?
1: Eh?
0: La llista cada vegada és més llarga.
1: Sí.
4: Quan sabem que és tòxic? Doncs potser quan no ens en sortim i no sabem el per què i no sortim del poc, no? No ho sé.
1: Sí, però, per exemple, un cafè cada dia pot ser tòxic. Si no, eh? I potser hauríem de dir... hauríem de poder dir el deixo de prendre... per veure si és veritat que és tòxic o no, i tinc una addicció o no tinc addicció. Mm-hmm. O sigui, és que a vegades, amb coses molt
0: sí,
1: d'aquesta sutilesa, simples,
0: sí.
1: Són les que ens porten a la llarga a més grosses, no? Perquè si aquest fa això, jo no puc fer-ho a l'altre, eh? Sí, i... No ho sé, hi ha d'haver-hi un discerniment, eh? Si anem... Perquè, d'una manera o una altra, penso que amb aquests hàbits ens anem bullint com la granota, saps? O sigui, anem prenent uns hàbits que, potser, ens pensem que no són tòxics, i sí que són tòxics a la llarga, sigui de qualsevol manera, eh? O sigui, ja dic, en el beure, en el fumar, en el menjar...
0: en
1: la gelosia, en la medicació, en la xenofòbia, jo què sé, en tot aquest sentit.
0: Sí, però la xenofòbia és un jo més aviat és un hàbit d'odi. O sigui que...
1: Sí, sí, sí. Ens falta...
2: Sí, però ens costa molt, per exemple, quan anem a un lloc i veus algú jugar amb una màquina.
1: Clar, la ludopèdia.
2: Si té ludopatia o senzillament s'està divertint. Clar? No,
4: sí, pot ser, clar.
1: Sí,
2: perquè
1: sí.
2: No coneixes a la persona sí. En aquell moment. I la primera impressió pot ser que s'estigui divertint o realment sigui un cas d'una ludopatia de cavall, no?
4: Sí.
2: I clar, aquestes coses també a vegades ens impedeix socialment entrar amb gent o amb gent que veus que aquest problema el comença a tenir, que l'hauria de parar, que no hauria d'anar més endavant. Però costa, eh? Costa molt fer-los obrir els ulls.
1: Sí, sí.
2: Perquè et diuen que s'estan divertint, no que estan, que es passen el dia jugant a la màquina o que demanen diners per jugar a la màquina, per exemple, eh?
1: Sí, sí.
2: O veure pornografia a les nits. Que és una altra, eh?
1: Sí, sí. És que hi ha moltes cosetes.
4: O la persona que es passa el dia mirant la tele, no? No sé, tot... O mirant sempre la tele, vull dir. No sé, no? Anastasiada. Bueno, no sé. I que prefereix això que pensar per si mateix o plantejar-se coses o pensar o qüestionar-se i no creure's tot el que diuen per la tele, per exemple, és un exemple, eh? Però...
2: No, si et diuen, és que ho dic la televisió, i ja està.
4: Sí. Ho dic la televisió. Sí. Ho dic la televisió.
1: Però caure en aquests hàbits és el més fàcil, no? O sigui, que és una manera d'abandonar-se. Penso que és una manera d'abandonar-se, perquè... és clar que també no hem de procurar per una societat productiva sempre. Sí. Perquè llavors aniríem a un altre extrem, que seria un altre hàbit tòxic, no? De sempre fer,
4: yeah.
1: Que no porta enlloc, a lo millor, no? Sinó en un sentit. Però mirar sempre la tele, pues,
4: Això de no, com un autòmata,
1: Empassar-s'ho tot i quin criteri segueixes, no? Aquesta és la... I preguntar-se tal vegada, de dir, la vida de mi espera això? I jo espero això d'estar assegut de la vida?
0: El sofà, fes-ho a fins.
2: Et planteges moltes coses, eh? I la gent no se'n planteja tantes, eh?
1: És el punt de l'interrogant.
4: Aquest
1: però
4: és el tema.
2: Per això, que aquí ens plantegem moltes coses i ens surten moltes coses, però la gent de peu, tu li fas una pregunta d'aquestes i et diu...
4: No m'atabalis.
0: Sí. Sobretot no m'atabalis. Sí,
1: precisament.
2: Això, vaja, no tinc temps jo per fer això.
1: Sí, sí. El fet és d'anar-se plantejant coses. Per què? Perquè si no, vol dir que l'hàbit que ja has adoptat t'està anestesiant, t'està adormint i ja no et deixa ni per capacitat de reflexionar i de plantejar-te altres possibilitats. Que si ho féssim, molt probablement que milloraríem de l'estil de vida.
2: Segur. Sense
1: O sigui, no dic que tot el dia ens estiguem que plantejar interrogants, però sí que molt probablement la gent té molts interrogants que no se'ls planteja. Els té molts, no se'ls planteja i no els vol donar la sortida, no vol donar la resposta adequada. Cosa que bé, nosaltres tampoc donem una resposta perquè no és la nostra finalitat. El que sí nosaltres és plantejar interrogants perquè la gent... Precisament, això sí que sempre ho hem dit, el punt de l'interrogant serveixi per sortir del silló on vol d'aquest aspecte sí. que dèiem ara de mirar tot el dia a la tele o d'estar assegut mirant sempre partits de futbol o... Hi ha altres coses més interessants a la vida, penso jo, eh? Cadascú és lliure, naturalment, la llibertat és la llibertat, però és aquesta la pregunta. He vingut a fer això a la vida o la vida m'ha portat només a fer això?
3: Sí, com diu el guió, moltes vegades estem en una espiral que sempre... a més és que tenim aquesta facilitat els humans per encasellar-nos, no?, amb coses, una cosa que ja ens va bé i no ens plantegem, no ens replantegem a vegades la vida. Tampoc és una cosa que ens hagin ensenyat a fer massa, no?, de replantejar-te de cap i de nou què pot passar si canvies... Mm-hmm. Petita cosa d'avui. Què pot passar si canvis una petita cosa per demà? És una cosa que tampoc ens ho han ensenyat gens. O sigui, ens han encasellat amb una sèrie de coses i, a més, és que mentalment estem també encasellats, no? Costa de que el que creiem que ens va bé o que creiem d'una cosa o que creiem de l'altra, posar-ho en qüestió... No només a l'hora de jutjar l'altre, sinó a l'hora de jutjar-nos a nosaltres mateixes. Aquest és un exercici que no solem fer. Sí. Aleshores, hi ha molt a fer.
1: I pot ser alliberador, perquè...
0: És alliberador,
1: eh? I, esclar, aquesta pràctica que tu suggereixes aquí, perdre 5 minuts i posar ordre a la nostra vida, Lluïsa, era bé al final. Doncs aquest aspecte... Jo penso que és alliberador per cada persona. Ara, jo crec que avui hem llançat un hàbit per poder fer i que pot ajudar a desintoxicar-te de moltes cosetes. La Dolors ho ha plantejat molt bé, eh? De dir, canviar una cosa tan sols i a veure si demà. Hem de pensar una cosa, que per exemple la Terra ens ho ensenya això. El Sol cada dia surt des d'un lloc diferent, perquè la Terra gira cada vegada i va canviant de graus. Mm-hmm. i si és a l'estiu, doncs hi haurà un fruit, i si és a l'hivern n'hi ha un altre, o no hi ha fruit, però això és el que hauríem de fer en la nostra vida, anar canviant d'hàbits, d'anar canviant hàbits, perquè ens anem desintoxicant de tot allò i produir un altre fruit de la nostra vida, que molt probablement tenim possibilitat de veure que potser ens podem projectar des d'un altre aspecte. El que deies abans, Rosa, ressuscitar.
0: Sí, ressuscitar. Diríem que... Jo diria que... que fer una reflexió a nosaltres mateixos és estimar-nos. O sigui, ser valents, estimar-nos i dir... Realment estic fent el que jo voldria fer. Abans sempre dèiem que havíem de fer coses pels altres. Però en aquest cas potser diríem que fem coses per nosaltres mateixos.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, i el primer, estimar-nos. Però no d'estimar-nos, de dir, saps què, tu? Jo no faré res més i m'estaré aquí al sofà i lleure. Geure i lleure. Penso que no, que hem de fer una feina primer amb nosaltres i després sí que és veritat que de cara als altres, si pots ajudar, doncs mira. Mm.
1: Nosaltres hem sortit de casa, hem vingut aquí i ens estimem i volem estimar els altres en aquest sentit i donar el nostre parell, la nostra mirada a la vida i en aquest sentit d'ajudar. Avui el programa Els hàbits que tenim són tòxics, ha arribat al seu final, però què se us ha quedat en el tinter? Dolors, què se t'ha quedat en el tinter per dir?
3: No, senzillament això, de que siguem capaços de pensar una mica sempre el que ens va bé i el que no ens va bé amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn, perquè a vegades donar una maneta en el del costat també li dones una pista a vegades i la pista que dones serveix per tot l'àmbit familiar i per tot allò, no? Jo, en implicacions a nivell d'ajudar els altres, m'agrada molt fer-ho. Per tant, ajudem, si puguem.
1: Rosa, què se t'ha quedat?
0: No, això, insisteixo en el d'estimar-te tu mateix.
1: Perfecte.
0: I després que això es reflecteixi en ajudar, diríem. I els que som grans hem d'ajudar més els petits.
5: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
8: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
9: Clarito y poco a poco.
10: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
11: Y esa es la noticia.
12: ¡Qué gentuza, qué mierda!
13: Se toca un becario y tú vas a hacer programa, no puede ser esto tú.
14: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
15: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
16: ¿Y no sabes si qué?
17: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
5: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitòria despullen la televisió i et despellen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
9: Adiós.
5: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer un bon esmorzar per la família.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Escoltant Ràdio Arenys 91.2.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb el grau de perill màxim 6/6 davant la possibilitat de tempestes especialment intenses a la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Solsonès i l'Anoia. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superior als 90 km per hora, esclafits i tornados. Protecció Civil demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i estar atents a l'evolució dels avisos meteorològics. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya també manté diversos avisos de cara al cap de setmana per intensitat de pluja. L'alerta serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte, mentre que la previsió es rebaixarà de cara al diumenge. En paral·lel, es mantenen els avisos per calor intensa, especialment a la nit, a més del Pla Infocat de Protecció Civil per l'alt risc d'incendi en diverses comarques catalanes. I en relació amb els forts temporals de pluja d'aquesta tarda, els bombers de la Generalitat han confirmat diverses actuacions per petites inundacions i caiguda d'arbres a municipis com Castelló de Farfanya, Vilanova de l'Aguda, Peramola i Bassella. En aquesta darrera localitat, Bassella, el Servei Català de Trànsit ha informat que està tallada la C-14 perquè la caiguda d'arbres ha afectat la circulació per la via. Segons l'SCT, agents de seguretat s'encarreguen d'indicar un pas alternatiu per mantenir la mobilitat a la zona. També els bombers han treballat aquesta tarda en l'incendi d'un patinet elèctric a l'entrada d'un edifici de 5 plantes al carrer del Jardí, a Hospitalet de Llobregat. 8 dotacions s'han desplaçat i, a banda d'extingir les flames, s'ha ventilat l'escala i s'han revisat les diferents plantes per confirmar-ne l'integritat. Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que també s'han mobilitzat 6 ambulàncies i la informació en curs és que s'han atès, de moment, 3 afectats, 2 adults i un menor. Els Mossos d'Esquadra van realitzar un operatiu aquest dimecres a la zona del Polvorí de Girona, impulsat per les queixes reiterades dels veïns de la zona. En el dispositiu s'han comissat 3 galls mutilats per fer-los servir en baralles i 9 pollets de cria. A més, la Unitat Regional de Medi Ambient ha obert diligències administratives per possibles infraccions a la normativa de benestar animal. Els agents també han detectat 15 connexions elèctriques fraudulentes en els 20 habitatges registrats. I durant les inspeccions també han localitzat una plantació d'unes 20 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge visible des del carrer. En aquest cas s'ha aixecat una denúncia administrativa. I un breu apunt per acabar pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, ja que continua el reguitzell de visites mèdiques per problemes als ulls. Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut a un nou viatge per la màquina del temps. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. Algú va dir... Una vida sense festes és com un llarg camí sense posades. Aquesta és la festa de la ràdio, la festa de la música, la festa de la comunicació.
2: Hola, Albert. Mira, sóc Maria Dolors, de Sant Andreu, i cada dissabte pues, t'escolto, que estic assentada fent puntes de coixí. Mira, m'agradaria que em posessis alguna del Garth Brooks, qualsevol, perquè totes m'agraden.
1: Doncs, amb el teu permís, farem un petit recitalillo, perquè fa molt de temps que no sona en el programa, i Garth Brooks va ser important. Tot va començar amb aquesta cançó. Sometimes.

Aquest va ser el seu primer número 1. Corria 1989. If tomorrow never comes. Si demà no arriba mai. Garth Brooks, que té el rècord com a solista més venut a Estats Units, amb més de 128 milions de còpies venudes certificades. Nascut a Oklahoma el 1962. Jo crec que el seu tema més conegut al nostre país era aquest. Burning Bridge. Garth Brooks, molt gran. Yesterday.

goes down. Garth Brooks, que ha rebut 9 discos de diamant, superant els Beatles, que només en tenen 6. 71 milions d'àlbums més que Michael Jackson ha venut Garth Brooks, un rècord dels anys 90, a l'actuar per 1 milió de persones al Central Park de Nova York. Diuen que és el solista més venut del segle XX, segons l'Associació de la Indústria Discogràfica d'Amèrica. Als 90 es deia que l'única competència de Garth Brooks era ell mateix. I possiblement la seva cançó més emblemàtica va arribar just al 1990, al començar la dècada. Era aquesta, The Dance.

0: aquí al Coco. Música de bon gust. Música que et fa sentir bé. En aquest cas, música de Garth Brooks, que teníem una mica oblidat i que, com us he comentat abans, va ser un cantautor de country realment reconegut.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però on està el piano? Sisplau, que passi a primer pla. És un piano màgic. Ah, aquí és el piano. Per recordar-te que estàs escoltant qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Per la FM. Però moltes d'elles també en simultani per la tele, sí. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però molt millor, així ens pots imaginar. Això és la ràdio, imagina't el que vulguis. Només és ràdio, però ens agrada molt. Com el rock and roll. Com deien els Stones. Imagina't que estem a finals dels anys 80, que estàs preparant un viatge i quan prepares les coses que t'has d'endur, creus que has de gravar una cinta. Creus que és un element important per posar a la maleta, perquè el viatge és en cotxe, i en aquella cinta, quina cançó posaries? Si el viatge és llarg, segur que l'escoltaràs més d'un cop. Així que és una autèntica responsabilitat. Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Home, pensa que molts oients s'estan apuntant cada proposta per gravar aquesta cinta de veritat. Encara molts conserven cassets i tenen reproductor de casset al cotxe. Per exemple, la Puri Vila de Sabadell, que diu: jo posaria Another Day de Paul McCartney. És una cançó que em recorda la meva adolescència i, per tant, quan l'escolto, em sento feliç.

Another Day. Un altre dia. Una altra cançó per al nostre casset. El primer disc en solitari de Paul McCartney després de la separació dels Beatles. Gràcies, Puri, per la teva proposta. Bueno, evidentment, els que vau viure aquella època recordareu que hi havia molta expectació per descobrir què feien els quatre fabulosos de Liverpool per separat. I aquesta va ser la targeta de presentació de Paul McCartney, que havia anunciat l'abril del 70 la dissolució dels Beatles i que va publicar aquest disc abans d'un any, al febrer de 1971 al Regne Unit i pocs dies més tard als Estats Units. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Tarragona la Virtullador, que diu: jo posaria al caset la cançó d'Eric Clapton, My Father Eyes, els ulls del meu pare, perquè, a més, em recorda els ulls blaus del meu pare. M'agrada molt i segur que aquesta cançó em faria un viatge més maco. Doncs la punxem ara mateix des del seu àlbum Pilgrim de 1998.

My Father Eyes, els ulls del meu pare, el gran Eric Clapton. Ara estava recordant que va haver-hi un temps que per les parets d'algunes ciutats deien pintades Eric Clapton, el déu. Bueno, és que ha sigut un paio realment molt important a la nostra vida, i aquesta és la cançó que posaria la Virtu Ullador de Tarragona. Quina posaries tu? Per un viatge de dia o potser de nit? Per autopista? Per carretera secundària? Entre muntanyes? Amb corbes? La música sempre t'ajudarà. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com, que entre tots estem fent una cinta molt xula. Ara afegim la proposta, i aquí de moment ho deixem, en aquest espai, de l'Àngel Vera, que ens escolta i escriu des de Lleida. Què fan els cocos de la terra ferma? Ei! Diu que posaria No sobran los motivos de Joaquín Sabina, perquè diu la veritat del meu estat emocional d'ara mateix. Bueno, doncs mira, amb molt de gust, ara feia molt que no l'escoltàvem, també recuperem aquest tema que Joaquín Sabina va gravar l'any 2000 i del que es van vendre a Espanya més de 300.000 còpies.

My Way, que aquí es va dir a mi manera, és una de les cançons més demanades per als convidats d'aquest programa, conjuntament amb el Mediterrani de Serrat o el Nemequitepa de Jacques Brel. Quan els enganxo per sorpresa i no saben que els hi faré aquesta pregunta, la majoria es queden en blanc i recorren, doncs, a un d'aquests tres títols. I la Maite, que ens escriu i escolta des de Granollers, on sabem que tenim molts amics. La Maite ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, bon dia, Albert, us vull felicitar per aquest gran programa, per aquesta gran veu del seu conductor professional. Bueno, avui no gaire bona la veu, però en fi, són gajes de l'oficio, que diuen, eh? Diu, una cançó que m'acompanya sempre és My Way, i deixo a la teva elecció el cantant que l'interpreti. Maite, de Granollers. Yes, doncs, recentment, bueno, ha estat sempre recurrent al llarg de la història d'aquest programa, han sonat les dues versions més demanades de la cançó més demanada, del My Way. La de Frank Sinatra, que estem escoltant, o la fantàstica versió que va fer en el seu moment la Nina Simone. And now, the end is near, and so I got to face the final curtain. Per cert, que el 1999, quan encara no era possible escoltar ni molt menys descarregar música d'internet, van publicar el primer volum triple CD del Cocodrilo Club, i em va costar molt aconseguir el màster d'aquesta versió de Nina Simone, que estava descatalogat des de feia molts anys. I en aquest país, els discos descatalogats en aquell temps eren molt difícils de trobar, a no ser que fos per casualitat en un mercadillo. I aquesta va ser una de les joies que va incloure aquest triple CD, del que van vendre més de 50.000 còpies. Es va anunciar a tot Espanya per televisió. I era, bueno, dintre de les cançons de les que em van poder atorgar els drets, la llicència per incloure-les, doncs una mostra del que sonava en el programa de ràdio i també a la discoteca estable de Barcelona, Cocodrilo Club. Ara, aquest disc també és molt buscat perquè està descatalogat. Van caducar els drets per utilitzar aquestes cançons ja fa molts anys. S'ha convertit en un disc de culte dins d'un programa de culte, que és aquest per molta gent, perquè des de l'octubre del 93 que ens vam posar en marxa, hem passat per molts horaris, alguns molt marginals d'audiència, hem hagut de canviar d'emissora, de punt del dial. Per tant, abans de que existissin les xarxes socials i fos habitual connectar-se a internet, molts oients ens buscaven per tot arreu en diferents horaris fins que ens trobaven. I per sort, encara estem aquí. Doncs, Maite, de Granollers, com que aquestes dues versions han sonat recentment, la de Frank Sinatra i la de Nina Simone, si et sembla, escoltarem la versió realment original, que, bueno, ja coneixeu la història. Era de Claude François, la lletra no tenia res a veure, es deia com d'habitud, com de costum, i Claude François va tenir molt mala sort a la vida. Va tenir molta sort professionalment perquè era tota una estrella, especialment a França. Ell havia nascut a Egipte el 1939, però va morir el 1978 a París, electrocutat. De la manera més tonta. S'estava banyant, va veure que una bombeta del quarto de bany s'apagava com si estigués mal enroscada, i ell, mullat, es va posar a peu i va anar a enroscar la bombeta. I es va quedar electrocutat. Però abans ens havia deixat aquesta cançó, que en cert moment Paul Anka estava treballant per Frank Sinatra i estava per Europa buscant cançons que pogués adaptar la veu, no? Que li deien la veu a Frank Sinatra. I li va comprar els drets de Com d'habitude, com de costum, per fer el My Way, que després es va convertir en la cançó més famosa de Frank Sinatra.

acords similar. A David Bowie, a finals dels anys 60, li van demanar escriure la lletra en anglès per aquesta cançó, com d'habitude. Va escriure una versió que es va dir Even a Fool Learns to Love, però va ser rebutjada i el projecte va quedar arxivat. Més tard, Paul Anka va comprar els drets a Claude François i va fer My Way. Llavors David Bowie es va enfadar molt i va escriure Life on Mars amb una estructura d'acords de piano similar per parodiar l'èxit de My Way. I mentre My Way és un himne una mica egocèntric sobre la vida, Bowie va transformar aquesta melodia en Life on Mars, una cançó plena d'imatges surrealistes i crítiques socials que agrada a molts cocos.

0: I com a plus afegit, en la gravació d'aquesta cançó de David Bowie, el piano el tocava Rick Wakeman. Que gran. La va publicar el 1971 en long play i dos anys més tard, el 1973, va ser single. Hi ha vida a Mart. Algú va dir, pensa com un adult, somia com un nen, viu com un jove i aconsella com un vell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh,
2: això és Cocodril Club.

ara, les versions. You can never stop me loving you. Et sona aquesta cançó? You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. Sí o no? That's one thing you never do. Em sembla que sí, però que la recordes amb una altra lletra, oi? En castellà. You can look away when I pass by. Als anys 60, els èxits internacionals, alguns triomfaven molt més a Espanya, adaptats al castellà, que no sempre deien el mateix que la versió original, per qüestió de censura o perquè no encaixaven els acords o per qualsevol motiu, però és igual. Poca gent sabia anglès i a la majoria els hi agradava entendre el que deien les cançons. Aquesta és molt tendra, eh? You can never stop loving you. You can never stop me loving you. Mai no podràs impedir que

era Johnny Tillotson. You can hang the phone up when I call. I la van publicar al Sirex amb el títol de Que te deje de querer. En aquell temps tampoc existia internet ni tenien moltes dades, i el Sirex, com altres conjunts catalans o espanyols de l'època, feien aquestes versions, i la majoria ens imaginàvem o pensàvem que eren pròpies, que eren d'ells, no? Ara tot això ja ha prescrit.

0: lograràs.
1: Tu també l'estaves cantant, Coco?
0: Esto nunca.
1: La veritat és que algunes d'aquestes versions al castellà estaven molt ben fetes, es venien més que les originals i agradaven més. Però el senyor que va publicar això originalment, que escoltàvem abans, era Johnny Tillotson, i aquest va ser el seu gran èxit.

Un dels avantatges d'aquelles cançons senzilles, encantadores dels anys 60, és que eren molt curtes. És a dir, que si alguna no t'agradava, tenies una miqueta de paciència i entrava una altra. Però ja que estem a l'espai de les versions, bueno, primer dic que aquest senyor Johnny Tillotson havia nascut a Florida el 1938 i va morir als 86 anys, el 2025,

0: I que en el seu moment aquí segurament també va ser més famosa la versió en castellà de Manolo i Ramón, el Dúo Dinámico.
1: Cuando estoy contigo.
0: I quan aquesta cançó estava de moda, Johnny Tillotson i el Dúo Dinámico, a més de la mateixa cançó, tenien en comú que els dos eren ídols d'adolescents.
1: Solo poesía.
0: Poesía en movimiento.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
4: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
5: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
4: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
5: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
4: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
4: Reserves al 930-234-522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar la causa del foc. Aquesta tarda els bombers han donat per estabilitzat l'incendi en una roda de premsa en la que l'alcalde accidental, Albert Batlle, ha aplaudit la bona coordinació entre els diferents cossos d'emergència i ha celebrat també que l'afectació forestal ha estat mínima d'unes 10 hectàrees. El confinament preventiu del barri de Can Caralleu ja s'ha aixecat i també estan obertes totes les vies excepte l'accés a Collserola per la BB-1468. Bombers han confirmat que l'operatiu continuarà durant la nit fins que l'incendi es pugui donar per extingit. També els bombers de Barcelona han fet, en el que portem de 2026, 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Aquest salvavides autopropulsat es controla amb un comandament i quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o ve directament a la platja. A Catalunya, aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol del 2026, els bombers han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. Anem ara fins a Colòmbia, on les víctimes mortals del terratrèmol d'aquest dilluns pugen ja a 285, segons ha informat la Unitat Nacional per la Gestió de Risc de Desastres al seu últim balanç. A més, hi ha prop de 4.000 ferits i 379 persones desaparegudes. Pel que fa a les afectacions en edificacions, es comptabilitzen 12.800 habitatges esfondrats, més de 73.000 domicilis amb danys i 121 edificis destruïts. També hi ha nombroses afectacions en centres de salut, centres educatius, centres comunitaris, carreteres, aqüeductes i aeroports. Les tasques dels cossos d'emergència continuen centrades ara a trobar supervivents entre les runes i atendre els damnificats, i fins ara s'ha rescatat a 354 persones. L'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, ha descartat tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons. Es va presentar el 2021 i preveia una inversió de 134 milions d'euros, que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des del 1989. El 2023 el govern espanyol es va comprometre a buscar finançament i fins i tot es va apuntar que els primers passos es podrien donar aquest 2026. Malgrat tot, l'alcaldessa Assumpció Castellví ha descartat que el centre no es podia fer per una qüestió de manca de concrecions i perquè els terrenys són d'enresa. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. If you change

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys. Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Molt bona nit, benvinguts, taverners. Estem de tornada a la taverna del Fauna, el vostre refugi de heavy metal, on cada setmana us portem el millor metal mundial. Qui us parla? David Alba. I avui, juntament amb el nostre millor col·laborador, el Rodas, tenim preparada una selecció èpica que us transportarà per la fantasia, la història i l'espai interior i exterior. Recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a l'Instagram i al Facebook, per estar al dia i enviar-nos les vostres propostes i comentar el que us vingui de gust. I si us perdeu el programa en directe, cap problema, perquè també som a iVoox, on ens podreu escoltar quan i on us vingui de gust.
1: Hola, Fauna, què passa? Avui estem a tope, eh? Amb molta música de la bona, de la que ens agrada, de la que fa tremolar les cadires i el cos. Ja l'has dit tu. Avui tenim canya, canya, però molt bona. Explica, explica, Fauna, quins són els temes que portem avui, que el personal sàpiga el que li espera.
0: Doncs mira, Rodas, avui comencem fort amb els alemans Blind Guardian. Seguim amb els Primal Fear, Master Plan i un munt més. És una edició que farà història, us lo asseguro.
1: Doncs no se'n parli més, que estic més preparat que un guerrer medieval. Comencem amb Blind Guardian, que, per cert, aquests tios són friquis, però friquis de veritat, eh? Però en el bon sentit, eh?
0: Això mateix, comencem amb Mirror Mirror, un tema de l'àlbum Nightfall and Middle Heart, de l'any 1998 dels Blind Guardian, un tema i un àlbum inspirat totalment en el molt Tolkien, especialment en el Silmarillion.
1: Però espera, Fauna, que la cosa té gràcia. Al principi es deien Lucifer Heritage, imagina't, però com que tothom pensava que els heavies eren uns satànics, van decidir canviar el nom. Així va passar a ser Blind Guardian. I escolta, encertadíssim, eh?
0: I tant que sí, Rodas, amb els Blind Guardian, la fantasia i l'èpica han trobat els seus millors aliats. Escoltar aquesta Mirror Mirror és com viatjar per la Terra Mitjana.
1: Doncs vinga, vinga, Fauna, posa-la ja, que ja em veig amb espasa lluitant contra or i criatures de Mordor.

0: I ara passarem a Primal Fear amb el seu Final Embrace. Aquesta banda va néixer en l'any 1997 i el seu so potent ha convertit en una referència el power metal alemany.
1: A mi aquesta gent m'ha molat molt, m'ha molat molt. Però aquí no acaba la cosa, perquè el Ralph Shepherd, el cantant, és un flipat del Judas Priest. Quan el Rob Halford va marxar de la banda, el Shepherd va presentar-se a les audicions per substituir-lo. No el van agafar per això, Però amb això va dir, ja que no em volen, monto la meva pròpia banda. I així va néixer els Primal Fear. Això és saber tirar cap endavant, no?
0: Sens dubte, Rodas. I Final Embrace és un dels temes més icònics d'aquell àlbum. Anem a escoltar-lo perquè la força de Primal Fear ens arribi com ens mereix.

0: I ara seguirem amb Masterplan i el seu tema Héroes. La banda la va crear Ronald Groundpow en el 2001 després de sortir dels Gamma Ray.
1: Doncs sí, perquè resulta que el Groundpow i el Kai Hansen de Gamma Ray tenien visions diferents. El Groundpow volia tirar cap a la melodia i el Hansen a la mínima li deia: "Això no sona prou dur, eh?" Al final el Groundpow va marxar i es va marcar un projecte tan bonic com aquest de Masterplan.
0: Doncs sí, senyor, i amb molt d'èxit, ja que Masterplan combina la força i la melodia en un equilibri perfecte. Héroes és una d'aquelles cançons que ho demostra clarament. Escoltem-la.

0: I ara toca un clàssic del power metal, els Edguy amb Babylon. Edguy es va formar l'any 92 i va revolucionar el power metal a Alemanya.
1: A veure, aquests tios van començar quan eren encara a l'institut. Llavors, a veure, Fauna, si et sembla, o eren uns visionaris o uns flipats, perquè ja apuntaven molt alt. Van començar tocant a sales petites i ara són un referent del power metal.
0: Doncs jo diria que són les dues coses, uns visionaris i uns flipats, i añadiria que són uns virtuosos. O sigui que anem a escoltar aquesta cançó, Babylon, un dels temes més coneguts de la banda. És un himne que ens transporta directament a les èpiques terres del metal.

Anem ara amb els Trick or Treat i el seu decret Escape. Aquesta banda italiana va començar com a tribut de Halloween, però han acabat tenint un solo molt propi. I avui dia són reconeguts per les seves lletres fresques i melòdiques. Anem a gaudir d'aquest decret Escape de Trick or Treat.

0: i d'australians com el que estan sonant a uns altres australians. S'anomenen Black Majestic i aquest és el seu tema, Phoenix. Aquesta banda va sorgir l'any 2001 i ràpidament va destacar el món del power metal.
1: Ja et dic, australià i power metal són dues coses que van agafades de la mà. Però bueno, aquí els tenim.

0: I passem ara a un clàssic de la ciència-ficció dins del heavy metal. Són els Iron Savior, amb aquest Starlight. Una banda fundada en l'any 1996 per el Piet Sielk. Aquesta banda és coneguda per crear tot un univers de ciència-ficció en les seves cançons. Una mena de Star Wars passat pel filtre del metal.
1: Exacte, fa una i no és conya, eh? El Sielk i el Kai Hansen de Gamma Ray van idear tota una història de robots i viatges intergalàctics que segueixen àlbum rere àlbum. Què dius tu dels narradors creatius, eh?
0: És que aquests tios es prenen el concepte d'àlbum conceptual seriosament. Starlight és pura ciència-ficció èpica passada per guitarres poderoses. A veure què us sembla aquesta cançó, Starlight, dels Iron Savior.

0: I ara canviem una mica de to amb Nocturnal Rites i aquest Still Alive. Aquesta banda sueca va començar als 90 i ha mantingut la seva essència intacta al llarg dels anys.
1: I tant fa una, aquests són els supervivents del metal. Han canviat de membres, però han resistit. Still Alive és com el seu himne de resistència, una manera de dir aquí seguim a pesar de tot.
0: Això és Rodes, aquesta és una cançó que ens recorda que passi, els amants del metal sempre estem encara vius. Endavant amb Nocturnal Rites.

0: I continuem amb els suecs de Nostradamus i el tema Austin Judith. Aquesta banda es va formar en l'any 98 i la seva música destaca per les lletres introspectives i una gran força instrumental.
1: Escolta, Fauna, aquests tios tenen nom de profeta, però fan música que, més que endevinar el futur, et fa pensar en el passat. Tot això de Austin Judith em sembla que és una carta d'allò més personal, no?
0: I tant, Rodas, aquí Nostradamus ens ofereix una cançó plena de reflexions personals que segur que connectarà amb més d'un de nosaltres. Anem a escoltar-la. És la cançó Austin Judith.

0: I fins aquí hem arribat a la Taverna del Fauna. Tanquem la paradeta. Esperem que hagueu gaudit d'aquest viatge a través del metal i les històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Recordeu que si teniu ganes de seguir la festa ens podeu trobar a les xarxes socials, tant a Instagram com a Facebook. I si teniu qualsevol comentari o suggeriment, ens podeu escriure al correu electrònic latavernadelfauna@gmail.com. No oblideu que els episodis es podeu escoltar sempre a la plataforma d'iVoox, per si voleu repetir aquesta sessió o compartir-la amb altres amants del metal.
1: Exacte, i res d'excuses, que escoltar-nos és gratis i només heu de clicar un botonet. A veure qui s'anima a seguir-nos i de pas compartir alguna anècdota o tema que vulgueu que comentem aquí a la taverna.
0: Així m'agrada el nostre millor col·laborador, sempre recordant-vos la importància d'un bon clic per mantenir viva aquesta comunitat de metal. Us esperem la setmana que ve per una altra ronda d'energia i història i, sobretot, bona música. No deixeu que el silenci s'apoderi de vosaltres.
1: Que el metal us acompanyi, taverners, sempre amb les guitarres a punt i les orelles ben obertes. Fins la propera setmana!
0: Fins aviat, taverneus, que el metal sigui la vostra guia. Sigueu bons, porteu-vos bé. Agur, adeu.
2: Sí, sí, tiempo hostil. Ajá, ajá. Producciones Alba, bro.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'escola La Presentació.
2: Benvinguts i benvingudes de nou al programa de la ràdio La Present. Aquesta setmana fem el programa en Jaume, l'Adrià, en Kilian i el Miquel i l'Ian. Avui el tema que tractarem és la recollida solidària d'aliments que fem a l'escola per ajudar a la Càritas.
3: Durant el programa farem dues entrevistes. La primera a unes alumnes de tercer d'ESO, que és el curs que s'encarrega de la recollida i el recompte dels aliments, i la segona a la Conxita Gascón, portaveu de Càritas Arenys de Mar. Finalment, debatrem sobre aquest tema. Per començar, escoltarem una bonica cançó.

0: aquesta cançó, la nostra companya, el nostre company Miquel farà l'entrevista a la Conxita Gascón.
1: Bona tarda. Avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Conxita Gascón. Bona tarda, Conxita.
2: Bona tarda, Miquel, i tots, i Jaume, i Ian, i tots plegats. Bona tarda.
1: De Càritas Arenys. Fa molt temps que estàs a Càritas?
2: Molt bé, doncs mira, ara farà uns 15 anys. Ja fa 15 anys vaig començar fent reforç a nens del col·legi, com vosaltres, que a la tarda, quan sortien, no podien pagar-se un professor particular, i jo anava a fer reforç. No anava a la vostra escola no necessitàveu, anàvem a l'escola Maragall a fer reforç. I vaig començar així, fent reforç a nens de 5è i 6è, a la tarda, a les 5, quan plegàveu de l'escola. Allà vaig començar a Càritas. I després vaig estar dos anys allà, i després ja vaig passar a aliments. O sigui que ja fa almenys 15 anys.
1: Quants anys fa que es fa la recollida d'aliments?
2: Això és una cosa molt important i molt important que sapigueu. Fa molts anys, potser fins a 25, avui ningú tenia la notícia exacta, que la vostra escola recollia aliments per Nadal. Tu, Teresa, tens constància d'això?
3: I tant. Fa molts anys que estic a l'escola, jo.
2: Pues almenys fa 25 anys que pel Nadal els nens de l'escola de la presentació recullen aliments per donar als nens, a les persones necessitades, aquest Nadal. El que passa que anàvem nosaltres després a recollir-ho. Sí. Però us dic que fa molts anys. Vosaltres no havíeu nascut, ni molt menys.
3: Jo crec que tota la vida, perquè jo he estat alumna de l'escola i quan jo era ja petita,
2: ja
3: jo també portava ja els aliments.
2: O sigui que fa més de 25.
3: I de 30 i de 40.
2: I de 40. O sigui, des del bon principi, que fan aquesta... O sigui que heu d'estar molt orgullosos. Fa molts anys.
1: Com valores que la nostra escola hi participi cada any?
2: Mira, jo cada any, l'últim dia d'escola vostra, és un dia de festa, perquè quan pleguen de l'escola, els alumnes de tercer d'ESO o primer de batxillerat, no sé ben bé quin curs venen, perquè ja són grandets, us imagineu l'últim dia de classe que Càritas obrim les portes i venen tots els nens de la presentació, grans, més grans que vosaltres, però recullen tot el que vosaltres heu recollit en bosses i ens ho porten. No sabeu el goig que fa aquell dia, l'últim dia de vostre de classe, rebre tot el que heu recollit a Càritas. Ho recollim amb molt de carinyo, ho acceptem tot, però és un dia de goig i de festa, de veritat. Veure tanta jovent que ve i porta tot el que vosaltres heu recollit abans, de veritat us ho dic, eh? I és un dia de molta alegria a rebre tot el que vosaltres heu recollit, perquè sabem el que serà després, perquè tot allò la setmana següent anirà a parar a les famílies necessitades, val? I famílies que tenen fills com vosaltres, i és un dia, feu-ho amb molta il·lusió, perquè és un dia que ho rebem amb molt de goig, de veritat.
1: Què és el que més fa falta de menjar?
2: Vale, mireu, aquí hem de parlar, per exemple, perquè necessitem de tot. De tot és ben rebut. Tot el que porteu serà ben rebut. Ara bé, si ens dieu en aquests moments què és el que més falta fa, per exemple, hi ha galetes. Una cosa que vosaltres, per berenar en un vas de cafè llet, un vas de llet, galetes. Per exemple, dic galetes. Després, conserves. Conserves de tonyina, sardines, que un entrepà, vosaltres sabeu que es necessita molt, d'atún, tota la classe de conserves. Després, oli. Oli, a ser possible, d'oliva. També en totes les cases és necessari. Aquells són els tres aliments que més falta ens fan. Ara us diré, per exemple, i dieu, i la llet? Us diré una cosa. Llet en tenim. Hi ha un problema en la llet, que caduca. D'aquí dos o tres mesos, la llet ja no serveix, ja caduca. I si en tenim molta, pues, l'hem de repartir de pressa. O sigui que, si pot ser llet, en cas de que tingueu il·lusió de portar llet, mireu la data de caducitat, que sigui el més tard possible. Aquest és el problema que tenim en la llet. Ara bé, tot el demés, porteu el que tingueu gust de portar, que tot serà ben rebut, perquè, per exemple, vosaltres, alguns porten torrons, alguns porten coses més, i tot fa il·lusió.
3: És que ho tenim organitzat per cursos. Els més petitons porten dolces de Nadal,
2: sí.
3: I els més grans doncs, porten l'oli, el sucre...
2: Bueno, sí, tot el... però sobretot demaneu galetes
3: farines.
2: I conserves i l'oli.
3: Sí.
2: Però ja us dic, en el llet tenim aquest problema. Però vaja, tot el que porteu serà ben rebut.
1: Quin servei fa Càritas?
2: Ah, vale. a Càritas, a part de fer de donar menjar, Càritas té molts aspectes. Per exemple, un que us he dit, fer reforç escolar a les escoles que ho necessiten. A les 5 de la tarda van i ajuden a fer els deures a nens que no poden pagar-se un professor particular. Això és un servei que jo havia fet i que es fa. Un altre servei que es fa és acompanyar a gent gran a les residències. També hi ha gent que ho fan. Un altre, el rober, recollim roba, que aquesta roba, què fem en aquesta roba? Primer, la donem a persones que realment ho necessiten. I si no, l'altra la posem a la venda a un preu de molt baix preu, d'un euro, dos o tres euros, i en aquells diners comprem aliments. O sigui que tot va en benefici. Fa moltes altres serveis. Càritas acull a persones necessitades, les escolta, mira de buscar-los feina. Càritas té unes altres empreses, una, per exemple, que es diu Ecosol, que dona feina a moltes persones que s'encarreguen, o sigui que fa molts serveis que no es veuen i que les fa. Càritas els fa.
1: Què et va fer unir-te a Càritas?
2: Mira, primer que tot, fer aquest servei. Un dia vaig anar per la Riera, fa molts anys, i vaig veure què deia. Se necessiten professors per ajudar el que us he dit abans. Jo m'acabava de jubilar, professora, vaig dir... Aquí és el meu, per ajudar. Vaig començar així, d'aquesta manera. I una vegada estàs a dintre de Càritas, veus que pots fer molts serveis, perquè tinc en compte que a Càritas actualment, a Càritas hi ha pues, quasi 50 voluntaris. Això és molt, eh? I què fem? Fem diferents serveis. Pues va fer unir-me a aquest desig de fer alguna cosa pels demés. Perquè si cada un féssim, aportéssim un graner de sorra, el món seria millor. Perquè si tots féssim alguna cosa... Jo vaig pensar, què he de fer? Tota la vida treballant, ara que puc ajudar, doncs vaig començar per ajudar a nens i avui en dia doncs estic remenant molta cosa de Càritas, molta cosa.
1: La gent acostuma a ser solidària?
2: Doncs sí, sí. I Arenys ho han demostrat. Ho han demostrat. A vegades, jo que vinc a la ràdio i demano ajuda, a vegades, per fer campanyes de necessitat d'aliments, el gran recapte que van fer fa un mes, no sé si vosaltres vau ser conscients, però fa un mes, a tots els súpers d'Arenys recollíem aliments que els tenim a Càritas. Per això us he dit que segons quins aliments ara ja no els necessitàvem, perquè fa un mes van fer la gran recollida del gran recapte. I la gent, veus, que responen, sí que són solidaris. I si demanes ajuda, te la donen. I persones que potser no els hi sobra, no són rics, per dir una paraula, però aporten bonament el que poden. I sí que són solidaris. I sí que responen. Mira, sempre hi ha alguna persona que passa. Això, sempre hi ha alguna persona que no vol saber-ne res. Però cadascú és responsable dels seus actes. Si un vol ajudar... ajuda, i sí que són solidaris. I s'ha de donar les gràcies i d'estar agraït. Vosaltres mateixes, en aquests moments, esteu demostrant que sou solidaris. Ara esteu fent un programa que demostreu, heu escollit parlar d'aquest tema quan podríeu parlar del futbol, que el Barça està guanyant, que jo també m'agrada molt el futbol, que el Madrid ha perdut, que el Barça ha guanyat, i tot això podríem parlar-ne. I aquí estaríem rient, parlaríem del futbol. En canvi... no parlem del futbol, que en aquests moments podríem parlar, eh que sí? De veig que el Barça i podríem parlar-ne. Doncs no, esteu parlant d'un tema solidari. Això, veus, ja esteu, és una mostra de la solidaritat de les persones. Vosaltres, en aquests moments, esteu sent solidaris per una causa justa. El futbol ja parlem de més a més, però és així. Per tant, us felicito, veus? És una mostra de solidaritat el que esteu fent avui.
1: I per últim, a part de la recollida d'aliments, com es pot col·laborar?
2: Mira, vosaltres, per exemple, esteu col·laborant ara. Vaja, ja ho he dit, ara esteu col·laborant. A part d'això, els voluntaris. Ja us he dit fa un moment que al nostre poble hi ha almenys, no almenys, una cinquantena, 40 i pico, quasi 50 homes i dones que dediquen moltes hores treballant. Són voluntaris, és una manera de treballar. Són voluntaris, i què fan? El que sigui. Hores, dediquen hores. Ara mateix, acabo d'arribar jo de Càritas, estaven descarregant una furgoneta. Per exemple, una cosa tan senzilla, descarregant una furgoneta d'aliments. Aquests aliments s'han d'envasar, perquè si, per exemple, tenen taronges o tenen peres o tenen patates, aquestes patates, aquestes peres, s'han de posar en bossetes individuals per donar. O sigui, hi ha molta feina. Tenim dos furgonetes, se necessiten xòfers i persones per anar a recollir. Se necessiten persones al rober que recullin la roba. Se necessiten per... Aquest matí a Càritas hem donat aliments a 53 famílies, exactament. Avui, dimarts, jo he estat a Càritas i han vingut 53 famílies a buscar aliments i s'emporten un carro ple d'aliments de tot tipus. Pues, tot això és una manera de col·laborar. Ja us dic, hi ha moltes maneres. Una cosa tan senzilla, ja us he dit, com la vostra escola, el que la vostra escola sempre està a la nostra disposició, el que feu vosaltres és una manera de col·laborar a part de la recollida d'aliments. Hi ha moltes coses. O sigui que en aquests moments vos heu de sentir orgullosos. Mireu, jo a la vostra edat, als nens de la meva classe, els hi deia, oi que hi ha coses que no t'agraden de lo que passa al món, que tots estem podria a mi i us molesta, pues jo sempre els hi deia als nens, mireu, si tots nosaltres intentéssim en la nostre entorn d'amics, de família, de col·le, millorar una mica, si tots ho féssim, imagineu-vos que tots ho féssim, el món seria millor. Pues és una manera de col·laborar. Vosaltres, si voleu canviar el món, comenceu per canviar el vostre entorn. Els amics del costat, els de l'escola, la família, els avis, aquells avis que teniu, que els teniu potser pobrets, no vos en recordeu gaire. Parleu amb ells, aneu a veure'ls. És una manera de millorar i de fer un voluntariat. És el que pretén Càritas. Ajudar el món, ajudar tothom.
1: Doncs, Conxita, gràcies per respondre aquestes preguntes.
2: Gràcies a vosaltres. Ja us ho dic, us espero, si vosaltres no veniu, els més grans, el dia 19, espero que vingueu a Càritas i us rebrem en els braços oberts.
3: No trigaran massa a anar pujant, aquests nois es van fent grans, ja estan fent sisè, per tant, d'aquí 2 o 3 anys ja deixaran
2: vindran
3: a Càritas.
2: Allà us espero. Però mentre vosaltres ja haureu col·laborat, ara esteu col·laborant, sí, i haureu col·laborat en la recollida d'aliments. I tot això rep la seva recompensa. Sabeu cuinar? La vostra satisfacció personal. La sentir de dir, oi, estic fent alguna cosa. Estic fent alguna cosa. Mira, això ajudo als demés. Uh-huh. Això és més que ningú, que la satisfacció que té un de fer alguna cosa per ajudar els demés.
0: Ara escoltarem una cançó que esperem que us agradi.

0: Tot seguit, escoltarem una entrevista a unes companyes de tercer d'ESO que col·laboren amb la campanya.
1: Ràdio La Present,

0: Bona tarda. Estem aquí amb unes alumnes de tercer d'ESO. Com us dieu?
1: Caral i Paula.
0: I ara us farem unes preguntes. Com animeu a la gent a que participin en la recollida i portin aliments?
1: Doncs el que fem és passem per cada classe i cada aliment és un punt i llavors després, al final, quan tenim tots els aliments de totes les classes, els sumem tots i llavors fem un rànquing i així doncs animem a la gent a que puguin portar a menjar.
2: Què creieu que podeu aprendre d'aquesta experiència?
3: Doncs clar, nosaltres aprenem moltes coses. Aprenem a ser solidaris, a compartir i a comprendre les vides d'altra gent.
0: Per què aquesta recollida sempre es fa a la mateixa època de l'any?
1: Doncs perquè hi ha gent que no té prou recursos o no té bona economia i llavors el que fem és doncs, ajudar-los perquè també puguin gaudir igual que ho fem nosaltres.
2: Com us vau sentir quan us van dir que podíeu fer la campanya de recollida d'aliments?
3: Home, vam estar molt emocionades perquè, clar, tenir aquesta oportunitat és bestial i, clar, s'ha d'aprofitar i fer-li un bonus.
0: Per què vau decidir participar en aquesta campanya?
1: Doncs perquè creiem que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats i que tothom ha d'estar bé.
2: Creieu que els alumnes de l'escola estan implicant-se bé a la campanya?
3: És clar que sí. En aquesta escola som molt solidaris i sempre estem predisposats a ajudar aquest tipus de casos i fer el millor per al món.
0: Moltíssimes gràcies, Caral i Paula.
1: De res. Gràcies.

0: Per finalitzar aquest programa farem un breu debat entre nosaltres per compartir les nostres opinions. Les preguntes les faran en Kilian i Lian.
1: Per què creieu que és important la recollida d'aliments? Lian.
2: Doncs jo crec que la recollida d'aliments és important perquè totes les famílies no tenen el mateix balanç econòmic, jo què sé, un cobra 1.000, l'altre 2.000, depèn de la situació de la família, perquè avui en dia les coses estan molt cares.
1: Adrià?
3: Sí, jo també ho crec, perquè, clar, així pots ajudar a, jo què sé, gent que té menys recursos, jo què sé, a l'Àfrica, com que hi ha gent que no té aigua o no té els recursos bàsics, pues així podem donar unes bones festes a tothom perquè ho passi bé tot el món per igual.
2: Creieu que hi participa molta gent, Miquel?
4: Doncs jo crec que sí, perquè és un bon fet per ajudar la gent i penso que la gent que ho fa amb moltes ganes i jo penso que sí, que ho fa bastanta gent.
1: Creieu que la gent en general és solidària, Ian?
2: Doncs hi ha molts tipus de gent, com bé abans ha dit la Conxita, però sí, jo crec que la gent és bastant solidària dintre del que cap. Hi ha de tot tipus de gent en el món, perquè és molt gran, i doncs és això. Vale. Penseu que és bona idea que cada classe porti diferents aliments? Adrià?
3: Sí, me sembla que és bona idea, perquè, clar, si tota l'escola ens diguessin de portar els mateixos aliments, doncs potser portarien tots els mateixos. I, clar, si porten tots oli, doncs arriba bé, com ha dit la Conxita, però no, pues va millor tenir diferents coses, com, jo que sé, sucre, galetes, conserves...
2: Miquel?
4: Que està molt bé perquè així, amb tantes classes en una escola, tenim una gran quantitat d'aliments i hi ha molta gent, en realitat, que ho necessita, això. Jo penso que està molt bé.
1: Com veieu que la nostra escola participa a la recollida d'aliments, Ia?
2: Doncs jo veig molt bé que la nostra escola participi a aquesta recollida d'aliments perquè, com ha dit el nostre company Miquel, així es pot ajudar més persones i, si a més, si altres escoles s'hi sumen, encara és molt millor perquè podem ajudar el doble o el triple de gent. Fora de l'escola, col·laboreu en alguna iniciativa solidària i, si ho feu, quina és? Jaume.
0: Jo col·laboro perquè quan la meva roba es fa gran, la meva mare li dona a persones que li vinguin millor, als més petits.
2: Adrià.
3: Pues jo no és així com portar-ho a Càritas, però quan, jo que sé, tinc una joguina que ja no m'agrada o no l'utilitzo tant, doncs ho donc als meus amics més petits perquè així ells les facin servir i que no s'hagi de tirar a la brossa.
2: Doncs mira, jo opino que... Bueno, també faig això que diu l'Adrià de donar-li amics, també ho porto al Maricel, la guarderia, i a l'escola cada any fem l'esmorzar solidari, que ens diuen uns productes, melindros, xocolata, suc de pressa i suc de pinya, i bueno, i qui vulgui, pues, s'ho pot menjar i ha de pagar uns diners i per col·laborar amb els nens d'Àfrica.
1: Com us sentiu quan col·laboreu, Ian?
2: Doncs jo em sento molt bé perquè hi ha molta gent que necessita això i que perquè tothom pugui passar bé, tindrà la nevera plena, poder estar disfrutant amb la família i tot això. Miquel?
1: Miquel?
4: Doncs jo em sento especialment bé perquè penso que és molt bonic poder compartir els aliments amb gent que no tingui l'oportunitat de tindre'ls tots i penso que fer-ho és molt bona idea.
3: Pues jo quan ajudo a, pues, no sé, a l'escola que porto aliments, pues em sento bé perquè és com que estic donant una oportunitat a gent, pues, que potser li falta menjar o no té els diners suficients per comprar-lo, pues, i em sento molt bé.
1: I fins aquí el debat. Gràcies per respondre les preguntes.
0: Després d'acabar aquest debat tan interessant, escoltarem una cançó.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Arriben les festes nadalenques a Ràdio Arenys. Encesa de llums, mercats, pessebres i molta música per celebrar un Nadal únic amb la teva ràdio de proximitat. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.

0: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.
1: Això ha estat tot per avui. Moltes gràcies per escoltar-nos i ha estat un plaer estar amb vosaltres. Abans de marxar, us deixem amb una altra cançó.

0: Benvinguts a la taverna del Fauna, el refugi on escoltem la música amb cura i expliquem el que hi ha darrere dels riffs. Qui et parla? David Alba. Recordeu que ens podeu trobar a Instagram i a Facebook com la taverna del Fauna i que podeu escoltar els nostres programes a iVoox. Per a propostes, correccions o enviament de llistes, escriviu-nos a la nostra direcció de correu electrònic latavernadelfauna@gmail.com.
1: Hola, fauna! Hola, gent! Avui agafeu els cascos i una mica de paciència per les veus del veïnat, que avui entreguem metal calent directament del forn. Vinga, som-hi, fauna!
0: Hola, Rodes, doncs sí, tens tota la raó. Avui venim molt forts, venim amb thrash metal. I començarem de la mà dels Necroquinosis, la seva cançó A Poisoned Mind. És un projecte de metal extrem que treballa

0: textures de death, thrash, metal i atmosferes molt tenses. La cançó desplega riffs afinats i una línia rítmica que no deixen respirar. Parla de la corrosió mental, de com les idees tòxiques s'instal·len i deformen la percepció de les persones.
1: Això és com una bofetada que et desperta i després sentiu la veritat a la cara, molt directa. M'encanta quan una cançó no et deixa indiferent.
0: Doncs sí, i si escolteu la transició entre la segona estrofa i el pont, el canvi de tempo i la nítida paleta sonora creen un efecte dramàtic que accentua la idea del pensament enverinat que descriu aquesta cançó. O sigui que vinga, comencem amb els Necrokinesis i aquest A Poisoned Mind.

0: Doncs ara ens anem a escoltar una cançó dels legendaris Sodom, l'anomenada Battle of Harvest Moon, un tema que conjuga l'imaginari bèl·lic i rural. El títol evoca línies dramàtiques, camps, collites i conflicte. Música agressiva i directa que funciona com a crítica a la violència repetida al llarg de la història.
1: Sembla una pel·lícula de guerra amb guitarres i sense subtítols. Un clàssic del trash amb olor a pólvora i cuir.
0: Musicalment és una peça que es recolza en riffs marcats i una secció rítmica que impulsa el relat cap a una sensació d'urgència. És ideal per parlar també de com el metal continua narrant conflictes humans amb imatges molt potents. Escoltem els Sodoms.

0: I seguim, ara escoltarem una cançó dels Rehabilitator, concretament el Fakal, un tema amb una actitud punk trash que explota la indignació i el rebuig a la hipocresia. La lletra funciona com un catàrtic, una declaració de no compromís amb les mentides socials.
1: Aquest tipus de peces amb títols tan directes renoven l'esperit contestatari del gènere i fan que la música sigui una eina de confrontació i d'expressió.

0: Anem a escoltar la cançó God of Pain de la banda Demons Down. Una cançó que es mou en una estètica fosca i ritualística. Parla d'un déu del dolor. Potser metàfora de la violència institucional o d'un trauma que s'insinua en la societat. La cançó construeix una atmosfera ofegant que acompanya la narrativa.
1: Hosti, Fauna, això és per posar-se el casc i mirar al mirall, eh? Et deixa tocat, per bé o per mal, però tocat.
0: Doncs sí, és una combinació d'atmosferes i rits pesats que es construeixen un paisatge sonor on la idea del dolor es fa quasi divina. Una lectura sobre com el sofriment pot arribar a ser elevat a mita o arma.

0: I ara anem a escoltar la cançó I'm Lost dels Exitus. Amb aquesta cançó entrem en la introspecció. La cançó tracta de la desorientació personal, perdre's en la pròpia vida o en un món que canvia massa de pressa. I ho fa amb textures que alternen entre passatges intimistes i explosions sonores.
1: Perfecte per quan t'has quedat sense wifi emocional. Et fa pensar, però et confeixa amb riffs quan menys t'ho esperes.
0: Doncs sí, és un recordatori de com el metal també pot ser una catarsis i lloc de reconeixement per l'oient que se sent desplaçat.

0: I ara anem a escoltar una cançó dels legendaris Testament, pioners del thrash metal. Concretament escoltarem la cançó Infanticida ahir. Una cançó que barreja l'imaginari tràgic amb la inquietud tecnològica, la trobada entre la destrucció inherent i les màquines que prenen decisions morals. La peça funciona com a denúncia i com a advertència sobre els riscos d'una tecnologia sense ètica.
1: Doncs sí, i quan la tecnologia fa passos gigantins i l'ètica queda enrere, ens pot tocar la loteria més sinistra. Això sona com un thriller amb sols de guitarra.
0: Sí, sí, i musicalment el contrast entre seccions ràpides i moments més calculats evoca el conflicte entre l'impuls humà i la lògica freda. És un tema perfectament actual. Són els Testament.

0: Doncs ara escoltarem la cançó Lights in Sacrifice dels Electrocutioner. Una cançó que evoca imatges d'un ritual elementat. Jams, sacrificis, força primigènia... La música s'encarrega de construir una sensació de tempesta amb riffs que cauen com descàrregues.
1: Això et dona ganes de pujar dalt d'una roca i cridar la pluja. Molt cinematogràfic, eh?
0: És una peça que aprofita la potent metàfora de la natura desfermada per parlar de purificació i de canvi radical.

0: Doncs ara escoltarem la cançó Manufacturing Existence dels Death Strider. Una cançó que planteja una metàfora dura, la vida fabricada, el ritme industrial que modela la nostra identitat. Musicalment té passatges mecanitzats i moments que trenquen la línia per mostrar l'ofec.
1: Aquest títol em fa pensar en oficines amb llums fluorescents i persones que es desconnecten. Una cançó per despertar els que van en mode autopilot.
0: Doncs sí, és una cançó que puntualitza una reflexió contemporània, com la societat de consum i la pressió laboral ens construeix una vida predeterminada. Yeah, yeah.

0: I ara ens anem a escoltar el Subjector. I aquesta cançó és Slave New World, que és una clara denúncia a l'esclavitud moderna, controls sutils i dependència tecnològica. La cançó utilitza el to agressiu per incitar la reflexió i a la resistència.
1: Amb aquesta cançó sembla que et preguntin qui mana realment aquí i et facin un guió per respondre. Brutal.
0: És una peça que veu de la tradició crítica del metal, però adaptada a les preocupacions actuals sobre la llibertat i la dominació.

0: I per tancar el nostre viatge d'avui escoltarem The Ruins, de la banda The Hidden Intent. El títol evoca ruïnes físiques i emocionals, espais on el passat ha deixat empremta i on la memòria roman com a recordatori de decisions i errors. Musicalment, la peça juga amb una paleta que alterna desolació i ràfegues de ràbia, ideal per tancar el nostre recorregut que ha anat des de la violència exterior fins a la confrontació interior.
1: Les ruïnes no són només pedra sauna, són històries que algú va intentar enterrar i que la música desenterra. Aquesta cançó té textura, olor a runa i una cua com quan t'aixeques del sofà amb ganes de seguir vivint.
0: Doncs sí, The Ruins funciona com a catàlisi final, un lloc on mirar enrere, llegir les marques i decidir què reconstruir. Ens deixa en un espai de reflexió, però també amb la necessitat d'actuar.

0: Directe de la Taverna del Fauna. Adeu, agur.
1: Sí, sí, tiempo hostil. Ajá, ajá. Producciones Alba, bro.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: Moments d'òpera.
4: Benvinguts als Moments d'Òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Ugagimon.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: La fill d'Ugagimon, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en dos actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Vernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844, en aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice. Un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part d'Antonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Magui, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la d'Antonio, per tenor líric lleuger, un rol molt temut pels mítics, llegendaris 9-2 de pit que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Berkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix vis còmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorpe és un altre paper còmic per mezzo-soprano, que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques i, és clar, si la veu no està a l'alçada no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de La fill d'Ugagimon l'any 1840, com dèiem, a l'Òpera Còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I a més amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La filla del Regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi, situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de La fill d'Ugagimon de Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya, on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Berkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evitar així les lluites al Tirol, i refugia en una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonynge.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Magui, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Magui i l'acompanya al Sulpice d'Spiro Malas.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magui diu que es tracta de Tonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un espadat, que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magui. Aleshores arriben els soldats que, precisament, han detingut a Tonio, que identifiquen com a un espia perillós, i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magui intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Magui i que a continuació ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.